0: Bon dia. Ara, al butlletí informatiu de Ràdio Castelldefels fem un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. Més de 1.500 veïns i veïnes de Castelldefels van mostrar el seu suport a Ceuta. La plaça de l'Església acollia ahir dimecres 2 de setembre una concentració en suport a la població de la comunitat autònoma, de la ciutat autònoma. Més de 1.500 persones es van sumar a la crida feta per l'Ajuntament, que s'afegia així a la iniciativa organitzada per la Federació Espanyola de Municipios y Provincias, FEM, a les portes dels ajuntaments de tota Espanya. L'acte, sota el lema Castelldefels en Ceuta, va comptar amb la participació de bona part de l'equip de govern municipal encapçalat per l'alcalde Manu Reyes. Ja estan obertes les inscripcions per formar part de la prova, la 8a marxa nòrdica de Castelldefels, que tindrà lloc el 27 de setembre, amb dues distàncies, 4 i 8 quilòmetres. La marxa nòrdica de Castelldefels és una cita consolidada en el calendari esportiu local i que reunirà aficionats a l'activitat física, la natura i els hàbits saludables. Les persones participants d'aquesta 8a marxa nòrdica sortiran a les 9 del matí des de la plaça de les Palmeres, amb aquestes dues distàncies, 4 i 8 quilòmetres. I les inscripcions són online i estan obertes fins al 25 de setembre. Les nits d'estiu a la plaça de les Palmeres viuen aquesta setmana les últimes activitats de la primera edició del Pal Market, iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels i l'àrea de comerç. Aquest dijous 3 de setembre, a partir de 9:45 de la nit, tenim sessió de cinema, aquesta darrera projecció, avui ens arriba ET. Demà divendres 4 de setembre és el torn d'acabar amb música, Veneno en la piel, èxits dels anys 80. El dissabte ens arriba el carnaval d'estiu amb Henry Méndez i Tardeo Closing Party, i el diumenge Palm Comedy, El Confessionario amb Impro Show. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. D'aquí una hora ja és el torn de l'informatiu local de Ràdio Castelldefels amb les notícies destacades d'aquest dijous 3 de setembre en detall. Fins ara!
1: Castelldefels avui,

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Sabíeu que un actor de l'edat d'or de Hollywood es va suïcidar a Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: George Sanders va ser un actor britànic nascut a Rússia a principis del segle passat que va tenir una dilatada carrera a Hollywood. Es va fer conegut fent d'actor secundari en algunes pel·lícules de Hitchcock, tot i que el seu paper més conegut i el que li va fer guanyar l'Oscar com a actor de repartiment el 1950 va ser per al film Eva al desnudo.
2: Couldn't go on. You'll give the performance of your life.
0: També va fer cabaret, ràdio i teatre. Va gravar un disc i va posar veu al tigre Shere Khan del clàssic de Disney, El llibre de la selva.
3: It's me, Shere Khan. I'd like a word with you, if you don't mind.
0: L'actor britànic tenia 65 anys quan el dia de Sant Jordi del 1972 es va registrar al Gran Hotel Rei Don Jaime de Castelldefels. Havia venut feia uns dies la seva casa de Mallorca on passava llargues temporades. El 25 d'abril, dos dies després de l'arribada de l'actor a la nostra ciutat, va ser trobat mort a l'habitació de l'hotel. S'havia pres un còctel de vodka amb barbitúrics, els mateixos que havien matat a la Marilyn Monroe 10 anys abans. La llarga depressió que l'acompanyava durant anys era coneguda per la gent que l'envoltava. Una de les notes de suïcidi que es van trobar al costat del seu cos deia: «Benvolgut món, marxo perquè estic avorrit. Sento que he viscut massa. Et deixo amb les teves preocupacions en aquesta dolça claveguera. Bona sort».
1: Bocins d'història.
4: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
5: Castelldefels, així som.

i un altre dia més que ja arriba el dia no arriba al final, el que arriba al final ja és el magazín, que ja ens acomiadem, però tornem demà divendres amb més informació de la nostra ciutat. Ja sabeu, com sempre, el magazín. Així som, us portem 3 butlletins informatius amb les notícies destacades i diverses entrevistes de ciutat. Avui hem parlat amb un veí de la Pineda que ha creat una aplicació mòbil amb dades estadístiques sobre l'operativitat dels vols sobre Castelldefels i que denuncia aquest veí, Lucas Rodríguez, amb aquestes dades vol denunciar les afectacions també que produeixen a la ciutat. I hem parlat també molt important d'aquest acte d'inauguració del curs escolar que té lloc demà al Teatre Plaza i des de l'àrea d'educació ens conviden a participar-hi, ja que enguany hi ha aquesta novetat, passa de celebrar-se a la Sala Margarida Xirgo al Teatre Plaza, comptem amb 400 places i tenen aquest formulari d'inscripció a la web de l'Ajuntament. Tot això entre més temes que hem anat abordant al llarg d'aquestes 3 hores i us convidem, com sempre, a que us mantingueu aquí pendents de Ràdio Castelldefels. En uns minuts comença l'informatiu i demà tornarem de nou aquí amb el magazín amb més notícies d'interès. Bueno, com a mínim espero que sigui del vostre interès. I res més, desitjar-vos un gran dijous amb aquest sol que ens acompanya a la nostra ciutat. Vinga, va, molt bon dia i fins demà!

Aixi som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
4: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo.
6: Radio Castelldefels. Son las 4. Radio Castelldefels.
7: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
8: Al 98.0 de la freqüència modulada.
7: Radio Castelldefels.
9: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: La mitja hora monogràfica. Monogràfics d'artistes i grups.

0: Els llibres són companys, mestres, mags i banquers dels tresors de la ment, deia Barbara Wertheim Tuckman. I jo us dono la benvinguda al Club dels Experts amb aquesta cita tan preciosa. Jo sóc la Misha i avui tornem a ser a l'Institut Mediterrània per conversar amb alguns joves lectors i lectores sobre, doncs això, llibres, pel·lícules i també jugarem a un joc molt especial. Però no m'avanço, anem primer de tot a conèixer-los.
1: Jo sóc Francesca i tinc 13 anys.
2: Jo sóc Ingrid i tinc 13 anys.
3: Jo sóc Inés i tinc 13 anys.
4: Jo sóc Joel i tinc 13 anys.
5: Jo sóc Lizan i tinc 12 anys.
6: Jo sóc Liger i tinc 13 anys.
0: Benvinguts i benvingudes. Si us sembla, comencem el programa d'avui amb una secció que ens encanta i que l'anomenem Llibre versus Pel·lícula.

0: Com el seu nom indica, què farem en aquesta secció? Doncs parlar de llibres que hagin gaudit d'adaptacions a la petita o gran pantalla. I, doncs, parlar de què ens han semblat aquestes adaptacions. O també, si hi han pel·lícules o sèries que hem vist que resulta que estan basades en llibres, que això passa més del que ens imaginem, i si ens hem quedat amb ganes de llegir el llibre després de veure-la. Molt bé, doncs començo per la Francesca. Francesca, digues, alguna recomanació o pel·lícula, sèrie, llibre que tinguis pendent?
1: Jo tinc pendent, bueno, he començat ja un llibre d'una pel·lícula que es diu Culpa mía. Que primer ha sortit el llibre i després la pel·lícula, però que no l'he acabat perquè és d'una amiga i l'he empezat l'any passat i nunca l'he acabat, però la pel·lícula sí que me l'he vist.
0: A veure, anem per parts. El llibre te'l va deixar una amiga, dius, però li vas haver de tornar i no te'l vas acabar, o directament i no te'l podia haver deixat una miqueta més?
1: Era a primer i era ja a fin de curs.
0: Ostres! Però t'has quedat amb ganes de saber com acaba, o ja al veure la pel·lícula ja et fas una idea?
1: És que ja he vist la pel·lícula.
0: Però clar, a vegades les adaptacions canvien una mica. Però de moment, del que has llegit, què t'ha agradat més, la pel·lícula o el llibre?
1: És que del llibre no me'n recordo, però era quasi el mateix al principi. Mm-hmm. Perquè iba ja per la meitat. Suposo que al final quizás era una mica diferent.
0: Llavors, del que recordes haver llegit, creus que és una adaptació bona?
1: Sí.
0: És bastant fidel? Molt bé. O sigui que tu ens recomanes la pel·lícula. Sí. Molt bé, molt bé. Però també pot ser interessant després anar i llegir el llibre.
1: Sí, perquè quizás canvia alguna cosa.
0: Clar, clar. Fantàstic. Ingrid.
2: Doncs jo, de petita, vaig llegir el llibre de Matilda.
0: Oh, m'encanta!
2: De Roald Dahl. Mm-hmm. I després, més tard, vaig veure, quan era ja més gran, la pel·lícula, que em va agradar molt.
0: Ostres, és curiós perquè surt sovint, Matilda és una pel·lícula molt estimada i el llibre també és molt divertit. Bueno, no sé, a tu què et va semblar? Què vas preferir?
2: Doncs jo, la veritat, és que no me'n recordo molt bé del llibre, però de la pel·lícula me'n recordo més perquè han fet més versions noves i antigues, però jo crec que em quedo al millor més amb el llibre perquè et dona com més context.
0: Això sempre ho diem, que al final una pel·lícula tens 2 hores per explicar tota una història i en canvi un llibre pots esplaiar-te molt més. Però realment la pel·lícula és bona, eh?
2: Sí, sí.
0: Sí, sí, és molt xula. Molt bé, doncs recomanació apuntadíssima. Seguim amb la Inés. Inés.
3: Doncs jo, a l'escola ens van dir que ens llegíssim el llibre de Romeo i Julieta com una versió més curta del llibre. Llavors jo, per entendre-ho millor, em vaig veure la pel·lícula, la de... Bueno, que ha sortit un actor que es diu Leonardo DiCaprio.
0: Sí.
3: I em vaig veure la pel·lícula i em va agradar més la pel·lícula que el llibre perquè era més entretinguda.
0: Ara ho estava buscant. És l'adaptació del 1996.
3: Sí.
0: Si no m'equivoco, sí, clar, és un gran clàssic de William Shakespeare i se n'han fet moltíssimes adaptacions. No sé si vosaltres heu vist alguna adaptació de Romeo i Julieta alguna vegada. Fins i tot se n'han fet com moderns, no? Fins i tot la Taylor Swift té un videoclip i hi ha una cançó que parla de Romeo i Julieta, així que tot un clàssic. O sigui que tu, en el teu cas, et vas gaudir moltíssim de la pel·lícula.
3: Sí, em va agradar molt.
0: Mm-hmm. Clar, déu-n'hi-do, Romeo i Julieta, tot un clàssic. A vegades el romantitzem moltíssim, però no sé si coneixeu la història. Al final són 2 nois que es coneixen en un dia, la Francesca fa que sí amb el cap, i després en 3 dies mor moltíssima penya i de cop i volta dius, ai, ai, ai. No sé, estàs d'acord amb mi, Francesca?
1: Sí.
0: Tu coneixes la història?
1: Jo a 6è, crec, o a 5è, no em recordo, ens han fet l'obra de teatre de Romeo i Julieta.
0: Veu interpretar Romeo i Julieta? I tu quin paper feies?
1: Jo, Julieta.
0: Oh, ostres! Tenim amb nosaltres a la Julieta! Mare meva! I com va ser l'experiència?
1: A veure, bé, perquè ja el veníem practicant d'abans i no ha donat tanta vergonya perquè, com ja coneixíem l'escola i tot, no? Tampoc era en primer, però tampoc sí sé, però està bé.
0: Mm-hmm. I et va agradar fer de Julieta? Quina era la teva part preferida quan es mor?
1: És clar, jo he compartit personatge amb una amiga i la meitat de l'hora la feia jo i ella feia el final.
0: Ah, la que es moria era ella. Sí. Això. Tu quedaves ben guapa i ben... Molt bé, molt bé. I ben romàntica. Molt bé. No sé si l'Eker volia dir una cosa. M'ha semblat que aixecava la mà.
4: Bueno, a veure, jo també me'n recordo que vaig llegir el llibre, m'han llegit els tres que hi ha, un curt, un llarg i un mitjà. Mm-hmm.
0: Diferents adaptacions.
4: Jo crec que el que més em va agradar va ser el llarg, perquè és el que vaig veure més entretingut i el que s'allarga més. I jo me'n recordo també que vaig fer l'obra amb uns amics.
0: Ah, oh, uau! Wow.
4: Perquè ens va agradar molt la història i doncs ho vam fer així, em va agradar molt. I també un llibre que m'agrada molt, que també hi ha una pel·lícula, és la dels Jocs de la Fam.
0: Ah, sí senyor, els Jocs de la Fam de Susan Collins.
4: Que crec que n'hi ha 4 llibres, jo m'he llegit els 3, em falta un. Però...
0: Ara, doncs tens més deures perquè n'hi ha 5. Ara ha tret una altra prequela que ara li ha donat...
4: Sí, és que em sonava que eren 5, però sí. Jo me n'acordo que tinc els 4, em falta un, i l'altre sí, la veritat és que la història m'agrada molt. I en si jo he vist les pel·lícules, els llibres, i m'han agradat molt, la veritat.
0: Molt bé. Hi ha alguna pel·lícula de les tres principals? Has vist les 4 o les 3 principals?
4: L'última no la vaig veure perquè no em va acabar bé, perquè la veritat és que els personatges no hi eren els mateixos, no li vaig veure la mateixa gràcia que tenen les tres principals, però a veure, sí que m'agradaria veure-la, però sincerament les que més m'agraden són les tres principals.
0: Mm-hmm. Sí, perquè tenim les tres principals dels Jocs de la Fam, després d'aquesta prequela que era Balada d'ocells i serps, que era la història del president Snow, que clar, no ens cau tan simpàtic, no empatitzem tant perquè és el malvat de la història, però ens va bé per entendre com arriba a convertir-se, no?, en el personatge que és. I de les tres, quina és la teva preferida?
4: Per a mi jo crec que la primera.
0: La primera. Molta gent ho diu, eh?
4: Sí, jo crec que perquè és la més completa, no?, i és la que més... No sé, té més sentit que les altres. Les altres és com finalitzar la història, que també està molt bé, però jo prefereixo la primera.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs. I recomanes els llibres també de la Susan Collins?
4: Sí, 100%. Perquè s'allarga una miqueta més i jo crec que a mi m'han agradat molt, la veritat.
0: Perfecte, molt bé. Joel, digues.
5: El meu llibre preferit es diu... És la saga del Senyor dels Anells.
0: I ostres!
5: Dóna la casualitat que n'hi ha les pel·lícules, que també és una de les millors adaptacions que crec que he vist mai. I recomano moltíssim tot, encara que preferiria que... Jo sempre he preferit els llibres a les pel·lícules, ja que l'obra és més completa, el mateix que has dit abans. En 2 hores no et dona temps a fer una obra així de complexa.
0: I això que El Senyor dels Anells tenen les versions esteses, no? Que pots veure que són encara més llargues.
5: He començat aquest any a veure-les.
0: Oh, jo encara ho tinc pendent, i què tal?
5: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Saps que hi ha gent que literalment es posa a veure les tres pel·lícules del Senyor dels Anells amb les versions senceres, exteses, i es passa tot el dia, o sigui, pel·lícula rere pel·lícula. Clar, cada pel·lícula són 3 o 4 hores i fan dinen mentre la veuen i es passen tot el dia mirant-ho. Això és una experiència guai.
5: Va ser el meu pare el que em va ficar en tot aquest tema de la fantasia i sempre em deia: tu, quan et llegeixis els llibres, farem una marató tot el dia.
0: Oh! I la veu fer?
5: Encara no.
0: Encara no, ostres. Doncs...
5: La meva mare ens ho té vetat una mica.
0: No! Ai, digue, jo si puc, si em deixeu, em sumo, també, perquè m'encanta. M'agradaria fer-ho alguna vegada a la vida. Ho heu de fer. Molt bé, doncs recomanadíssimes les pel·lícules 100% de basades en els llibres de J.R.R. Tolkien. Els has llegit també la trilogia sencera?
5: Sí, tota la trilogia, després el Silmarillion, que és com el que t'explica tota la història del seu món.
0: Mm-hmm, tot l'hore.
5: I els contes diversos.
0: Molt bé, déu-n'hi-do. No sabia que teníem aquí un superfan de Tolkien entre nosaltres. Quina envejeta. Molt bé, doncs, per últim, però no menys important, Ethan.
6: A veure, jo en conec poques pel·lícules que hagin sigut llibres, però també la que més m'agrada és El Senyor dels Anells.
0: Ah, fantàstic.
6: Però jo sóc una mica al contrari que el Joel, perquè jo prefereixo les pel·lícules en comptes dels llibres. Perquè... A mi m'arriba més la pel·lícula, perquè és com la veues, sentes no sé, el camp de la comunitat i això, i m'encanta.
0: Ostres, clar, és veritat que estan molt ben ambientades, i a més amb la banda sonora, que és una meravella. La banda sonora del Senyor dels Anells és una de les meves preferides. És veritat que t'ambienta d'una manera fantàstica. Molt bé, molt bé. Ostres, m'encanta que tinguem dues opinions diverses. És que també és veritat que el llibre és més dens, però val la pena conèixer les dues coses. Molt bé, molt bé. Doncs no sé si algú vol afegir alguna coseta més, alguna altra adaptació que tingueu pendent. Han sortit llibres molt interessants, des de clàssics com Romeu i Julieta, que tot i la broma que he fet abans també és molt maco i té unes frases superromàntiques. Ha sortit Matilda, de Roald Dahl, fantàstic. Hem parlat dels Jocs de la Fam, del Senyor dels Anells. I què més? Quin ens has recomanat?
1: Culpa mia,
0: exacte. Doncs preneu nota, ja ho sabeu. I ara farem una petita pausa musical i tornem de seguida amb el joc de l'Hora del Fanfic. I escoltarem una cançó d'Olivia Rodrigo. Ingrid, quina cançó escoltarem d'ella?
2: Escoltarem la de All I Want.
0: Perfecte, doncs l'escoltem i de seguida tornem aquí al Club dels Experts.

Acabem d'escoltar All I Want de Rodrigo, Olivia Rodrigo. Ara sí, ho he dit bé. Inés? Molt bé. Ingrid, perdó. Ai, com estic? Com estic? Mare meva! Ja es nota que ja és l'hora del pati. En fi, doncs, nois i noies, arriba l'hora de jugar a l'hora del fanfic.

0: I què farem en aquesta secció? Doncs aquesta secció insígnia del Club dels Experts, un dels nostres clàssics, consisteix en que cadascú ha agafat dos paperets que contenen noms de personatges literaris de mons completament diferents. I cadascú haurà de decidir si els dos noms que tenen aquests paperets farien bona parella, serien amics, serien arxenemics o què? D'acord? Què passaria si aquests dos personatges es coneguessin fora dels seus llibres? I ara començarem amb l'Iker. Iker, aviam, quins dos personatges t'han sortit?
1: A mi m'han sortit el president Snow, que és un personatge dels Jocs de la Fam.
0: Mira, n'hem parlat abans, justament, molt bé.
1: I l'altre és el Joker, del Batman.
0: Oh! Ostres, i què creus? Què creus que passaria si es coneguessin aquests dos?
1: A veure, és molt curiós perquè precisament els dos personatges són... són dolents en les seves històries, així que no sé, potser que es podrien conèixer bé, podrien ser amics per fer el mal.
0: Ostres, companys de maldats, molt bé.
1: O també es poden conèixer malament, així que no se'n portin molt bé, però jo crec que es podrien ser amics perfectament.
0: Jo estic d'acord, ho veig. Clar, és el que dius tu, pot ser o que cadascú vulgui dominar el món per ell solet i no vulgui tenir amb qui compartir-ho, o pot ser que s'alien i llavors hem begut oli, eh? Molt bé, doncs m'encanta aquesta parella que li ha sortit a l'Iker. Anem a veure què té a l'Ethan. Quins personatges t'han sortit?
2: A mi m'ha tocat el Newt Scamander de Bèsties Fantàstiques i el Draco Malfoy de Harry Potter.
0: Ok, a veure, em sembla que has posat una cara com que no coneixies molt bé algun dels dos. Quin és?
2: El Newt Scamander.
0: A veure, hi ha algú que conegui qui és el Newt Scamander? A veure, Joel, il·lumina'ns, qui és?
3: Newt Scamander, a les pel·lícules, representa ser un naturalista del món màgic que es dedica a
0: investigar, no?, les criatures.
3: A investigar i protegir animals màgics en perill d'extinció.
0: Exacte, que de fet el Newt Scamander és l'autor d'un dels llibres de text que estudia Harry Potter quan va a Hogwarts i que després se n'ha fet efectivament les pel·lícules de Bèsties Fantàstiques i on trobar-les. O sigui que els dos són del mateix univers, tot i que no de la mateixa època, però podríem dir que coneixeu les cases de Hogwarts? Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw... Doncs el Newt és el Hufflepuff per excel·lència, o sigui, superhumil, amable, simpàtic, d'acord, petós, i en Draco Malfoy és la viva imatge dels Slytherin, ambiciosos, calculadors, a vegades malvats, intel·ligents. Llavors, què creus que passaria si es coneguessin?
2: Jo crec que serien arxienemics, però de cap. No es portarien gaire bé.
0: Mm-hmm. Clar, és veritat, perquè a més el propi Draco a casa seva té els elfs mig esclavitzats, vull dir que això el Newt estaria super en contra. Sí, no t'ha tocat una parella fàcil. No creus que hi ha pont per l'entesa i el diàleg, espai per l'entesa i el diàleg? No? Entre ells no? Sí. Ho poden intentar, no? Però...
2: Ho podrien intentar, però acabarien... Crec que acabarien bastant malament.
0: Estic d'acord. Joel, quins personatges t'han tocat?
3: A mi m'ha tocat el Frodo Bolsón, del Senyor dels Anells.
0: Quina sort. Aquest és el que volia que li toqués amb l'Ethan, eh? Molt bé, amb del Senyor dels Anells, sí.
3: Amb el personatge de còmic Filemón.
0: Home, els dos són baixets, una mica, no?
3: Sí.
0: Vull dir, el Mortadelo és el més alt.
3: Un té els grans, l'altre nas, però...
0: Ok.
3: No
0: què
3: sé
0: passaria?
3: Per què, quan m'han tocat, m'he imaginat el Mortadelo i Filemón com el Frodo i el Sam escalant el Monte del Destino. És una imatge còmica, però...
0: Qui portaria l'anell dels dos, de Mortadelo i Filemón?
3: Ningú sembla gaire competent.
0: No,
3: però...
0: no arribaria, no? Ja... No sortiria ni de la comarca, ja.
3: No crec.
0: Home, però el Mortadelo, com que té el poder de transformar-se... Doncs mira, aquí té un avantatge, no? Podria transformar-se en una de les àligues i ajudar amb el Filemón.
3: Potser sí.
0: Ah. Però aquesta parella, com la veus? Frodo i Filemón.
3: Venen d'entorns bastant diferents. Potser fins i tot es portarien bé, ja que els dos són com el cap de la seva parella.
0: Mm-hmm. Però potser et passaria com a Líquer, que si els dos són una miqueta controladors i una miqueta capitans, líders, llavors potser es barallarien una miqueta, no?, per qui té el control.
3: Sí, potser sí.
0: Però m'encanta. Mira, jo pagaria per veure-ho, eh? Frodo i Filemón. Molt bé, molt bé. Continuem.
4: Doncs a mi m'ha tocat La bèstia de la Bella i la Bèstia i La campaneta de Peter Pan.
0: Oh, ostres! I què passaria, Inés?
4: Clar que no. És que no té res a veure. O sigui, un és molt gran, l'altre és molt petit i, a més, és molt entremaliada. I la bèstia també és dolenta. Llavors, és que, a veure, enemics tampoc crec, perquè igual tenen alguna cosa personal o del caràcter.
0: Home, la campaneta, quan a vegades té una de les seves enrabiades, també, déu-n'hi-do, deixa-la anar, clar, eh?
4: O sigui que jo crec que igual, quan té alguna rabieta o alguna cosa així, la campaneta podria anar-se amb la bèstia a contar-li aquesta rabieta i que la bèstia li donés consells, perquè la bèstia també és dolenta.
0: Ok, bé, és dolenta perquè al principi de la història, no?, amb les circumstàncies del que li ha passat.
4: I en una excepció podrien ser una parella, però no crec, perquè la bèstia també s'enamora.
0: Clar, al final el que tenen en comú és que els dos estan enamorats al principi d'algú que no és correspost, no? Perquè ella està enamorada d'en Peter Pan, ella està enamorada de la vella, i al principi això no prospera. Llavors, podrien ser companys de penes, no? I com has dit tu, de desfogar-se.
4: Sí, companys.
0: Molt bé. M'agrada. A més, també encaixaria, perquè al final el món de la bèstia també és màgic i fantàstic.
4: Sí,

0: No se hace el carillo. Molt bé, molt bé. Doncs ho veig, ho veig. I per últim, Francesca, quins personatges t'han sortit
1: a tu? Jo tinc a Chang Ball de Matilda i la bruixa de l'Oest del Mag de Oz.
0: Ostres, ens han sortit molts malvats, en aquesta sessió de l'hora del fanfic.
1: Com som les dues dolentes, jo crec que podrien ser bones companyes, però com una és com de la vida real, per dir-lo d'una manera, i l'altra de fantasia, també com que no s'entendrien molt bé. Perquè una sap coses que passen al dia a dia i l'altra com és fantàstic tot. Mm-hmm. Però que podrien ser bones companyes de...
0: De maldat, sí, sí, maldat. Sí. Ostres, m'encanta. I quin eren els que t'han sortit a tu? Era
2: el president Snow i el Joker.
0: Això, entre el Joker, el president Snow, la bruixa de l'Oest i la Trunchbull. Mare meva, hem begut oli tots plegats, eh? Molt bé, doncs, déu-n'hi-do, quines parelles més estranyes ens han sortit avui, m'encanta. Aquesta és la màgia de l'hora del fanfic. Així que Iker, Ethan, Joel, Inés, Ingrid, Francesca, gràcies per haver-nos acompanyat. No sé si voleu afegir alguna última cosa. No? Us heu quedat contents amb les parelles que us han tocat? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Club dels Experts i fins a la propera. Adéu!

0: Vinga, va, que ja és divendres i continua pujant el termòmetre. Avui ja tenim avisos per calor a la meitat del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui arribarem als 40 graus al Segrià i a la Vall de l'Ebre, però també se superaran els 35 o 36 a gairebé tot l'interior. El cap de setmana continuarà fent la mateixa calor, però arribaran alguns núvols prims i força calitja.
0: I avui parlarem també de política, de Madrid també un dia més, perquè el PSOE continua sent l'únic partit que no culpa el Marroc d'estar darrere de l'entrada massiva d'immigrants. Pedro Sánchez fa, això sí, un petit gir i diu ara que si en troba proves actuarà en conseqüència. Dani Sanceaja, bon dia.
2: Bon dia. Sánchez s'ha quedat sol defensant que no hi ha proves sòlides que apunten el Marroc. Diu que cal ser prudents per evitar un xoc diplomàtic, però per primer cop avisa Rabat i reconeix que alguns gendarmes sí que van tolerar el pas de persones cap a la frontera.
0: I avui també tornarem a sentir Feijó en l'acte del Partit Popular d'inici de curs polític. Un dels interrogants del dia també és veure si algun baró popular seguirà Isabel Díaz Ayuso. En la plantada, el Consell de Política Fiscal i Financera que ha d'aprovar aquest nou sistema de finançament pactat entre el PSOE i Esquerra Republicana. Alba Barbosa, bon dia.
3: Bon dia. Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada i les autonomies del PP hi votaran en contra perquè consideren que s'ha pactat de manera bilateral. Previsiblement, però, s'aprovarà perquè el govern espanyol, Catalunya i les Canàries, que hi votaran a favor, sumaran majoria. Això permetrà a l'executiu espanyol portar el nou model al Congrés.
0: En temps d'àgora parlarem amb la porta del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque. Li preguntarem, entre d'altres, quines opcions reals hi ha en aquest nou finançament que s'acabi aprovant. Parlarem d'Isabel Díaz Ayuso, però també d'habitatge i també de la fotografia del dia. Zelensky rebent el primer president regional d'Europa. En aquest cas, el president de Catalunya. I al matí de Catalunya Ràdio també us avancem avui que aquest estiu s'han més que doblat els casos de grip a Catalunya. Només la setmana passada se'n van detectar 2.400 casos, quan l'habitual és un miler. Txell Garriga, bon dia.
4: Tot i això, les soques que estan circulant no són més virulentes i tampoc es tracta d'un pic com els de l'hivern. Això, doncs, no modificarà el calendari de la campanya de vacunació per la grip, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc, i la resta de població es podrà començar a vacunar a partir del 26.
0: I avui també serà un dia on parlarem d'una efemèride. Demà farà just 50 anys d'això.
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
0: És la primera transmissió de futbol en català amb Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona, una efemèria que Catalunya Ràdio recordarem amb molt especial emoció al suplement demà i també al canal exclusiu amb l'emissió dels partits més emblemàtics de Joaquim Maria Puyal a Catalunya Ràdio. Perquè 50 anys no són poca cosa, i perquè també som el llegat d'un dels mestres més importants que ha tingut la ràdio en català, el mestre Puyal.
6: Centre Torre, remata Piqué, se li escapa el porter, recupera Piqué, remata Piqué, i gol, ha marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Ja veus que expliquen un partit, ja veus que quan les tornes a sentir et tornen a un lloc, a una tarda de diumenge, aquella habitació, al cotxe amb els pares, a la ràdio, a la cuina, o aquell transistor que sonava mentre la vida passava. I de cop...
7: Un rupi ha clapat, un rupi ha clapat! Un rupi t'estimo! Un rupi t'estimo! Un rupi t'estimo!
0: Recordes on eres, amb qui eres i quants anys tenies.
8: Pizzi! Pizzi! Pizzi! Che, que bueno que viniste! Que bueno que llegaste, Pizzi! Pizzi! Que bueno que llegaste!
0: Durant molt de temps, la veu de Joaquim Maria Puyal no va ser només una veu de la ràdio. Era una veu de casa. La veu que ens explicava els partits mentre fèiem els deures, mentre dinàvem amb la família, mentre tornàvem d'un cap de setmana.
9: Més capreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Són 50 anys posant paraules a l'emoció, 50 anys fent-nos saltar del sofà per cridar, per patir i per celebrar.
10: Increïble, quina jugada!
11: Dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per Don Andrés, pica Don Andrés i gol! Ha marcat Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés!
0: Perquè hi ha partits que potser hem oblidat, però no hem oblidat com els vam viure.
12: Agafa Gaúcho, pica amb el pedret i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
13: Aplaudeix el Bernabéu.
12: Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho
10: Bernabéu que aplaudeix. Bernabéu. I el Bernabéu que es posa d'en peu i aplaudeix. És el que em faltava veure. Ara ja em puc morir.
0: I és que no recordem només els gols, recordem on érem, amb qui estàvem, qui teníem al costat. Recordem la veu de l'avi, del pare, aquell cotxe, aquell diumenge que avui ja no tornarà. I potser per això és el que fa gran la ràdio, que una veu que parla per tothom acaba parlant a cadascú de nosaltres. Avui al matí en parlarem, aprofitarem també aquesta efemèride per enviar una abraçada gran a un mestre del qual ens sentim orgullosos d'haver compartit també una part de la història de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya i del qual sovint, fins i tot en els temps actuals, convé recordar què deia.
14: La clau, en canvi, és estimar i defensar allò que és nostre. I això és absolutament compatible amb l'evolució històricament associada als grups humans. Jo invoco el respecte per les cultures i pels costums de tothom, i també la solidaritat amb els altres pobles o grups culturals, i particularment, en el cas nostre, amb els drets dels immigrants que passen la gran pena, d'haver hagut d'abandonar la seva terra, en molts casos la seva família, els fills, i venir a buscar un lloc on guanyar-se la vida. Escoltar els seus arguments és treballar pel nostre futur. Si ells ho volen, els nostres discursos han d'incorporar els seus interessos. Defensar allò que és nostre és defensar-los a ells.
0: Doncs amén. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
15: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí entrevistarem a Sor Lucía Caram, que avui es reunirà, per cert, amb el president Illa a Ucraïna, l'endemà que Illa es veiés també amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Serà a un quart de deu amb l'anàlisi de Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. Abans ens actualitzem amb Francesc Soler, bon dia.
16: Bon dia.
0: Silvia Solanes, bon dia.
17: Bon dia.
0: Avui Hisenda reuneix les comunitats del Consell de Política Fiscal i Financera i el govern d'Ayuso ja ha anunciat que no hi anirà. Insta també la resta de comunitats del Partit Popular a fer el mateix per evitar que hi hagi quòrum.
16: De moment, però, no ha tingut èxit i la resta hores d'ara hi assistiran. És una reunió on Hisenda té previst presentar la proposta del nou model de finançament pactada amb Esquerra Republicana.
3: Les autonomies votaran avui el nou pla que veuen amb bons ulls només el govern espanyol, Catalunya i les Canàries. Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada perquè considera que és una proposta pactada bilateralment, una decisió de la presidenta de la Comunitat de Madrid que Hisenda ha titllat d'irresponsable i de gamberrisme institucional. També les autonomies del PP la rebutgen. Amb l'aprovació previsible d'avui, el model farà el salt al Congrés. Aquest pla suposaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve. Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant.
18: Davant d'un Congrés que Esquerra i Dreta apunta rebat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves.
0: Madrid, Dani Santeaja.
2: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten al govern de Rabat, no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa al Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
19: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
2: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola, i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja, per el matí de Catalunya Ràdio.
0: Unes explicacions les de Sánchez, que només han convençut el seu partit. La resta l'han censurat.
16: El president espanyol s'ha quedat sol i ha hagut de fer front a una pluja de crítiques que li han caigut des de tot l'arc parlamentari. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
20: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
21: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
22: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
16: Els socis de Sumat tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable i Vox l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí.
0: I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries.
18: Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que havia sortit de Gàmbia i que feia 26 dies que navegava. Salvament Marítim ha rescatat 45 supervivents. Aquest naufragi constata que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè la vigilància del Frontex fa que les embarcacions hagin de sortir de més lluny. Ho explica Elena Maleno, de l'ONG Caminando Fronteras.
1: Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
18: I a les Balears, a les últimes hores, han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
0: Ara són les 6 i 10 i avui també us expliquem que Salvador Illa s'ha reunit amb Volodymyr Zelensky, a qui trasllada el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna.
16: El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
4: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna. I també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
16: En la comitiva catalana, reduïda per qüestions de seguretat a causa de la intensificació dels atacs russos, també hi era l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc. I és que la visita s'ha fet després d'una escalada dels atacs russos. Durant 8 dies consecutius, Rússia ha aprofitat la debilitat dels sistemes defensius ucraïnesos per intensificar els seus bombardejos amb drons i míssils. Aquesta mateixa nit hi ha hagut una aparent treva, però només ahir els atacs russos van deixar una vintena de ferits en diversos edificis residencials del país.
0: I revés del Tribunal Europeu dels Drets Humans a la justícia espanyola i el jutge Manuel Marchena creu que va vulnerar el dret de reunió de 4 manifestants l'any 2011, quan van encerclar el Parlament per protestar contra les retallades d'Artur Mas.
18: Marchena va condemnar els activistes a presó argumentant que havien contribuït a crear un clima intimidatori, però ara els jutges europeus qüestionen aquesta doctrina.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
17: El tribunal diu que la violència ambiental descrita per Marchena no justifica els 3 anys de presó que van rebre els activistes, bàsicament perquè a ulls dels jutges europeus els manifestants no van cometre cap acte violent, més enllà d'escridassar els polítics o seguir-los mentre caminaven a peu. Aquest criteri més indulgent podria aplicar-se a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
23: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derivada en posteriors sentències per fets molt semblants i efectivament, el cas del Jordi té un paral·lelisme bastant important.
17: Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president del Parlament, Josep Rull, espera que les sancions per discursos d'odi s'aprovin abans de Nadal.
16: Tots els grups de la cambra, excepte PP, Vox i Aliança Catalana, van registrar abans de l'estiu una proposta per assegurar que tirar l'odi des de l'hemicicle tingui conseqüències. En la reunió de la mesa del Parlament ahir a l'Espluga de Francolí, Rull va defensar llibertat d'expressió i respecte.
24: Hem de ser capaços de mantenir la cohesió. Si hi ha algú que pretén una societat polaritzada, d'assenyalament d'odi. I, per tant, amb això hem de ser extraordinàriament curosos i el Parlament de Catalunya ha de ser un espai on la gent es respecti.
16: Aquesta reforma del reglament que està en tràmit es va originar després que el Parlament amonestés la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el diputat de Vox, Joan Garriga. Orriols havia acusat la diputada d'Esquerra, Najat Drueig, de normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic.
0: I després de les queixes d'usuaris pels canvis en l'accés de l'aplicació de La Meva Salut, la Generalitat es compromet a facilitar la feina a la gent gran i als familiars que els gestionen l'aplicació.
18: La directora de Ciutadania, Innovació i Usuaris del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, defensa que accedir a La Meva Salut serà més fàcil que abans i reitera que des d'ara fins al gener el departament s'encarregarà d'informar degudament del funcionament del nou sistema.
25: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat. Per què? Ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
18: A partir del gener, els usuaris ja no accediran a La Meva Salut amb la seva contrasenya, sinó a través de l'IDCAT mòbil.
0: I es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler.
16: Tot i això, les soques que estan circulant no són més virulentes i no es tracta d'un pic com els de l'hivern.
0: Txell Garriga.
5: L'increment s'explicaria per casos importats de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. Alerten que aquesta grip podria presentar símptomes poc comuns, ho explica Jacobo Mendiorot, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
6: No necessàriament provoca el típic quadre catarral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
5: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de més risc i la resta de població es podrà vacunar a partir del 26. I, d'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor.
6: Quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldrem analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
5: Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I es dupliquen, atenció, els casos de grip a Catalunya. Aquest estiu, només la setmana passada, se'n van detectar uns 2.400, com dèiem, quan l'habitual seria al voltant d'aquest miler. És una dada important que avui també destacarem al Matí de Catalunya Ràdio. I poc més de la meitat dels municipis catalans tenen pla municipal per incendis amb vigència. Segons us avança el Matí de Catalunya Ràdio, l'últim any Catalunya ha sumat una trentena de municipis més i ara arriba a 426 pobles i ciutats. És un 51,2% del total.
18: I això sí, un 42% més de municipis, 316 en total, que el tenen pendent de revisió. Des de Protecció Civil, el subdirector Sergio Delgado posa en valor que cada cop més municipis s'assumin a la llista.
7: Fem una valoració positiva del treball que fan els municipis, perquè cada vegada es presenten més plans i cada vegada aquests municipis estan més preparats per afrontar tant risc d'incendis forestals com altres riscos.
18: Hi ha casos destacats. Badalona, per exemple, el necessita des de fa més de 20 anys. I Lleida és la ciutat més gran que no té pla fins ara. La capital del Segrià no en tenia obligació i ara hi estan treballant.
0: I sobre el que va passar a Manresa, l'assassinat de Manresa d'aquesta setmana, el conseller de Drets Socials s'ha referit per primer cop al crim de Manresa amb dos menors implicats. Raúl Moreno ha qualificat de molt greu els fets, tot i que ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors.
16: Des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, però, Alicia Fernández considera, en canvi, que el sistema ha fallat. Sentim-los a tots dos.
8: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
25: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
16: Els Mossos continuen buscant els altres dos o tres menors que també van participar en la baralla que va acabar amb l'apunyalament mortal.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
18: Molt bon dia.
0: La primera.

Així sona Amb qui estaràs, el nou tema de Ginestan, col·laboració amb Nil Moliner. Ginestan encara està fent gira del seu cinquè disc i l'acabaran el 7 de novembre a la sala Rasmatàs amb totes les entrades venudes. Totes les penes.

0: Seguim amb més novetats. Aquest és Guillem Gisbert, que publica avui nou tema. Es diu Entretenme, i amb aquest tema anuncia el seu segon disc en solitari. Un disc que encara no té nom, però sí que té data de llançament. Serà el 13 de novembre. Gisbert ja va treure un primer disc ell sol després de la pausa que encara dura amb Manel.
1: I la tercera.

0: avui, Aitana, actua al Palau Sant Jordi a les 9 del vespre. Ho farà també demà dissabte i repetirà concerts dilluns i dimarts de la setmana vinent. Des de fa temps, però, que totes les entrades estan esgotades.
1: I pel que fa als esports, Bert Prat, el Barça que fixa l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre, el dia del Barça a Sevilla, en què s'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9 amb un Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador, Raúl Asensio, i el futbol en català que compleix demà 50 anys i durant tot el dia emetrem les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyol a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Tot això avui que és divendres, 4 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Emma, amb 3 quilos 14 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Sofia a les 12 de la nit a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia, benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció, perquè no sé si a Eloi Cordomí podem començar a parlar d'onada de calor o no, però avui s'arribarà als 40 graus...
4: Sí, avui tindrem 40 graus al Segrià i 40 graus també a la Vall de l'Ebre. Mm. Llavors, tècnicament, això sí que estaríem als llindars d'una de calor. Faltaria que repetís això durant 3 dies seguits. Per tant, ho veurem al final de l'episodi. Però vaja, és un episodi de calor, clarament. Fixa't que les temperatures...
3: 4 de setembre, tindrem... 40 graus, eh?
4: Sí, sí, sí. Sí.
3: Tot normal, sí, això. Sí.
4: I fixa't, potser la dada a mi em sorprèn més, la següent que et diré, és la massa d'aire que tindrem aquest cap de setmana serà entre 9 i gairebé 10 graus per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any. La massa d'aire, eh? No vol dir que tot arreu les temperatures siguin 10 graus per sobre del normal, però tota la massa d'aire que ens arriba en altura té aquestes característiques. Per tant, avui dia de calor extrema, més de 35-36 a gairebé tot l'interior, aquests 40 graus que comentàvem, amb sol, amb 4 núvols matinals ara mateix a les Terres de l'Ebre, i el cap de setmana continuarà fent la mateixa calor, el que passa que arribaran potser alguns núvols prims i més calitja. I això podria atenuar una mica l'acció del sol i potser no tindrem aquestes temperatures tan extremes, però vaja, si no arribem als 40 ens quedarem als 39, vull dir que es mantindrà igual.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A les 9 obrirem l'àgora connectant amb Ucraïna. Comentarem la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i parlarem amb Sor Lucía Caram, que acaba d'arribar al país en el marc de la seva tasca solidària.
6: A 9:45, entrevista la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
5: I a les 10, tots els detalls de Cronos, la pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017. En parlarem amb el seu protagonista, Enric Auqué, i el director, Fernando González Molina. També amb Patricia Plaja, que el 2017 era directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
6: I a les 11, estrenem els dilemes d'aquesta temporada amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, mentides i amistats i com saber gestionar situacions incòmodes.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Ara són les 6:22. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos també tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Activem el satèl·lit i des de Buenos Aires saludem Joan Biosca, bon dia.
7: Hola, què tal, bon dia.
3: A Londres saludem el Quim Olivares, bon dia.
8: Hola, bon dia.
3: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia.
9: Bon dia.
3: I a Madrid, Paula Rujats, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
3: Atenció que amb aquesta proposta, enterrar humans i els seus animals de companyia en una mateixa tomba és el que planteja una iniciativa parlamentària regional a l'Argentina per permetre el descans etern a les persones i, per exemple, també els seus gats o gossos. Joan.
7: Sí, Ricard, ho plantegen a la província argentina de Córdoba. Això és a uns 600 quilòmetres d'aquí de la ciutat de Buenos Aires, la capital del país, pensant en els estrets vincles familiars que hi ha avui en dia entre humans i animals de companyia. Es tracta de la inhumació conjunta i ja es treballa en un reglament sanitari que habiliti aquests enterraments aquí a l'Argentina. El país sud-americà s'ubica en el 9è lloc mundial en població total de gossos, amb uns 10 milions d'exemplars. Ja hi ha països al món on aquesta iniciativa, aquesta opció és viable, com per exemple Itàlia, els Estats Units, el Japó, França i el Brasil.
3: Això a l'Argentina, curiosa també la proposta que ens arriba des d'Anglaterra i Gales. Les bugaderies i els magatzems d'algunes presons es convertiran, Quim, en cel·les

0: Francesc.
1: Més concretament, en un difús Iraq i una ciutat fictícia sota la invasió nord-americana el 2003, el xef xinès Xu Fu regenta un restaurant popular. Sota els dos bombardejos el converteix en un orfenat, però el seu soci iraquià resulta ser un terrorista, cosa que el situa involuntàriament en el centre de la guerra. Benvinguts al restaurant del drac és una metàfora de la política exterior xinesa i la imatge que vol projectar. Posició pacifista, ja sigui a l'Iraq o ara Trump contra l'Iran, però punt flac, ser oficialment neutral en algunes guerres també implica, per exemple, a Ucraïna, no contribuir a aturar Putin si li compres petroli.
0: I acabem també a Madrid, on Telefònica s'ha venut emblemàtica, l'emblemàtica seu de la Gran Via, per 200 milions d'euros, Paula.
2: Sí, el comprador és l'empresari murcià Tomàs Olivo, sisena fortuna d'Espanya i propietari de centres comercials a Catalunya, Andalusia o el Carib. L'edifici, construït el 1929, es considera el primer gratacel modern d'Europa i a dins hi treballaven centenars de telefonistes com ella.
3: Tampoco eran conversaciones importantes, pero decían, oye, que por aquí está hablando Sofi, por la reina.
2: Fa anys que havia deixat de ser la seu de Telefònica, ara acull la fundació i exposicions i és un edifici catalogat que a partir d'ara està en mans del rei dels centres comercials.
0: Així tenim el món. Falten 5 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. I d'avui en 8 es compliran 25 anys. 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre, i ara que parlem tant de si els serveis secrets espanyols coneixen l'entrada massiva de Ceuta, avui mirarem què sabien la CIA i l'FBI. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. Hi havia diversos informes previs sobre el risc d'atemptats. La Comissió d'Investigació dels Atemptats de l'11 de setembre diu en les seves conclusions que hi va haver fracassos d'imaginació, de política i de gestió de la informació que es tenia en aquell moment. Sovint s'ha dit que es tenia un dibuix amb tots els punts, però que ningú no va dibuixar la línia que unia, que connectava els punts. És el cas dels precedents que hi havia d'atemptats a les mateixes Torres Bessones.
5: NBC Nightly News.
6: Good evening. You're looking at the world's second tallest buildings in the heart of New York City's financial district, the scene of a massive underground explosion that ripped through the World Trade Center.
4: Al-Qaeda ja va atemptar contra el World Trade Center de Nova York l'any 93 amb una furgoneta bomba. L'any 98, Al-Qaeda va deixar més de 200 morts en atacs a les ambaixades dels Estats Units de Kenya i Tanzània, i el 2000 va atacar un vaixell militar nord-americà al Iemen. A més, feia molts anys que Osama Bin Laden amenaçava explícitament els Estats Units. Eren aquells missatges gravats molt particularment des de l'Afganistan o des del Pakistan. El 6 d'agost de 2001, un mes abans dels atemptats, George Bush rep un informe diari de Seguretat Nacional. Aquell informe es titulava Bin Laden està decidit a atacar els Estats Units. L'informe diu explícitament que s'han detectat indicis de possibles segrestos d'avions. A la Comissió d'Investigació de l'11S, la consellera de Seguretat Nacional de George Bush, Condoleezza Rice...
7: Do you swear or affirm to tell the truth? The whole truth and nothing but the truth.
8: I do.
7: Dr. Rice.
8: Thank you very much.
4: Condoleezza Rice va dir que la informació, aquesta que dèiem d'aquest informe, no era prou precisa. Aquest informe, insistim, és del 6 d'agost, un mes abans dels atacs. El 16 d'agost es detenia Zakarias Moussaoui després que el professor que li donava classes de pilot d'avió el veia sospitós. A l'11 de setembre recordem que van intervenir 19 terroristes, doncs Zakarias Moussaoui havia de ser el 20è, però el van detenir. La Comissió d'Investigació admet que no se'l va investigar ni interrogar. De fet, els agents en el seu moment van demanar permís per inspeccionar-li l'ordinador, però el permís se'ls hi va
9: A good FBI agent is a good FBI agent. And if you assign an agent...
4: I aquest segurament és el cas més clar. Aquí sentim es diu John O'Neill. És un dels grans experts antiterroristes de l'FBI. Va investigar tots els atemptats que dèiem abans i va passar anys avisant del risc que suposava Al-Qaeda. Tip que no li fessin cas, plega de l'FBI el 22 d'agost del 2001. L'endemà, 23 d'agost del 2001, quan faltaven dues setmanes pels atemptats, comença una nova feina que és... cap de seguretat del World Trade Center. Ell és a la Torre Sud quan veu impactar el primer avió, va morir en aquell atemptat, les seves despulles es van trobar 10 dies després.

0: I arribem al punt de 6:45 del matí amb els esports amb Robert Prat. El Barça ja té data per l'assemblea de socis.
1: Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça del partit de Lliga, assemblea telemàtica, s'aprovarà l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs.

0: Madrid, Raúl Asensio acapara tot el protagonisme a les últimes hores pels dos judicis amb un José Mourinho que ha estat molt crític amb el seu jugador.
1: I el futbol català està d'enhorabona. Compleix 50 anys.
2: Pizzi, Pizzi, Pizzi! Che, que bueno que viniste!
0: Demà fa 50 anys del Barça a les Palmes, que va transmetre a Puyol per commemorar aquesta efemèride tot el dia de demà, des de les 8 fins a les 12 de la nit, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Emetrem algunes de les transmissions més destacades.
1: Ara són 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a les 7:20 i a Sant Agustí de Lluçanès.
3: I es pondrà a les 8:20 del vespre.
1: Les temperatures a aquesta hora?
4: A Vic 18 graus, Amposta 23 i a Batea 21.
1: I atenció perquè podem arribar avui entre els 35 i 40 graus a l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, i més de 33 en alguns punts de la costa. Amb un dia que serà assolellat, hi ha 4 núvols matinals a l'extrem sud de Catalunya. El cap de setmana es manté la mateixa calor, però arribarà més calits i alguns núvols primets.
1: I com va el transport públic a aquesta hora, primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
6: De moment, matí sense incidents importants al transport públic. Veiem, això sí, alguns retards, com per exemple el de l'AVE, que ha sortit de Sants cap a Madrid i que para a Lleida, que va 6 minuts tard i també 7 minuts de retard en el tren que està anant de Manresa cap a Lleida Pirineus.
1: Tot això avui que és divendres 4 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Isabel Díaz Ayuso.
3: Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera, on s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Díaz Ayuso.
1: Pedro Sánchez.
4: El president espanyol manté que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta, però adverteix que si es demostra la implicació de Rabat actuarà amb contundència.
1: Salvador Illa.
3: S'ha reunit amb Volodymyr Zelensky, a qui ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna. El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
1: La grip?
4: Sí, encara que faci calor, aquest estiu s'han duplicat els casos de la malaltia a Catalunya. Només la setmana passada se'n van detectar 2.400, quan el més habitual seria tenir-ne un miler. Aquest augment de la grip s'atribueix a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud on és hivern.
1: Puyol.
3: Demà farà exactament 50 anys que Joaquim Maria Puyol va narrar un Barça a les Palmes en català i marca l'inici de 50 anys de futbol en català. Primer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio. Demà, de les 8 del matí a les 12 de la nit, l'antena digital d'aquesta casa emetrà algunes de les transmissions més destacades, com el Wembley 92 o el Barça-Getafe del 2007, que recordareu per l'encara Messi de Puyol.
1: Com feia, com feia?
3: Encara Messi, encara Messi, encara Messi.
1: I què més ens deixa la matinada? Brussel·les, Frederic.
7: L'oposició de diversos alts càrrecs als intents de Brussel·les de reduir la dependència dels gegants tecnològics nord-americans, ho explica avui el Financial Times, avisa que aquests alts càrrecs avisen que si s'acaba fent això, Europa tindria sistemes inferiors, més riscos cibernètics i problemes de coordinació amb els aliats de l'OTAN.
1: I amb què se'n va dormir Estats Units?
7: Doncs amb diverses novetats amb intel·ligència artificial, ahir que van caure diversos dels models i a la tarda OpenAI ha llançat aquest dijous el seu últim model i assegura que és el més intel·ligent del món i que supera els models fins ara que tenia Anthropic. La gran multinacional de xips per la intel·ligència artificial, Nvidia, ha comprat Hugging Face. És la plataforma oberta considerada clau en la distribució de models. La prova és que Nvidia n'ha pagat 13.000 milions de dòlars.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: Doncs amb la notícia que una exposició d'art a Corea del Sud permetrà als artistes taiwanesos participar-hi sota la denominació Pavelló de Taiwan. Malgrat les protestes de la Xina, la notícia suposa un triomf simbòlic, però molt, molt, molt poc habitual, perquè la pressió de Pequín habitualment impedeix iniciatives així.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Centrades en la solitud de Pedro Sánchez.
8: I això és el que destaquen tots els diaris, menys El País, que hi continua passant de puntetes, i El Periódico, el primer, titula, de fet, que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi, i El Periódico, que Sánchez eleva el to davant Rabat i demanarà a la Unió Europea endurir la frontera. La resta, però, veureu que van per un altre camí. La Vanguardia, Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc, titular que gairebé passat a l'ara, Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés. A Madrid, la premsa conservadora aprofita per sucar i pa. La Razón, Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment, i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar-se. Destaquem també tres fotos de solitud. A l'Ara, Sánchez sol a l'escó amb mala cara. A l'ABC, una cadira buida entre la ministra Robles i el ministre Marlaska. I a la Razón, doble foto encarada. Sánchez, cap cot, tocant-se els ulls, i Feijó amb la mà alçada, semblant que li diu diu adéu. Això en un dia en el qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts.
1: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara Garcia?
9: Dos mesos després de l'incendi que es va iniciar a la Bisbal d'Empordà i que va cremar unes 200.000 hectàrees de les Gavarres, la Generalitat ha imposat una multa de 300.000 euros a l'empresa on treballava l'operari que va provocar el foc. Ho llegim al diari de Girona. La companyia ha estat expedientada per permetre tasques de risc durant el pla Alfa 3. El Segre explica que l'Audiència de Lleida ha condemnat una promotora a pagar el cost de les obres necessàries per reparar l'aïllament acústic d'un bloc de pisos de Naut Aran, a la Vall d'Aran. Els veïns han acreditat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels residents dels pisos del costat. I a Tarragona, la policia ha interceptat al port una moto d'aigua vinculada al narcotràfic entre Sud-amèrica i Europa. L'embarcació figurava a un nom d'un tercer de la Capitania Marítima, però pertanyia en realitat a un membre d'una organització dedicada al tràfic de cocaïna.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
0: El Barça, que fixa l'assemblea de socis el 17 a 19 de setembre, és el dia del Barça a Sevilla, s'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs, i el Betis, que rep avui el Madrid a les 9, amb un José Mourinho molt crític amb els escàndols del seu jugador Raúl Asensio.
1: Ara són les 6:35, de seguida us ampliem també què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però aquests dies, que també és notícia, la davallada dels influencers, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Diuen els experts en xarxes que el fenomen dels influencers va a la baixa. Fins ara, els creadors de contingut havien gaudit de bona premsa, especialment al nostre país, perquè tothom considerava que tenir presència a les xarxes en català era quelcom positiu. Però amb la militància lingüística no n'hi ha prou, i fins i tot els catalans semblen patir una certa fatiga de seguir gent que es dedica a fer denunci perpetu de si mateix. Al capdavall, la famosa caiguda dels influencers s'explica per una cosa molt senzilla. Les nostres vides, per molt que les envellim, al final sempre acaben sent poc interessants i rutinàries. Això també passa a Instagram, on la majoria de penya compartim les mateixes mandangues, els mateixos restaurants i els mateixos peus amb butllofes amb el Mediterrani de fons. Si la cosa serveix per tornar a prestigiar la normalitat i fins i tot l'avorriment, benvinguda sigui la caiguda.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 6:45 del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta pendent del que passi avui al Consell de Política Fiscal i Financera, que ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic. El govern d'Isabel Díaz Ayuso ja ha escalfat la trobada dient que no hi anirà.
4: L'executiu de Díaz Ayuso està en contra de la reforma pactada pel govern espanyol amb Esquerra i ha fet una crida a la resta de comunitats a fer el mateix, a no anar-hi. La intenció d'Ayuso era fer descarrilar el projecte per falta de quòrum, però cap altre govern autonòmic hi ha renunciat a hores d'ara. El Ministeri ha qualificat l'intent de boicot d'irresponsable i de gambarrisme institucional. Tot i l'absència de Madrid, la proposta s'aprovarà encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les autonomies que donen suport, que són Catalunya i les Canàries. El nou model podrà passar després, haurà de passar, de fet, després pel Consell de Ministres i el Congrés. Si s'aprova, representarà per Catalunya ingressos de 4.700 milions més l'any que ve.
3: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant.
4: Malgrat que continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva, per primer cop el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. En una compareixença, i el Congrés va tancar files amb l'actuació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
13: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
4: Pedro Sánchez es va quedar sol, però sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueras de Junts.
14: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
15: Mohamed VI es un asesino.
16: I ustedes, unos pusilánimes.
17: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
4: Els socis de Sumar tampoc li van fer costat a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable.
3: Respecte del crim de Manresa, el conseller de Drets Socials s'hi ha referit per primer cop.
4: Raül Moreno ha qualificat de molt greus els fets, tot i que ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treballadors Socials de Catalunya, Alicia Fernández considera que el sistema ha fallat. Sentim-los tots dos.
18: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
19: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
3: Us ho avança al Matí de Catalunya Ràdio. Poc més de la meitat dels municipis catalans tenen pla municipal per incendis en vigència.
4: L'últim any Catalunya ha sumat una trentena de municipis més i ara arriba a 426 pobles i ciutats. Això és un 51% del total. Això sí, hi ha un 42% més de municipis que el tenen pendent de revisió. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
20: Fem una valoració positiva del treball que fan els municipis perquè cada vegada es presenten més plans i cada vegada aquests municipis estan més preparats per afrontar tant risc d'incendis forestals com altres riscos.
4: Hi ha casos com la Badalona que el necessita des de fa més de 20 anys.
3: I els casos de grip a Catalunya s'han pràcticament duplicat aquest estiu.
4: Sí, l'habitual és detectar-ne poc més d'un miler a la setmana. En aquesta època, només la setmana passada, se'n van detectar 2.400. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern, ni tampoc és més virulenta. Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
21: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
4: L'increment sobtat s'atribueix sobretot a casos importants de persones que han viatjat de l'hemisferi sud, on està tenint una incidència alta. No està previst que això modifiqui, però, el calendari de vacunació, que començarà el 5 d'octubre.
3: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí, el president de l'Argentina, Javier Milei, torna a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines, que actualment pertanyen al Regne Unit.
4: Milei anuncia mesures per evitar que Londres es quedi el seu petroli.
3: Buenos Aires, Joan Biosca.
22: Javier Milei se sent recolzat pels Estats Units després que el president Donald Trump hagi posat en dubte la neutralitat històrica nord-americana sobre la sobirania britànica de les Malvines, un conflicte que ja va provocar, recordem-ho, una guerra el 1982 entre argentins que la van perdre i britànics. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que hi facin perforacions petrolieres, en considerar, ha dit Milei, que les illes i el seu espai marítim són territori nacional argentí.
23: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
22: També el cap d'estat argentí ha anunciat més presència militar a la ciutat d'Ushuaia, a 700 quilòmetres de les conegudes també com a Illes Falklands. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I el govern de la ultradretana Giorgia Meloni es converteix avui en el que ha durat més de la història d'Itàlia.
4: En un país caracteritzat per la inestabilitat política, la primera ministra bat el rècord de 1.412 dies consecutius al poder que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Meloni governa Itàlia des de finals del 2022, amb pragmatisme, centrada en Maduro contra la migració i la delinqüència. Els últims mesos, però, ha tingut discrepàncies amb Trump i ha vist com apareixia amb força un nou partit d'extrema dreta a les portes d'unes noves eleccions l'any que ve.
3: Cultura, avui arriba als cinemes la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
24: La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostrar la cara més humana d'aquells dies. Ahir es va estrenar en una gran gala al Liceu.
3: Barcelona, Montse Pujol.
25: El director González Molina va voler ressaltar que han volgut fer un treball fugint del sensacionalisme amb la intenció de fer un acte reparador amb rigor i respecte. L'actriu Mònica López es posa a la pell d'una mosso d'esquadra de Ripoll que coneixia els autors i que diu que va ser clau per preparar el seu paper.
26: Perquè ella ho havia viscut en primera persona. I vam tenir primer una xerrada llarguíssima, després una altra, ara encara ens escrivim per WhatsApp. Per mi la Núria, que a més continua a Ripoll lluitant per la integració real, és per mi una persona imprescindible en una societat.
25: La pel·lícula compta amb un repartiment coral encapçalat, entre d'altres, per Enrique Uquedi, Ana Gómez i Pablo Derqui. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui, a partir de les 10, al Matí de Catalunya Ràdio, tindrem Fernando González Molina, director de Cronos, i l'actor Enrique Uquedi. També parlarem amb Patricia Plaja, que era la directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra aquell 17 d'agost. I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist. I es van coneixent noms, Marta, del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Avui, Peter Jackson.
24: I és el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que assistirà en una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials, guanyador, per cert, de 7 Oscars. També hi assistirà l'actor nord-americà Danny DeVito i el director espanyol Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30 aniversari de la seva primera pel·lícula, Tesis.
3: Anem a Venècia. Jean and Joan Holbrook. How did you meet Mr. Mulroney for the first time? In church. No, it was not in church. Sort of.
24: S'hi ha presentat Backing Faster, l'última pel·lícula del cineasta alemany Werner Herzog, on les germanes Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt famoses a l'Anglaterra dels anys 80.
3: Connexió ara amb Venècia, amb el Festival Internacional de Cinema Òscar Callau.
0: Backing Faster seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa fucking bastard. La van pronunciar així en un judici dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. El creador de Fitzcarraldo, Nosferatu o Aguirre torna a fer una obra que té parts documentals i alhora és una ficció d'imaginació desbordant.
2: I don't make a real
5: distinction. Jo no faig distinció entre ficció i documentals. Per mi, tots són pel·lícules. Jo invento, munto una escena, trio els actors i poso música. Es tracta de ser inventiu. Intento fer pel·lícules diferents.
0: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I a la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo.
24: Una nova manera d'acostar-se a l'obra de Leonardo da Vinci a partir de la figura de la dona.
3: Girona, Maria Rovira.
6: La mostra vol superar les formes tradicionals de visita als museus i fer l'art més comprensible i vivencial. S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls de les obres i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar. Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
7: Anem a descobrir quin personatge, qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o esquadres més importants d'ell. I una exposició on el primer eslògan, el primer que n'hi ha que dir és que està prohibint no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
6: L'exposició aporta una mirada renovada de l'univers de Leonardo da Vinci a partir de la seva particular manera de pintar la dona en quadres com Madonna Lita, la Gioconda, la Dama de l'Armini o la Bella Ferronier. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Passa un minut de 3:45 del matí. Avui comença la part més forta de l'episodi de calor. Lola i Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, déu-n'hi-do ja del que veníem, perquè ahir vam batre rècords de temperatura per un mes de setembre amb 27 estacions del Meteocat. Avui segurament s'ampliarà aquesta llista d'estacions que tindran rècord, i és que avui s'arribarà als 40 graus en punts del Segrià i també de la Vall de l'Ebre, i més de 35 graus a gairebé tot l'interior. Amb un dia de sol, sí que hi haurà alguns nuvolets al sud de Catalunya, sobretot ara durant el matí, però aniran marxant, i el cap de setmana es manté la calor, dissabte, diumenge, amb una mica de núvols prims, potser una mica de calitja, amb previsió que a partir dimecres que ve sí que baixi en picat la temperatura.
3: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
9: Doncs matí sense incidències importants al transport públic. Veiem, això sí, alguns retards, com per exemple el de l'R15 en el tren que està anant de Reus cap a Barcelona, que va amb una demora de 7 minuts. També 7 minuts de retard en el tren que està anant de Manresa cap a Lleida Pirineus, i l'AVE que ha sortit de Sants cap a Madrid i que para a Lleida va 6 minuts tard.
12: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
27: Avui hem rebut el missatge de David Cuesta. És treballador de l'empresa Ubisoft a Barcelona i membre de la secció sindical de la CGT. El sindicat ha convocat una vaga indefinida de 6 dies al mes. El motiu és la decisió de l'empresa d'obligar els treballadors a anar cada dia a l'oficina a partir del gener, després que des del 2024 gaudissin de dues jornades de teletreball a la setmana. El sindicat retreu a l'empresa no haver negociat i manté la convocatòria de vaga pels dies 16, 17 i 18 de setembre.
28: L'empresa el 2024 ens va anunciar que en comptes dels dos dies setmanals que hi anàvem fins en aquell moment, hi hauríem d'anar 3, i ens van reiterar moltes vegades que no ens farien anar 5. Arrel d'això, doncs, molta gent ha marxat a viure fora o no viu a Barcelona o, bàsicament, no pot conciliar amb la vida personal.
12: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
24: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Després de 3 jornades consecutives de descensos, les borses europees agafen una mica d'aire i l'IBEX 35 va créixer més d'un 1% i avui tornarà a obrir des dels 20.000 punts. El clima de tensió a l'Orient Mitjà, però, continua incentivant les pujades del petroli amb el barril de Brent en $96. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics, la borsa de Hong Kong creix un 2% i la de Tòquio un 1%. I acabem repassant com han anat a dormir a Wall Street a l'espera que avui surtin de d'ocupació dels Estats Units, el Dow Jones i el Nasdaq han pujat tots dos més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar.
1: Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 10 minuts i a les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem avui a Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
3: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
3: I Girona, Núria Paraire, bon dia.
14: Bon dia.
3: A Barcelona, Marc, pendents de Collserola.
2: Sí, on s'han detectat 5 nous casos de pesta porcina africana després de 2 setmanes sense positius, tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. És el primer positiu. S'han detectat, doncs, 384 positius. N'estarem pendents en aquest divendres. Calorós, marcat a les comarques de Barcelona també pel concert d'Aitana. La de Sant Climent de Llobregat actua a les 9 al Palau Sant Jordi, a menys de 20 minuts de casa.
3: Ja que parlem de cultura, més cultura, ara a l'Alt Urgell, la Fira del Llibre del Pirineu, a Organyà celebra 30 anys aquest cap de setmana, Pere Joan Álvarez.
10: Entre les novetats d'aquesta edició hi haurà més espais per la música i la cultura i una ampliació dels horaris. Aquest any la jornada sobre la salut del català surt per primer cop al carrer. Aquest any dedicada a la llengua cantada. En total hi haurà les parades de 35 editorials i llibreries i 55 presentacions de llibres. I parlant, per cert, del Pirineu i del cap de setmana, recordem que els veïns de Castellciutat a la Seu d'Urgell tallaran diumenge la carretera nacional 260 per reclamar un pas de vianants que comuniqui les dues parts del poble, dividit per una via per on cada dia passen uns 15.000 vehicles.
3: Passem ara per Tarragona i Girona. Avui al Baix Ebre està programada una sessió important del macrojudici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea, Ricard.
15: Doncs sí, aquest matí a l'Audiència de Tarragona està prevista la presentació dels informes finals i les conclusions de les parts presents en el judici. Un dels punts d'atenció serà saber si la Fiscalia rebaixa o no la pena de 14 anys de presó i 1,6 milions d'euros pel principal acusat, l'exgerent Daniel Ferrer. Penseu que la fallida de la cooperativa fa 14 anys va deixar atrapats 4 milions i mig d'euros de més de 400 socis.
3: I a les comarques gironines hem sabut que hi haurà més modificacions en la recollida de residus, Núria.
14: Si així és, el govern municipal treballa en una modificació del contracte de recollida de residus per incloure millores. Des que l'any 2024 es va implantar el nou sistema de contenidors intel·ligents amb targeta i horaris per cada fracció, hi ha hagut crítiques de veïns, canvis que s'han hagut d'aplicar, i ara l'alcalde Lluxalelles en fa una bona valoració de com funciona i contempla una modificació més estructural. Ho ha de negociar amb altres partits. Recordem que l'estiu Junts va sortir de l'equip de govern i ja no tenen majoria.
3: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I els esports, Robert Prat.
16: El Barça, que fixa l'assemblea de socis dissabte 19 de setembre, és el dia del Barça a Sevilla, s'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9, amb un José Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador, Raúl Asensio. I el futbol en català, que compleix demà 50 anys, durant tot el dia emetrem les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyal a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
3: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
17: Aquests dies ens freguem els ulls i les orelles quan escoltem Mourinho a les rodes de premsa, perquè el trobem molt lluny del primer Mourinho que va entrenar al Madrid i que li agradava ser provocador i maleducat en públic. Era una època on l'afició del Madrid i també periodistes constantment mostraven una animadversió extrema cap al Barça, cap a Guardiola i cap a Leo Messi. I en aquest context Mourinho es va convertir en el líder visible d'aquest odi cap a tot el que era blaugrana. De moment, ara, Mourinho el veiem més tranquil, també més vell, i d'aquí un temps sabrem si també és un Mourinho penedit de la seva versió de fa 16 anys o, en canvi, el que tenim ara és un Mourinho amb pell de xai.
3: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
18: Torna al Catalunya Nit.
29: Tornem, però amb un horari nou.
18: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
11: Catalunya Nit.
29: Un informatiu en profunditat.
18: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Amb horari nou.
29: De 9 del vespre a 11 de la nit.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
30: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linkat.
30: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linkat. A Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
3: Quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells, avui sobre les agressions que van patir alguns periodistes durant les manifestacions de suport a Ceuta.
4: Vaig a posar més sèria per denunciar els atacs, els insults i les agressions que periodistes, entre d'altres cadenes de Televisió Espanyola i de La Sexta, van patir en les manifestacions en suposada solidaritat amb Ceuta. Feia por veure els ulls injectats en sang dels que arrencaven micros i usaven banderes com armes. Els partits suposadament demòcrates, impulsors de les manifestacions, se ho haurien de fer mirar seriosament.
3: I a la recomanació del dia, aquesta temporada, cada divendres, us recomanem un llibre de cara al cap de setmana. Avui la Carlota Freixenet ens proposa la novel·la Les lents blaves, de Daphne du Maurier.
5: Una dona a punt de quedar-se cega decideix sotmetre's a una operació per intentar recuperar la vista. Què és el que veurà quan es desperti? Doncs la infermera li diu que serà la primera de donar-li el primer ensurt. Que sigui un ensurt o no és una cosa que haureu de descobrir en aquest petit plaer meravellós i absolutament inquietant de Daphne du Maurier, que es diu Les lents blaves. Us el llegireu probablement en un parell d'hores i és un llibre que segur que us farà somriure i que segur que us remourà una mica per dins.
3: I ahir què deien els altres, Jovany?
13: Ahir els altres vibraven amb l'informe policial que suggeria que les autoritats marroquines estaven darrere l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Juan Ramon Lucas, de Ràdio Nacional d'Espanya, obria el programa
19: així. Nada como un pato, y grasa como un pato. Probablemente sea un pato, pero ¿y si no lo pone en ningún sitio? Muy buenos días.
13: Jiménez Los Santos tenia molt clar quin ha de ser el futur de Ceuta.
20: Este concepto, Ceuta y Melilla tienen que ser dos plazas militares, donde vivan militares con sus familias. Pero ciudades abiertas no.
13: I a la COPE, Carlos Herrera deia que havia arribat el moment de fer fora el govern de Pedro Sánchez, el que passa que no ho deia amb aquestes paraules exactament.
21: Con este sujeto es echarlo al basurero. De forma democrática, evidentemente. Pero echarlo...
13: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
3: Gràcies, Jovany.
22: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
23: A les 9 obrirem l'àgora connectant amb Ucraïna. Comentarem la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i parlarem amb Sor Lucía Caram, que acaba d'arribar al país en el marc de la seva tasca solidària.
25: A 9:45, entrevista la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
23: I a les 10, tots els detalls de Cronos, la pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017. En parlarem amb el seu protagonista, Enric Auqué, i el director, Fernando González Molina. També amb Patricia Plaja, que el 2017 era directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
25: I a les 11, estrenem els dilemes d'aquesta temporada amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, mentides i amistats i com saber gestionar situacions incòmodes.
23: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
26: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
31: Ei, mama, què tal?
32: Ja heu tornat a començar el programa normal?
31: Què vols dir normal?
32: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
31: Ah,
32: perquè
31: no.
32: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
31: Mama,
32: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
31: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
32: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
31: Ah, sí? En Joel Díaz? Està...
32: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
31: Ah, no? Què vols dir, que és massa alt?
26: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
33: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Vonda Shepard i la cançó Searching My Soul, i mentre ella va buscar la seva ànima tal dia com avui, però de l'any 1998, Larry Page i Sergey Brin van fundar oficialment el cercador Google en un garatge a Califòrnia. A diferència d'altres cercadors de l'època, com Yahoo o AltaVista, Google ordenava els resultats segons la qualitat i la quantitat d'enllaços de cada pàgina.
0: Això el Sergey, Això el Sergey.
1: Sergey. Sí, I, per tant, molta més precisió. Google va començar...
0: I tant.
1: Ja estàs a la veta, Google va començar a funcionar oficialment el 27 de setembre del 98, data que l'empresa que van fundar Page i Sergey celebra el seu aniversari.
0: És per molts anys.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix us podem anunciar, atenció, que dilluns al matí de Catalunya Ràdio farem entrevista institucional al president de la Generalitat, Salvador Illa. Començarem a partir de 8:45 a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta amb TV3 i també amb els diferents canals del 3CAT. Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarà així el president després del seu viatge oficial a Ucraïna i a l'inici de la setmana de la Diada Nacional, però també abans que comenci el curs escolar, en un dia en què els docents faran vaga i en el moment en què bona part del debat gira al voltant d'aquesta gestió de la immigració, molt especialment arran de la crisi de Ceuta.
1: La humanidad es imprescindible. Y en esta situación, que aparte de una crisis migratoria, una crisis social, también es una crisis humanitaria. Y como ONG humanitaria tenemos, en todo caso, que es nuestra labor, que es entregar comida un plato de comida caliente, se la seguiremos dando ese plato de comida caliente al mayor número de personas posible, mientras que haya fuerza y haya medio.
0: Així ho deia a les últimes hores la portaveu de l'ONG Luna Blanca, Halima Ahmed. Alguns moviments socials alerten que aquest mateix cap de setmana es poden quedar sense menjar per donar als milers de persones que segueixen a la ciutat de Ceuta. És una cara de la situació a Ceuta, l'altra és aquesta picabaralla constant, aquest soroll polític per aquesta gestió.
2: Claro, ¿qué es lo que habrían ordenado? ¿Habrían ordenado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que se encontraban en el Tarajal disparar a la población civil? ¿Habría preferido ese gobierno del Partido Popular con Vox matar a cientos, quizá miles de jóvenes, muchos de ellos menores,
0: para evitar... Això deia Pedro Sánchez, que avui reprèn la seva agenda en un acte amb el Consell de la Joventut.
3: La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna.
0: I aquest era un dels retrets del cap de l'oposició que avui dona el tret de sortida també al curs polític en un acte a Andalusia. Tot plegat l'endemà que el president espanyol es quedés sol al Congrés defensant que ara per ara no hi ha proves que apuntin al Marroc per l'entrada massiva a Ceuta. Madrid, Dani Sanceaja.
4: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten al govern de Rabat, no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa al Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
2: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola, i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve. Des de Madrid, Dani Sanceaja, per el matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem, les explicacions de Pedro Sánchez només han començat al seu partit. La resta l'han censurat. Frederic Vincent, bon dia.
5: Hola, sobretot perquè no es creuen que el Marroc no en sabe res.
3: La operació salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
5: A banda de Feijó o de Vox, els socis també anaven en aquesta línia, incloent Sumar, i també hi anaven Gabriel Rufián, Esquerra, Míriam Nogueres, Junts.
6: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
7: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat.
5: La ministra de Defensa, Margarita Robles, es va desmarcar del grup socialista quan no es va aixecar ni va aplaudir l'anunci de Pedro Sánchez sobre la publicació dels informes relacionats amb la crisi.
0: I tot això mentre, com dèiem, tot just començar, els serveis d'ajuda a les persones que segueixen a Ceuta es va acabant i també mentre hem de lamentar una altra tragèdia en una ruta migratòria, en aquest cas a les Canàries.
5: Més de 80 persones han mort en el naufragi d'una embarcació que havia sortit de Gàmbia. Salvament Marítim ha rescatat 45 supervivents. Aquest naufragi constata que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè la vigilància fa que les embarcacions hagin de sortir de més lluny. Elena Maleno, de l'ONG Caminant de Fronteres.
8: Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
5: I a les Balears a les últimes hores han arribat 10 magribins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 a l'Àgora del Matí amb Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és divendres 4 de setembre de 2026. El dia es desperta amb 25 graus a la Ràpita, 26 a Barcelona, 20 a Berga i 14 graus a Sort. I avui es preveu que comenci la part més forta de l'episodi de calor, amb temperatures màximes d'entre 35 i 40 graus a gairebé tot l'interior. El cap de setmana continuarà fent sol i la mateixa calor, però sí que podrien arribar alguns núvols prims i més calitja.
11: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem sense incidències destacades i, en general, circulació fluida.
0: Ara són les 7 i 6. I repassem aquesta hora el que cal saber també d'aquest divendres 4 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara Garcia i Pol Forada. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Nou pas.
11: Després d'ajornar-se la reunió del juliol, avui finalment sí que es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera per donar llum verda al nou model de finançament pactat pel PSOE amb Esquerra. És l'òrgan que reuneix el Ministeri amb les comunitats.
13: Madrid ja ha dit que no hi anirà i Ayuso insta la resta de comunitats del PP a fer el mateix, però per ara ningú l'ha secundada. Un cop s'aprovi, avui la proposta anirà al Consell de Ministres i després al Congrés. A hores d'ara, la proposta no té prou suports per acabar-se aplicant.
14: Les autonomies votaran avui el nou pla, que veuen amb bons ulls només el govern espanyol, Catalunya i les Canàries. Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada perquè considera que és una proposta pactada bilateralment, una decisió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que Hisenda ha titllat d'irresponsable i de gamberrisme institucional. També les autonomies del PP la rebutgen. Amb l'aprovació previsible d'avui, el model farà el salt al Congrés. Aquest pla suposaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve. Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En temps d'Àgora parlarem del sistema de finançament, també de la crisi de l'habitatge, amb la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque. I també parlarem amb Sor Lucía Caram, de la visita que el president Salvador Illa continua avui a Ucraïna, amb Zelensky.
15: Salvador Illa s'ha trobat amb el president ucraïnès, a qui ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna.
16: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
17: En la comitiva catalana, reduïda per qüestions de seguretat, també hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch. Aquesta nit hi ha hagut una aparent treva després de 8 dies d'atacs consecutius en què Moscou ha aprofitat la debilitat dels sistemes defensius de Kiev.
0: I notícia que us avança Catalunya Ràdio. Es dupliquen.
11: Els casos de grip a Catalunya aquest estiu, només la setmana passada, se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual són un miler. Tot i això, les soques que circulen no són especialment virulentes.
0: Ens ho amplia Txell Garriga.
18: L'increment s'explicaria per casos importats de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. Alerten que aquesta grip podria presentar símptomes poc comuns, ho explica Jacobo Mendiorot, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
19: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
18: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de més risc i la resta de població es podrà vacunar a partir del 26. I, d'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor.
19: Quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldrem analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
11: Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb ronyó de porc.
13: L'any passat, un pacient de 66 anys va rebre un trasplantament de ronyó de porc a l'Hospital de Massachusetts. Va viure així durant 9 mesos, sense haver de sotmetre's a la diàlisi que havia necessitat fins aleshores. A principis d'aquest any va rebre un ronyó d'un donant humà que li permet viure amb certa normalitat.
15: Segons explica la revista mèdica de Lancet, aquest cas suposa el rècord de duració d'un trasplantament d'aquest tipus i suposa un gran pas endavant en la possibilitat de fer servir òrgans animals en persones.
0: I una altra notícia que avui us avança aquest programa relacionada amb els incendis. A poc a poc.
17: En l'últim any, només una trentena de municipis catalans han aprovat o han actualitzat el pla que estableix com han d'actuar en cas de perill per un incendi. De fet, poc més de la meitat de municipis catalans, 426, el tenen vigent. Des de Protecció Civil, això sí, el subdirector Sergio Delgado posa en valor que cada cop hi ha més municipis que se sumen a la llista.
20: Fem una valoració positiva del treball que fan els municipis, perquè cada vegada es presenten més plans i cada vegada aquests municipis estan més preparats per afrontar tant risc d'incendis forestals com altres riscos.
11: Hi ha casos destacats. Badalona, per exemple, el necessita des de fa més de 20 anys i Lleida és la capital més gran que no té pla. Fins ara no hi tenia l'obligació i ara hi estan treballant.
0: Retallada dràstica.
13: Volkswagen acomiadarà 50.000 empleats a tot el món abans del 2030. El comitè d'empresa de Seat no descarta que alguns siguin a Catalunya. De fet, alguns mitjans apunten que el grup alemany estaria estudiant si directament fa desaparèixer la marca automobilística espanyola.
12: Són declaracions del president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, al Catalunya Nit.
21: Y todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
12: Al final de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup Volkswagen Europa.
21: No s'ha acordat ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar.
12: Carner ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans alemanys, es voldria fer desaparèixer abans de 3 anys. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui és divendres, però ja comencem a mirar cap a la setmana vinent. La setmana vinent comença el curs escolar, però es manté.
15: Els sindicats d'educació, USTEC i CGT, no aixequen la convocatòria de vaga per dimarts que ve, primer dia de curs, després que la trobada d'ahir amb la consellera que ve sense cap fruit.
0: Per tant, es manté la vaga. Maria Costa.
22: La consellera Esther Niubó demanava una treva, però la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi les millores sobre un calendari.
23: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies.
24: Aquesta vaga és un fet. Convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
22: Els sindicats retreuen al govern que no s'hagi negociat durant l'estiu i que es vulgui enllestir ara a correcuita. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també parlarem de Cronos.
17: Avui arriba als cinemes la pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Ahir es va estrenar en una gran gala al Liceu.
25: El director González Molina va voler ressaltar que han volgut fer un treball fugint del sensacionalisme amb la intenció de fer un acte reparador amb rigor i respecte. L'actriu Mònica López es posa la pell d'una mosso d'esquadra de Ripoll que coneixia els autors i que diu que va ser clau per preparar el seu paper.
26: Perquè ella ho havia viscut en primera persona. I vam tenir primer una xerrada llarguíssima, després una altra, ara encara ens escrivim per WhatsApp. Per mi la Núria, que a més continua a Ripoll lluitant per la integració real, és per mi una persona imprescindible en una societat.
25: La pel·lícula compta amb un repartiment coral encapçalat, entre d'altres, per Enrique Uquedi, Anna Gómez i Pablo Derqui. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui, a partir de les 10, en parlarem àmpliament amb un dels seus protagonistes, Enrique Uquedi, i també amb Fernando González Molina, director de Cronos, i també parlarem amb Patricia Plaja, que va ser la directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra aquell 17 d'agost i que té un paper molt important en el que va passar, però també ho explica la pel·lícula d'una manera molt, molt interessant. Defensa el sistema.
22: El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, s'ha referit per primer cop al crim de Manresa amb dos menors detinguts. Moreno tanca files amb el funcionament del sistema de protecció de menors. En canvi, Alicia Fernández, del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, considera que ha fallat.
27: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
28: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
0: I avui, Aitana al Palau Sant Jordi.
13: Del vespre, també actuarà demà dissabte i repetirà concerts dilluns i dimarts de la setmana que ve des de fa temps, però que totes les entrades estan esgotades.
0: I també tenim nova música.
29: Amb què estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu al nostre llit?
15: De Ginestar, en col·laboració amb Nil Moliner. Ginestar continua fent gira del seu cinquè disc i l'acabaran el 7 de novembre amb un concert a la sala Rasmatàs.
0: I ara esport, Robert Prat, futbol en català.
30: Demà es compleixen 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català.
31: Un grup ja clapat, un grup ja clapat!
30: Des de les 8 del matí fins a la mitjanit emetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio les transmissions més emblemàtiques de Joaquim Maria Puyal. Avui, Betis-Madrid a les 9 i l'assemblea de socis del Barça serà el dia del Barça-Sevilla, el 19 de setembre.
0: Un minut serà un quart de 8 del matí. Repassem què en destaquen els diaris. Anem al quiosc.
32: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix molta xafogó aquí, 24 graus de temperatura i a la majoria de portades coincideixen amb el titular que Pedro Sánchez es queda més sol defensant la gestió de la crisi amb Ceuta. Això és el que destaquen tant La Vanguardia com l'Ara, El Mundo, l'ABC o La Razón, que titula, per exemple, que Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. Les fotografies també van bastant en sintonia. A l'Ara hi veiem Sánchez a la tribuna del Congrés durant la seva compareixença ahir i a La Razón doble foto encarada. Veiem veiem Sánchez amb cara llarga, preocupat, tocant-se els ulls, i Feijó amb la mà alçada saludant com si li estigués dient adeu. L'ABC, però, és la que té la fotografia que més parla per ella mateixa. No hi apareix Sánchez i veiem tres cadires, la del mig buida, i a una banda la ministra Robles i a l'altra Marlaska. L'excepció la trobem al País, que no entra al fang i titula «Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi», mentre que el periòdico diu que Sánchez eleva el to davant Rabat. Això en un dia en el qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky, i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts vinent, quan ha de començar el curs.
1: 45.712.
2: Em toca. Em toca?
1: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
3: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 19 graus a Castellterçol, 21 a Corbera de Llobregat i 24 a Santa Coloma de Gramenet. Carretera Clàudia Serra.
5: Circulació fluida en general, tret d'un tram habitual amb una mica més d'intensitat a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat.
15: Detectat 5 nous casos de pesta porcina africana a Collserola després de dues setmanes sense positius.
6: Tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis.
13: Des del primer positiu detectat s'han analitzat prop de 12.000 senglars i s'han trobat 384 positius de pesta porcina africana.
15: Més notícies. El port de Barcelona ja té dues de les grues més altes del món.
6: Són a la terminal Best i podran operar vaixells amb més de 24.000 contenidors.
15: Joan Garcia.
7: A la presentació, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha remarcat la importància que els ports, com el de Barcelona, estiguin preparats per atendre el gigantisme creixent al transport marítim.
8: Un puerto que no puede atender el buque más grande no pierde un buque, pierde una ruta. Y con la ruta pierde carga de exportadores, de importadores, que están a cientos de kilómetros de aquí.
7: Les noves grues de 55 metres són 8 metres més altes que les actuals i s'han posat a la banda més allunyada de la pista principal d'aterratge de l'aeroport per no interferir les operacions. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I dos apunts d'accidents a les comarques de Barcelona.
6: Doncs l'home de 58 anys, la primera és que ha mort un conductor d'un camió que ha volcat a la ronda litoral. És un home de 58 anys que ha mort a l'acte i és la 12a víctima mortal d'accident de trànsit a Barcelona aquest 2026.
15: I l'altre, a Osona, s'ha encès un autobús a l'Eja, Vila Lleons, a Sant Joan de Vilatorrada.
13: Tant el conductor com els passatgers han pogut sortir sense prendre mal.
6: Ni passatgers ni conductor han pres mal, doncs. Tres dotacions dels bombers hi han treballat per apagar aquest incendi.
15: I cultura. Avui comença la Festa Major de Sabadell.
9: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions...
15: Fins dilluns trobareu un bon grapat de concerts i propostes emergents. Per exemple, avui, The Alan Parsons Project, també la Love You, i a la plaça de Sant Roc, a quarts d'11, concert de Roger Pedrós. També avui arrenca el Festival de Rumba a Barcelona. Teixits. Es fa a la plaça de Catalunya des d'avui fins diumenge. I un últim apunt, aquest de teatre, amb Emma Vilarassau, Jordi Buixadera, entre altres noms, de la nova temporada del Poliorama. Ara passant 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
14: El 6 de març del 1986.
10: I el número de la sort, el...
14: L'11.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
16: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
18: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
33: T'ha anat bé de gust la rutina?
18: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
33: El dels 90 premis de 600.000 euros. És clar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: És un quart i mig de vuit i avui és 4 de setembre del 2026, un dia que sona així.
4: Els sons del matí.
14: Sánchez s'ha quedat sol defensant que no hi ha proves sòlides que apunten el Marroc, però per primer cop avisa Rabat.
17: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
19: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
20: Mohamed VI es un asesino.
21: I ustedes, unos pusilánimes.
22: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
23: Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada i les autonomies del PP hi votaran en contra perquè consideren que s'ha pactat de manera bilateral.
24: En aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
25: Aquí hem fallat com a sistema, no Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Boicot.
15: Interdicció de tota relació comercial o social amb algú, amb alguna entitat, etc., amb el propòsit de coaccionar-lo o punir-lo. És el que ha intentat Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, pretenia que les comunitats plantessin avui Hisenda a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, però els governs autonòmics li han vingut a dir que chao pescao.
0: Risc.
15: És la possibilitat que ocorri un perill o una situació desfavorable. Encara que la vida de vegades no ens queda altre remei que assumir-ne per aconseguir els nostres objectius, convé minimitzar-lo. Això passa, per exemple, perquè els municipis tinguin plans d'actuació pel risc d'incendi i poc més de la meitat en tenen, segons us avança avui aquest programa.
0: SEAT.
15: La Societat Espanyola d'Automòbils de Turisme va obrir la primera factoria el 1953 a la zona franca de Barcelona, d'on van sortir models tan icònics de la SEAT com el 600 o el 127, lligats tecnològicament a la italiana Fiat. El lligam amb Volkswagen va salvar SEAT de la fallida, però potser acabarà suprimint la marca per centrar-se en Cupra a partir del 2009. Renovar-se o morir?
0: Posem-hi ara tres xifres amb Lara García. 2.000.
5: Barcelona preveu tancar el 2026 amb prop de 2.000 noves dates de desnonaments. Després d'anys de descens de desnonaments per les moratòries estatals lligades a la Covid, sembla que ara els casos aniran a l'alça. El 2025 ja van créixer un 3%.
0: 2028.
5: La Generalitat prorroga el servei de banca mòbil als municipis sense oficina fins al 2028. CaixaBank i Caixa d'Enginyers s'encarregaran d'aquesta cobertura en més de 450 municipis catalans. La xarxa estarà formada per un total de 13 oficines mòbils equipades amb caixers automàtics.
0: 7.
5: Són les tones de llúpol mediterrani que es preveuen collir a Prades, al Baix Camp. La collita d'aquest llúpol per fer cervesa comença avui. Els camps de Prades tenen unes condicions d'altitud, pluviometria i temperatura molt similars a les grans regions productores del centre d'Europa.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge veig una pissarra d'una escola, dues alumnes i una mestra, escrivint-hi amb guixos. Totes tres porten vel.
13: És la imatge que ha triat La Vanguardia per explicar que l'extrema dreta francesa vol un referèndum per prohibir el vel a l'espai públic. 8 mesos abans de les eleccions presidencials reobre així el debat, i és que explica el tema identitari és més còmode per l'extrema dreta que no pas parlar del seu programa econòmic.
0: A la segona imatge veig una zona boscosa, completament cremada, amb uns arbres de fons i Barcelona just darrere.
13: És la zona de Collserola que es va cremar la setmana passada. La foto la veiem al periòdico i és notícia perquè el Parc Natural es planteja tallar arbres i matolls, dit d'una altra manera, reduir l'espessor en punts de la serra per evitar que un nou foc arribi a endinsar-se a la zona més boscosa del massís.
0: I la tercera fotografia ens arriba des de Jerusalem. És la d'un cartell d'un artista palestí amb totes les dates dels concerts de la seva propera gira i una enorme segell a dalt, a la dreta on hi diu posposada per motius d'avisats. Jordi Brascó, què hi veus?
26: I veig el cantant Saint Levant, un fenomen de masses ara mateix en el món àrab i també a nivell internacional, com demostra aquesta gira que havia

0: avui acabaran la verema. I em deia que fa 20 anys aquestes mateixes vinyes les collien durant la segona setmana d'octubre. I el mateix ha passat amb l'inici de la verema, que va ser el 3 d'agost, un mes abans que antigament. I ara ve la part sorprenent. Tenint en compte la calorada insuportable que ha estat fent tot l'agost, van decidir que en lloc de treballar durant el dia, començarien a veremar a les 3 de la matinada i acabarien abans de les 11 del matí. I amb això han aconseguit més comoditat pels treballadors, més qualitat del raïm, pel fet que aquest raïm ha entrat a celler a 20 o 25 graus en lloc de 35 o 40, i un estalvi energètic important per no haver-lo de refrigerar tant. Fixeu-vos que aquesta és la clau de l'èxit per adaptar-se al canvi climàtic. Trobar fórmules que ens permetin mantenir la productivitat, però al mateix temps viure millor i contaminar menys.
1: Gràcies, Eloi.
0: Fins ara.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: escala una agulla com qui puja a l'Everest. I la resposta era: enfila. Enfilar una agulla és passar-hi el fil per l'ull, però enfilar-se és sinònim d'escalar. Una agulla és un cim i a l'Everest s'hi puja en fila, fent molta cua. Divendres, Enigmàrius tendres, el d'avui, molt saborós. Aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari. De 6 lletres. Aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari. 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Els fans de la música heavy metal suporten millor el dolor gràcies als concerts i als festivals en directe. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La clau de l'estudi està en el fet d'escoltar música en directe, així que si ets fan del heavy metal però no vas mai a un concert, i la notícia, el teu llindar del dolor és exactament el mateix que el meu, per exemple. Ara bé, si t'agrada aquesta música i acostumes a anar a concerts en viu, l'estudi diu que suportaràs millor el dolor. Aquesta és la conclusió d'una investigació que ha posat a prova la resistència al dolor que causa suportar, per exemple, posar un braç en aigua gelada. L'estudi va fer proves a quasi 200 persones, 122 de les quals eren fans de la música heavy metal. Tots els participants van mostrar dolor, però els aficionats al heavy metal van exhibir una capacitat més gran per suportar-lo perquè, segons diu l'estudi, van saber acceptar les sensacions desagradables i centrar-se en els factors positius de l'experiència.
1: I això és real o fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
8: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
5: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que els fans de la música heavy metal suporten millor el dolor gràcies als concerts i als festivals en directe és una notícia real. L'estudi l'han fet neurocientífics d'un institut alemany. Els participants hi van participar després d'haver anat a un festival de música. De fet, l'estudi es va fer el 2023 i els resultats s'han fet públics ara.
1: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
1: Hi ha un minut d'arribar al punt de 8:15. Sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent.
9: Avui serà un bon dia perquè algú arribarà de vacances, de lluny, d'Austràlia o de Cadis, és igual, però exhaust. I a l'obrir la porta de casa, de cop, s'adonarà que és més gran del que la recordava. Que el color groc periquito del passadís va ser realment encertat, vibrant i esperançador. Fins i tot, qui ho havia de dir, agrairà la dolça remor de les veus dels veïns, que sembla que ara sí firmaran el divorci. I per fi arribarà l'esperadíssim sofà, però just abans del salt la veurà. Marró, velós i cruixent. La reina de les paneroles. Però pensarà que sempre s'agraeix una mica de companyia, sobretot si per fi és a casa. Ja anem a...

0: Amb 26 graus al Raval de Barcelona, 21 a Camarasa i 18 a Olot. El dia en què entrevistarem la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque. Què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que a 11:15, el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya ha convocat els consellers d'Economia de les Comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per abordar la proposta de nou sistema de finançament.
2: És el que van pactar a principis d'any el PSOE i Esquerra, que només compta amb el suport de Catalunya i les Canàries. Madrid ja ha dit que no pensa anar-hi.
1: Alberto Núñez Feijóo protagonitza aquest migdia l'acte d'inici de curs polític del PP, l'endemà del cara a cara amb Sánchez al Congrés sobre Ceuta. El president espanyol és l'únic que no acusa el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva.
2: Però ara obre la porta a prendre accions contra Rabat si s'acaba demostrant el contrari.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
1: Enmig del debat migratori, 80 persones han mort en un naufragi d'un caiuc a les Canàries. L'embarcació havia sortit de Gàmbia. S'han pogut rescatar 45 supervivents.
2: Al matí de Catalunya Ràdio us avancem avui que aquest estiu s'han doblat els casos de grip a Catalunya. Només la setmana passada se'n van detectar 2.400.
1: I preocupació entre els treballadors de Volkswagen, que acomiadarà 50.000 empleats a tot el món abans del 2030.
2: La retallada pot afectar les plantes de Seat a Catalunya. De fet, alguns mitjans apunten que directament podria el grup alemany suprimir la marca espanyola.
4: En esports, el Barça fixa l'assemblea de socis el 17-19 de setembre, el dia del Barça-Sevilla. S'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9, amb un José Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador, Raúl Asensio, mentre que el futbol en català compleix demà 50 anys. Durant tot el dia emetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyol.
0: I pel que fa al temps, a partir d'avui tindrem 3 dies de temperatures extremes. Saloi.
5: Bon dia. Sí, amb màximes de 35 a 40 graus a gairebé tot l'interior, fins a 33 a la costa. Aquest matí tenim alguns núvols baixos matinals. Demà i diumenge farà sol, però hi haurà alguns núvols primets i més calitja.
0: I mobilitat també a aquesta hora, sense incidències destacades, però amb retards habituals. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí. Per exemple, a l'R14 ja veiem retards de fins a mitja hora. A l'R16, els trens que estan venint des de Tortosa van amb endarreriments de 10 minuts, també retards de 10 minuts a aquesta hora en els trens de l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. I si teníeu previst anar a Ricard a la Festa Major de Sabadell aquest cap de setmana, sí, sapigueu que la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat oferirà servei durant tota la nit, avui, demà, diumenge i dilluns.
0: Una informació que no hauríem d'haver explicat, perquè ara Sabadell serà una munió de... de gent. Gràcies, Maria. I pel que fa a les carreteres, de moment, matí tranquil. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, sense incidències ni retencions destacades, sí que hi ha densitat en vies habituals. Entrada a Barcelona, la C58 cap al Nus de la Trinitat i en trams de la Ronda de Dalt i la Litoral en sentit Llobregat, però, com dèiem, sense provocar aturades destacades.
0: I ho rebatem també amb les portades. Marc Jurado, bon dia. Centrades, bon dia, en la solitud de Pedro Sánchez.
8: I això és el que destaquen tots els diaris, menys El País, que hi continua passant de puntetes, i El Periódico, el primer titular de fet que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi. La Vanguardia, però Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc, titular que també ha passat a l'Ara. Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés, i a Madrid la premsa conservadora aprofita per sucar i pa. La Razón, Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment, i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar-se. Les fotos, per cert, a la majoria de diaris també aboquen la solitud de Sánchez.
0: Avui a la Gorda del Matí de Catalunya Ràdio, a les 9 del matí, tindrem Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. Ara són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades de la premsa. Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui pràcticament tot sobre el debat al Congrés sobre Ceuta.
9: El periòdico lamenta que Sánchez no respongués les qüestions que ell mateix havia fixat i que motivaven aquesta compareixença. No va calmar, diu, la crisi, va confirmar l'aïllament del president i del seu partit mentre Ceuta continua assumida en el caos. Per al Mundo hi ha pocs dubtes que l'arribada de migrants va ser un atac híbrid destinat a desestabilitzar Espanya. I diu que Sánchez va ser incapaç de restaurar la confiança que genera la seva incomprensible defensa del Marroc. Editorial de La Vanguardia, que exposa que el ple del Congrés no va portar gaire llum sobre els fets i va evidenciar la solitud de l'executiu espanyol. L'Ara, que també conclou que el Marroc és el gran problema de la política espanyola i afegeix que Sánchez està atrapat pel xantatge marroquí, mentre que l'editorial del País és probablement el més tebi. Evita criticar el president del govern espanyol i simplement diu que el govern espanyol hauria ara de redefinir les seves relacions amb el Marroc.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista i escriptora Llucia Ramis.
10: L'Ajuntament de Tarroja de Segarra ha impulsat una ordenança contra les pudors al seu terme municipal, on hi ha projectades dues plantes de biogàs per tractar 335.000 tones de residus l'any, segons publica el Segre. Aquesta localitat de 170 habitants és pionera a la província en posar límits a l'anomenada contaminació odorífera. El reglament que tramita Tarroja estableix instruments de control per les activitats econòmiques que s'implantin, així com sancions per als infractors. El text obliga a justificar com compliran els valors límit previstos i el consistori els pot requerir un pla de gestió d'olors. A més de les sancions econòmiques, la regulació contempla la suspensió de l'activitat entre 6 mesos i 2 anys.
11: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
12: Les dades s'han convertit en un recurs clau per entendre el mercat i prendre més bones decisions empresarials. En un entorn professional cada vegada més digital, creix la demanda de perfils capaços d'analitzar informació, detectar tendències i transformar grans volums de dades en coneixement útil per a les organitzacions. Aquesta és la base de la intel·ligència de negocis, una disciplina que combina tecnologia, anàlisi i estratègia per donar resposta als reptes actuals de l'empresa.
11: T'apassionen l'anàlisi de dades i el desenvolupament empresarial? La Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix el nou grau en intel·ligència de negocis, Business Intelligence, que et forma en l'anàlisi, els sistemes i les estratègies i que també pots cursar com a doble grau amb direcció d'empreses. Canvia el teu present, crea el teu futur.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Cira Solanes. Qui no ha calculat bé?
1: Un noi que ha trencat un pilar de l'Alhambra fent parkour. Els danys estan valorats en gairebé 12.000 euros. La zona afectada es troba a tocar del Palau de Carles V. El parkour consisteix a anar salvant obstacles que es troben al camí amb salts, tombarelles i altres moviments. El patronat de l'Alhambra i el Generalife han presentat una denúncia a la policia, ho explica el diari Sur.
0: I si aneu al Delta de l'Ebre, hi trobareu uns nous senyals de precaució.
2: És el senyal de trànsit de precaució, el triangle, però dins hi ha un dibuix on es veu un ànec i els seus pollets. Concretament, són el camí d'accés a les Salines de la Trinitat. La idea és protegir les aus que nidifiquen a la punta de la Banya, un dels espais de més valor ecològic. Pretén reduir la velocitat dels vehicles i evitar l'atropellament de polls i exemplars d'espècies protegides durant el període de cria. Ho veiem a l'Ebre Digital.
0: No tot tanca.
1: Un jove forner ha salvat una fleca del Poble Nou a Barcelona. Llegim al web de BTV... que diu érem nosaltres, o una gran cadena. Es tracta del forn Gil, que preveu obrir la nova botiga on hi va haver la fleca cruixent amb més producte salat i cafè d'especialitat per emportar.
0: I s'ha acabat fer safareig.
2: Perquè la justícia obliga una promotora a aïllar acústicament un bloc de pisos de Tredòs a Naut Aran, on els veïns se senten parlar a través de les parets. L'Audiència de Lleida considera que les deficiències als habitatges afecten la privacitat dels seus residents. Ho recull el Segre.
0: D'Osona, al Kirguisistan. Per què?
1: Per participar en els Jocs Nòmades, un mundial de jocs ancestrals d'Àfrica i Àsia Central. Qui ha anat a participar-hi, Jordi Soler, un veí de Sant Miquel de Balenyà, recull la seva història al 9-9.
0: I si sou de tastar nous gustos de gelats, pareu l'orella.
2: Perquè la gelateria La Central Heladera de Cambados a Galícia elabora desenes de gustos, entre els quals s'han posat de moda gelats amb alcohol, com el gelat de vinegre Godello, de licor de cafè, d'Estrella Galícia o del Bariño. Uns 10 litres de gelat contenen 5 litres de vi, aproximadament 6 graus d'alcohol. Aquest estiu ha estat parada obligatòria perquè ha passat per la zona, tenen tant d'èxit que ja es plantegen obrir altres botigues. Ho recull la Voz de Galícia.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
14: Molta cosa avui sobre intel·ligència artificial. The Economy recull i, de fet, aplaudeix que la gran multinacional de xips, Nvidia, sigui qui estigui conduint el boom de la intel·ligència artificial. Nvidia, tot just ahir, va comprar la plataforma oberta Hugging Face per 13.000 milions de dòlars. Té gràcia perquè Hugging Face va ser el sistema que va hackejar un model d'intel·ligència artificial OpenAI aquest estiu sense que l'encarregués ningú. És allò que es va resumir dient que per primera vegada la intel·ligència artificial sortia del laboratori. Doncs bé, ara sabem que aquell cas va ser bastant més greu del que es va dir. Ho explica el New York Times, que diu que va ser la punta de l'iceberg perquè el ciberatac no va ser puntual, va durar 3 mesos, i que va ser una organització bastant més gran. Mentrestant, la premsa del Marroc continua carregant contra l'informe policial que parlava, com a mínim, de passivitat de la policia marroquina en l'entrada massiva a Ceuta. Diaris com L360, El Yayoum 24 o Yabiladi parlen de relat manipulat i inventat. I diaris de tot el món recorden en portada l'activista feminista Gloria Steinem, morta ahir als 92 anys. El Guardian la recorda recorda com la més gran i com a pionera, mentre que el Washington Post diu que si només es vol llegir un dels textos de Steinem, recomanen el reportatge que va fer quan es va infiltrar a Playboy fent-se passar per una conillet.
7: I en plan econòmica, Cinco Días pronostica que les energètiques dispararan el seu benefici aquest any gràcies als preus rècord en gas i petroli. Assegura que la suma de beneficis d'Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol i Moef apunta a més del doble que el 2023. I un dels noms més repetits avui a la premsa de Salmó és Volkswagen. L'economista diu que l'empresa té un excés de capacitat de 500.000 cotxes i deixa a l'aire el futur de 4 plantes d'Alemanya. Expansión lamenta que el pla de reajustament de la companyia no especifica si les retallades afectaran a Seat. I sobre això, l'ON Economia destaca que la revista alemanya Wirtschaft Woche ha filtrat un document de Volkswagen que preveu la desaparició de Seat abans del 2030.
0: I què destaca, en aquest cas, la premsa esportiva, Robert Prat?
4: Doncs que el futbol en català compleix demà 50 anys.

0: Aquesta efemèride la commemorarem demà a Catalunya Ràdio, aquests 50 anys de futbol en català.
1: Pizzi, Pizzi, Pizzi! Che, qué bueno que viniste! Qué bueno que llegaste, Pizzi! Pizzi, qué bueno que llegaste! Pizzi, Pizzi, son macanudo! Pizzi, Pizzi, Pizzi!
0: El primer partit en català va ser el Barça-Les Palmes, que va transmetre Joaquim Maria Puyal.

0: Per commemorar aquesta festa de les transmissions en català durant tot el dia de demà, des de les 8 fins a les 12 de la nit, l'antena digital de Catalunya Ràdio emetrà algunes de les transmissions més destacades d'aquestes 5 dècades. El diari Ara destaca que el Barça s'ha gastat 1.163 milions en el Camp Nou i que no n'hi ha prou. L'Esport, que el Barça blinda Hamza Abdelkarim, 150 milions de clàusula, i La Vanguardia diu que José Mourinho sentencia Asensio, és expeditiu amb els seus accessos.
1: No toque, por favor! No toque, por favor!
2: Una vegada més, la incompetència d'alguns professionals ens està impedint aquí poder establir la connexió que en tenim prevista. Por favor, no toquen el cajetín, estamos transmitiendo en directo.
3: Quanta raó tenia, i encara toquem el cajetín i alguna cosa més. I acabem el repàs a la premsa amb altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
3: Atenció a la història de l'Imparcial, el restaurant espanyol de Buenos Aires, on està prohibit parlar de política i de religió.
5: En aquest local estan terminantment prohibides les discussions de política, religió i les polèmiques de taula a taula. Aquest és el missatge que presideix la barra d'aquest restaurant de la capital argentina. El seu propietari, Jorge Dutra, explica 20 minutos que el va batejar amb aquest nom perquè eren habituals les discussions entre persones. Per això va pensar que l'única norma per poder-hi entrar fos aquesta.
3: Amor etern, però sota l'aigua. Una parella es va casar en una església inundada a les Filipines.
6: Ho recull la CNN, que explica que ni les fortes pluges del Monzó van impedir que una parella decidís casar-se a l'església de Sant Joan Baptista, malgrat que el temple estigués absolutament inundat amb tanta aigua que arribava fins la cintura. De fet, la núvia va haver d'escurçar-se el vestit per poder caminar fins l'altar. Amics i familiars també van acceptar mullar-se fins a escoltar: sí, ho vull. Esperem que el matrimoni no faci aigües.
3: Oh. I benvingut, Mr. USS Lincoln. 5.000 marines desembarquen a la ciutat del pecat de Tailàndia.
5: Sí, la ciutat de Pattaya és considerada la meca mundial del turisme sexual. Aquesta setmana hi han arribat 5.000 marines, la majoria dels quals de 20 anys, que portaven 286 dies a alta mar. Això són 9 mesos i mig a alta mar.
3: Ui, ui.
5: Llegim a La Vanguardia que la ciutat els han rebut amb els braços oberts i cartells de benvinguda en els seus punts més concorreguts, perquè l'oferta d'oci es veu que és variadeta. Dit això, les autoritats locals recorden que Pattaya és una ciutat decent i que la prostitució és il·legal a Tailàndia.
3: I Canalies, qui fa anys avui?
6: Avui felicitem l'actriu Yolanda Ramos, arriba als 58 anys, també celebra el seu aniversari l'actor Ivan Massaguer. En fa 50 i acabem amb la megaestrella de la música, Beyoncé, en fa 45.
3: I el santoral?
6: Sant Moisès, Santa Rosalia, Tratrà, Sant Bonifaci, i avui també és el dia de la Mare de Déu de la Consolació. Doncs mira, ja saps què toca.
3: Què vols dir?
6: Consolar-se. Hi ha moltes maneres.
3: Aquest és el repàs a la premsa d'avui, i alguna cosa més, ens queda el repàs d'ahir. Anem al quios vintage amb Albert Tom.
7: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
8: 4 de setembre de 1976, el número 16 de la revista Interviu s'ha esgotat a tots els quioscos. Tothom parla del mateix. Marisol, l'actriu que el franquisme va voler convertir en la nena prodigi del cinema i de la música, apareix despullada a la portada ensenyant els pits. Aquesta imatge i aquest exemplar de la revista Interviu quedaran com un símbol de la llibertat per un país que sortia de 40 anys de dictadura. Umbral diu que la democràcia a Espanya va començar precisament aquell dia. Les fotos les havia fet César Lucas 6 anys abans en una sessió privada i Marisol no en va veure mai ni un duro. I ara fa 50 anys s'estava preparant el primer 11 de setembre sense Franco. A Barcelona s'esgotaven les banderes catalanes i tot el catalanisme volia celebrar la diada al Parc de la Ciutadella. El governador civil no va donar permís per fer-ho a Barcelona. Tenia por que hi anés massa gent. Podien manifestar-se l'11 de setembre, però, això sí, havien d'anar a Sant Boi.
9: Fes que la tornada a la llar sigui la glòria amb el 50% de descompte en totes les porcions de formatge nacionals. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 4 de setembre.
10: Xato! L'estiu s'acaba.
11: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A acceptes clar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: De pujar als 6 epis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
4: 205 cavalls i només 4,3 litres?
13: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara són les 7:46. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera.
15: On s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Díaz Ayuso.
3: Pedro Sánchez es queda sol defensant que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
16: Però adverteix que si es demostra la implicació de Rabat actuarà en conseqüència.
17: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
3: I Salvador Illa s'ha reunit amb Vladimir Zelensky, a qui ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna.
15: El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
3: Us avança també el matí de Catalunya Ràdio. Aquest estiu s'han duplicat els casos de grip a Catalunya.
16: Només la setmana passada se'n van detectar 2.400, quan el més habitual és tenir-ne un miler a aquestes altures. Aquest augment de la grip s'atribueix a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, a Como Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
18: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
3: I detecten 5 nous casos de pesta porcina africana a Collserola després de 2 setmanes sense positius.
15: Tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural a 19 municipis.
3: Avui també parlarem de Cronos, una pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, que avui arriba als cinemes.
16: La cinta, coproduïda per 3CAT, es va presentar ahir al Liceu de Barcelona, reconstrueix les 124 hores que van permetre desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies.
3: I també és notícia Joaquim Maria Puyal. Demà farà exactament 50 anys que va narrar un Barça a les Palmes en català i va marcar l'inici de 50 anys de futbol en català.
15: Demà a les 8 del matí i fins a les 12 de la nit l'antena digital d'aquesta casa emetrà algunes de les transmissions més destacades, com el Wembley 92 o el Barça Getafe del 2007, que recordareu per l'encara Messi del Puyal.
3: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions ara mateix. Comencem per Tarragona. Clara Chavarría, bon dia.
19: Hola, bon dia.
3: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
20: Què tal, bon dia.
3: Des de Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
21: Molt bon dia.
3: I a Girona, Laia Claret, bon dia.
22: Hola, bon dia.
3: Arrenquem amb Tarragona, Clara, perquè processen 2 agents dels Mossos que van abatre el vigilant de Securitas l'any 2021, que va disparar 4 persones a la ciutat de Tarragona.
19: Sí, el magistrat diu que hi ha indicis que els policies van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. L'acusació celebra la decisió del jutge, però creu que s'hauria d'incloure més agents. Per la seva banda, el lletrat, que representa els Mossos, apunta que el jutge no ha concretat quina hauria estat una acció proporcionada de les policies. I d'altra banda, Prades, al Baix Camp, comença la collita del llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. La cervesera catalana Adam va posar en marxa el projecte amb la col·laboració de la cooperativa agrícola i l'Ajuntament, i ara involucra unes 25 persones.
3: I a les comarques de Barcelona, Marc, pendents avui de Collserola.
20: Sí, ja han detectat 5 nous casos de pesta porcina africana després de 2 setmanes sense positius, tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. I pel que fa a la cultura, diversos apunts. Avui, que és divendres, el primer comença la Festa Major de Sabadell, el segon arrenca el Festival de Rumba a la plaça de Catalunya de Barcelona, i el tercer, aquesta nit, hi ha concert d'Aitana al Palau Sant Jordi.
3: I com que és divendres, més cultura, perquè a les comarques de Girona i Lleida, l'Urgell, per exemple, cita amb la literatura i arrenca la Fira del Llibre del Pirineu, que celebra 30 anys, Estela.
21: Sí, i ho fa organyant el seu millor moment. En aquests 30 anys ha anat creixent i s'ha convertit en una gran festa de la llengua i la literatura. Aquesta tarda ja hi podrem trobar les primeres parades. En total n'hi haurà 35 d'editorials i llibreries, i aquest any s'estrena un nou escenari amb la música en directe, per exemple, de Judith Nederman. La jornada sobre la salut del català es dedicarà a la llengua cantada i l'acte més popular serà un cop més més, la carrerada de llibres amb centenars de persones que llegeixen alhora a la carretera C14. Tot això ho estem dient en un inici de setembre que ens pot tornar a portar registres extraordinaris de temperatura. Veurem si avui a Lleida arribem als 40 graus. La màxima fins ara en un mes de setembre és de 38,1 al 1987.
3: Al·lucinant, això, eh? 40 graus.
21: Veurem.
3: 4 de setembre, ho seguirem.
21: No s'acaba mai, això.
3: Sí, sí, no, no, ja. I per acabar, Girona, la Casa de Cultura acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo, amb recursos adaptats també per acostar l'art del Renaixement a tot tipus de públic, també amb dificultats visuals, Laia.
0: Sí, es vol fer més comprensible, més vivencial. S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar tots els detalls de l'obra, és a dir, que siguin més grosses del normal, com ara la Gioconda, també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu perquè la gent les pugui tocar. També destaquem aquí a Girona que el govern municipal treballa per modificar el contracte de recollida de residus, força polèmica aquí. Des que el 2024 es va implementar el nou sistema de contenidors intel·ligents i horaris de cada fracció, hi ha hagut crítiques de veïns, canvis, s'ha hagut d'adaptar, aplicar. Ara l'alcalde en fa una bona valoració de moment, però sí que contempla una modificació més estructural de cara a la tardor.
3: Així estan les coses a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
1: Bon dia.
3: I bon cap de setmana.
22: Igualment.
23: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
3: I si heu de sortir ara de casa, sapiguem quin temps farà i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, com dèiem, sembla que avui i el cap de setmana tindrem temperatures de rècord. Eloi Cordomí, bon dia.
24: Bon dia. Sí, ahir ja vam tenir rècords en 27 estacions del Meteocat, que tenen més de 20 anys de dades. Ahir es va arribar també a 37 graus a Lleida, 38 a Tremp, 39 a Riba-roja d'Ebre, i avui segurament s'assoliran els 40 graus al Segrià i també a la Vall de l'Ebre, i més de 35 graus a moltes, de fet, a pràcticament tot l'interior. Hi ha quatre núvols baixos al sud del país. El cap de setmana es mantindrà més o menys assolellat, potser amb alguns núvols prims i calitja, i sobretot aquestes temperatures tan altes que, això sí, començaran a baixar a partir del dia 9, a partir de dimecres. Sembla que baixaran en picat.
3: I pel que fa al trànsit, sense incidències destacades. Clàudia Serra.
25: Sí, de moment un matí tranquil. Sí que tenim punts amb intensitat en vies habituals, com l'AP7 a Barberà en sentit sud, la C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, també la C58 a Ripollet en sentit Sabadell i l'A2 a Cornellà cap a Barcelona, en trams de la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot en sentit Llobregat, però, com dèiem, sense provocar aturades destacades.
26: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
27: Avui hem rebut el missatge de David Cuesta. És treballador de l'empresa Ubisoft a Barcelona i membre de la secció sindical de la CGT. El sindicat ha convocat una vaga indefinida de 6 dies al mes. El motiu és la decisió de l'empresa d'obligar els treballadors a anar cada dia a l'oficina a partir del gener, després que des del 2024 gaudissin de dues jornades de teletreball a la setmana. El sindicat retreu a l'empresa no haver negociat i manté la convocatòria de vaga pels dies 16, 17 i 18 de setembre.
28: L'empresa el 2024 ens va anunciar que en comptes dels dos dies setmanals que hi anàvem fins en aquell moment, hi hauríem d'anar tres, i ens van reiterar moltes vegades que no ens farien anar 5. Arrel d'això, doncs, molta gent ha marxat a viure fora o no viu a Barcelona.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
3: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Notes de veu breus al 636 36 0609. I com cada matí a aquesta hora repassem el preu de les coses amb Lara Garcia. Avui analitzarem què costa que un serraller ens obri la porta de casa si ens deixem les claus a dins.
21: En ciutats grans com Terrassa o Sabadell els preus ronden els 55-65 euros sense comptar el desplaçament. És el cas de la serralleria Crespo de Terrassa.
29: Cobrem entre 55 i 75 més IVA. Quan em truquen de fora jo sempre recomano que busquin algú d'allà. El temps que gastes, la benzina, i jo els recomano que busquin algú de la seva zona.
1: Quan som en zones rurals o de muntanya, normalment es dispara el preu perquè hi ha menys serrallers i normalment doncs s'han de desplaçar més lluny. Per exemple, a la Cerdanya, el Manyà de Puigcerdà cobra 75 euros més IVA i desplaçament, cosa que normalment s'enfila per damunt dels 110 euros. I si és a partir de les 10 del vespre, encara és més car.
2: Nosaltres fins a les 10 de la nit cobrem sobre uns 100-120 euros, tot el que és fora d'horari, i a partir de les 10 de la nit cobrem 150 euros més IVA, més el desplaçament.
1: A Lleida hem trobat la Serralleria Catalana, que cobra uns 60 euros en horari comercial i 80 fora d'horari, però en aquest preu ja inclouen el desplaçament i, de fet, són molt crítics amb els serrallers que no inclouen el desplaçament dins del preu.
5: Hi ha molt abús amb això. Aquests que cobren aquestes quantitats no són serrallers, són lladres directament, no? Però si nosaltres, en un horari comercial, habitualment això ràpid, pim-pam, 50 més IVA.
3: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui divendres, què costen les festes majors del nostre poble? Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia. L'estiu és sinònim de festa major. Fins fa uns dies s'ha celebrat la de Granollers, que tenia un pressupost de 486.000 euros. Serien uns 7 euros i mig per habitant. A Vidreres va començar ahir la festa major i s'allargarà fins dilluns. En aquest cas, el pressupost preveu una despesa de 232.000 euros, 26 euros per veí. I en un municipi petit com Tornabous, a l'Urgell, de 800 habitants, la despesa prevista en festes populars són 22.400 euros, uns 28 euros per habitant.
8: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
3: I per arribar al punt de les 8 del matí, què diuen les xarxes? Quin és el vídeo més viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
9: Bon dia, Ricard. Tu saps que aquesta marca de roba Desigual, sí, amb aquests estampats i aquests, sí, colors? Doncs sí, mira, ha aixecat cul seguir a xarxes després de publicar una campanya publicitària on hi veiem unes models estrangeres més expats que un tematge que es passegen per la ciutat fent befa del trànsit, del gran volum de coloms o dels carteristes, per exemple. És una campanya feta en anglès, eh? Esclar. Escoltem-la.
10: Everybody wants your bag. The real ones know cafe con hielo. The quietest place for a walk.
11: Amor, hasta la mitja, deixa'm passar.
10: Locals love to share their culture with you. But yeah, it's definitely la ciutat en necessitat.
9: Bé, és una campanya que ha generat una allau de crítiques. Com diu un usuari d'Instagram, aquest pas no compraran roba de Desigual ni les professores d'anglès. Des del matí de Catalunya Ràdio, animem el col·lectiu de professores d'anglès a que després de descartar Desigual no vagin totes de cop a la tienda de l'Olin, que aquesta gent reben els palets de bruses cada dimarts i encara es quedaran sense gènere. O sigui que calma en aquest tema.
3: Ens escoltem a les 11 amb el dilema, amb Judit Mascollens enllaça. Fins ara, Elisenda.
9: Fins ara.

I avui, per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem la cançó a tots els que teniu moltes ganes de cap de setmana, de parar una mica o de gaudir d'una festa major com els de Sabadell. Va, que ja és divendres.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Matí de moment tranquil a les carreteres. Sí que tenim punts amb intensitat en vies habituals. Aquesta hora, la P7 a Barberà en sentit sud, C58 a Montcada, cap al Nus de la Trinitat, i a la 2 a Cornellà cap a Barcelona, també en trams de la Ronda de Dalt i la Litoral en sentit Llobregat, però com dèiem, sense provocar aturades destacades.
1: Nou pas endavant del nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovarà sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Díaz Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra Republicana encara haurà de passar per la taula del Consell de Ministres i la votació al Congrés. Pedro Sánchez no convenç ni socis ni oposició i no rebaixa la tensió política per la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva d'emigrants. Donald Trump aprofita la crisi de Ceuta per tornar a criticar públicament el govern de Pedro Sánchez. El president nord-americà diu que porta Espanya pel pedregar i qualifica d'insòlita l'entrada massiva de migrants. Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca SEAT. La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. S'allunya el possible aixecament de les restriccions vigents d'accés al medi natural després de l'aparició de 5 positius de pesta porcina africana després de 2 setmanes sense nous casos. Tots els senglars infectats s'han localitzat dins l'àrea delimitada com zona del risc. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha detectat una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a predir el risc de mort en pacients amb Covid. Aquesta investigació s'ha publicat a la revista Science i posa de manifest que la sang és una eina molt útil per estudiar diverses patologies. 10 dies després de la tragèdia de la Gran Riuada al nord del Nepal, els equips de rescat han aconseguit recuperar 2 supervivents. Les 2 persones les han trobat en uns dels túnels d'unes instal·lacions hidràuliques i no es descarta que hi pugui haver més gent atrapada. I Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats a Barcelona i Cambrils del 2017, és la gran estrena a les sales de cinema aquesta setmana. També arriba la pel·lícula d'animació per adults, Jim Gwin, i l'última cinta de terror, d'Eli Roth, Dulce Sabor a Muerte.
3: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia, Carme. El Barça i l'Espanyol faran avui una nova jornada d'entrenaments de cara als partits que juguen el diumenge els 2 equips. Els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. El Barça, per cert, celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic. També en futbol, el Madrid obre avui la 4ª jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre, mentre que el Barça femení sabrà avui a les 12 del migdia els seus rivals a la Champions. I Pau Lavadors ha quedat eliminada a la segona ronda del US Open després de perdre aquesta matinada amb Coco Gauff, la número 4 del món, per 6-4 i 7-6.
1: Ens espera un matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i l'Ebre. La calor intensa durarà tot el cap de setmana.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, avui és divendres 4 de setembre. Comencem el dia repassant l'actualitat de la ciutat. Castelldefels inaugura avui oficialment el nou curs escolar. El Teatre Plaza acull a partir de la 1 del migdia l'acte d'inauguració oficial del curs escolar 2026-2027. La trobada servirà per donar la benvinguda al nou professorat i acomiadar els docents que es jubilen i comptarà també amb la ponència Instruccions d'ús per sobreviure al curs, a càrrec d'Andrea Vilallonga. El Palm Market s'acomiada aquest diumenge. La plaça de les Palmeres viu aquesta setmana els últims dies de la primera edició del Palm Market. Fins diumenge, la programació inclou música en directe al Carnaval d'estiu i una última proposta d'humor amb el Palm Market. I a l'agenda d'aquest cap de setmana, avui divendres, música amb Veneno en la piel a 10:15. Dissabte, 5, Carnaval d'estiu amb Henry Méndez i Tardeo Closing Party a partir de 6:45. Diumenge, el Palm Comedy amb el Confessionario a 9:15. Tenim les festes de Canyars al Parc dels Xiprers amb divendres la Sardinada Popular i música en directe amb Damián Pola. Dissabte, una tarda pensada pels més petits i a la nit, concert de Toni Torres Band a 10:45. I diumenge tenim la trobada de cotxes d'època a 10:00, la festa de l'escuma i la paella popular a 3:15. I també tenim portes obertes al castell diumenge dia 6, amb visita gratuïta al castell de Castelldefels. I fins aquí el Castelldefels d'avui. Trobareu més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals oficials de l'Ajuntament. Que tingueu molt bon dia.
0: Castelldefels avui. RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Molt bon dia. Comencem una nova edició de Castelldefels Desperta aquí a Ràdio Castelldefels en aquest divendres 4 de setembre. Com sempre, us acompanyarem fins a les 10 del matí amb dues hores d'actualitat local, informació i propostes doncs, de tot allò que passa a Castelldefels. Com cada dia, el control tècnic ens acompanya Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. I arribem, doncs, al primer divendres del mes de setembre. Un divendres, doncs, que ja ens situa en ple aquest mes de setembre. I és el moment, doncs, de canvi entre l'estiu i la tornada a la rutina. Sí que és cert, doncs, que encara ens queden alguns dies per davant per gaudir d'algunes de les propostes que ens han acompanyat durant aquests mesos d'estiu, però al mateix temps ja la ciutat comença a recuperar el seu ritme habitual. I un dels grans indicadors, doncs, que aquest estiu va quedant enrere és, sense dubte, el calendari escolar. I això és perquè avui és un dia important per la comunitat educativa de Castelldefels. Justament aquest divendres es dona oficialment el tret de sortida al nou curs escolar amb l'acte d'inauguració que es farà aquest migdia al Teatre Plaza. Aquest serà un acte, doncs, que servirà també per donar la benvinguda al nou curs, presentar els nous docents que s'incorporen aquest any als centres educatius de la ciutat i també serà el moment, doncs, d'acomiadar aquells professors i professores que ja han arribat al final de la seva trajectòria professional. I també, doncs, ens recordem que hi haurà una proposta especialment pensada, doncs, per començar aquest curs amb una mica d'humor i sobretot amb algunes eines per afrontar, doncs, tot allò que comporta aquesta tornada a l'escola. I és que parlem de la xerrada de l'Andrea Vilallonga, que es titula Instruccions d'ús per sobreviure el curs. Ara bé, encara haurem d'esperar uns dies perquè els alumnes tornin a ocupar les aules. Com ja sabeu, molts de vosaltres, l'entrada als centres educatius, doncs, està prevista per dimarts 8 de setembre. Per tant, aquest cap de setmana encara serà una mena de transició entre les vacances i el retorn definitiu a la rutina. I parlant, doncs, també d'estiu, aquest canvi, aquest impàs, doncs, us parlem, doncs, que aquest cap de setmana també tenim els últims compassos de la programació d'estiu de Castelldefels. Un dels protagonistes és el Pal Market, que encara tenim amb nosaltres aquests últims dies, el mercat d'estiu, que encara ofereix les seves darreres propostes i farem un repàs. Posarà el punt i final el dia 5 de setembre. I tenim també, doncs, les últimes festes dels barris, que amb les festes dels barris de Canyars, que es trobaran justament al Parc dels Xiprers, on tenen, doncs, 3 dies per davant, doncs, amb música i amb reunions de veïns i visitants amb cultura popular també. I com sabeu, doncs, aquest serà un moment, doncs, per aprofitar aquestes últimes jornades i, doncs, passejar tant pels barris com pel nostre litoral i gaudir d'aquests últims dies. Perquè, bueno, sí, setembre també significa, doncs, el final d'algunes de les activitats i serveis que han marcat aquests mesos, com també el trenet. Recordem, doncs, que aquest últim cap de setmana fa servei a la ciutat, on connecta doncs, des del poble fins a la platja en un recorregut pels llocs més emblemàtics de la ciutat i també que tenen preus populars. Aquest cap de setmana és l'últim dia. Així doncs, parlarem d'actualitat municipal, de cultura, d'educació, de diferents propostes que té aquest inici de setembre i recuperarem alguns temes que hem anat seguint durant aquestes últimes setmanes. Així doncs, si encara esteu de vacances i aquest és el vostre últim cap de setmana, aprofiteu per fer les últimes activitats d'estiu i si ja esteu pensant doncs, en la tornada a feina o a l'escola, doncs simplement comencem aquest últim divendres de les vostres vacances i acomodeu-vos perquè tenim dues hores pel davant per posar-nos al dia. Així doncs, comencem.
1: Castelldefels desperta.

0: no volíem començar sense fer una petita advertència, perquè aquest inici de setembre també cal estar atents al risc d'incendi forestal. Protecció Civil de Castelldefels manté una prealerta del pla del PAM Infocat, que és el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals davant de l'elevat risc d'incendi previst pel municipi. Segons el mapa diari de perill d'incendis, doncs Castelldefels es troba en una situació de perill alt tant avui com demà. I en conseqüència, doncs, el Pla Alfa dels agents rurals es manté en un nivell 2 sobre 4. Des de Protecció Civil, doncs, es recorda la necessitat de mantenir les mesures de prevenció i els consells d'autoprotecció davant, doncs, d'aquest risc d'incendi, especialment en els espais forestals i en aquelles zones més properes a la vegetació. En tot cas, cal aclarir, doncs, que aquesta prealerta no suposa cap activació formal del PAM Infocat. Es tracta d'una situació preventiva que es mantindrà mentre duri aquest episodi de perill i que finalitzarà automàticament si no es produeixen incidents greus o si no augmenta o s'allarga aquesta situació de risc. Per tant, la recomanació és extremar la precaució i seguir les indicacions de Protecció Civil i els agents rurals mentre es mantingui aquest nivell de perill d'incendi.
1: Castelldefels Desperta.

0: continuem també amb una cita esportiva que us volem recordar perquè aquest cap de setmana és l'últim. Fins aquest diumenge, el dia 6 de setembre a les 3 de la tarda, doncs la ciutadania encara pot participar en la votació popular dels premis individuals de la Nit de l'Esport de Castelldefels. Us recordem una mica. La gala se celebrarà el pròxim 18 de setembre. Serà a les 8 del vespre i serà al CEM de Can Roca i servirà doncs, per reconèixer esportistes i equips de la nostra ciutat. En aquesta edició, la ciutadania doncs, pot votar els candidats i les candidates de quatre categories individuals de millor esportista. En tenim les categories masculina i femenina per a aquells que són majors de 18 anys i categories de formació masculina i femenina. I també doncs, tenim aquesta novetat dels majors de 45 anys. El resultat de la votació popular doncs, tindrà un paper important en l'elecció dels finalistes. I és així doncs, perquè la persona més votada de cada categoria doncs, passarà a formar part dels tres candidats o candidates que posteriorment valorarà un jurat. Ara bé, si la persona més votada ja hagués estat seleccionada prèviament com a finalista, doncs la plaça correspondria al següent candidat o candidata amb més suport popular. A més, com us comentàvem, aquesta Nit de l'Esport incorpora una novetat important, que són els nous premis de les categories màster femenina i màster masculina, que són destinats doncs, a reconèixer aquests millors esportistes de més de 45 anys. Per tant, si encara no heu participat i encara sou a temps, perquè, com us hem comentat, les votacions populars continuen obertes fins aquest diumenge 6 de setembre a les 3 de la tarda. Us recordem que la votació es pot fer a través de la pàgina web de Castelldefels Fem Esport i només es comptabilitza un vot per persona i per IP. I us recordem que serà el 18 de setembre al CEM de Can Roca quan Castelldefels celebri aquesta gran festa de l'esport i conegui els noms de les persones i els equips guardonats en aquesta 26a edició de la Nit a l'Esport.
1: Castelldefels Desperta.

0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Doncs ara és el moment de mirar com tenim les carreteres per aquest divendres 4 de setembre i per això doncs, connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat tant de la mobilitat a Castelldefels com els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Roger Serra.
1: Què tal? Bon dia. Doncs parlem de calma en general en aquesta xarxa viària. De fet, durant tota la setmana hem parlat de calma i avui segurament és el dia que hi ha menys volum de trànsit també en aquesta xarxa viària més propera a Castelldefels, l'autovia fluida, tranquil·la, aquesta C31, tant en sentit Barcelona com les costes del Garraf, com anant cap a Sitges. Aquí no hem de trobar cap mena de problemes. L'autopista també va molt bé. Si està carregada, ja és la zona d'Esplugues de Llobregat, Cornellà, Esplugues, quan aquesta C32 enllaça amb la ronda de dalt de Barcelona, aquí hi ha més trànsit d'entrada a Barcelona, poca cosa, i també a l'extrem sud de Barcelona ens quedem amb l'autovia A2, una altra via bàsicament molt lenta, força volum de trànsit entre Sant Joan d'Espí i Cornellà d'entrada a Barcelona, però com us dèiem, en general, aquesta setmana i avui encara parlem de calma en aquesta xarxa viària més propera a Castelldefels. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Doncs moltes gràcies, Roger. Tornem a parlar ja de cara a dilluns. Gràcies i bon dia.
1: Bon cap de setmana. A reveure.

0: Doncs ara volem recuperar doncs, aquesta visita que vam tenir l'altre dia justament aquí als estudis de Ràdio Castelldefels, perquè volíem parlar doncs, del que ens va explicar el sotinspector Leo Piqué sobre les incidències policials que van haver-hi destacades doncs, justament aquests últims dies. Perquè bé, va haver-hi una actuació que es va iniciar, segons ens explicava la policia local, doncs a partir de la sospita i la intuïció dels agents i que va acabar doncs, amb una persecució que podríem dir que seria com de pel·lícula i amb la intervenció d'una important quantitat de droga, un arma de foc i un altre tipus de material. Doncs us expliquem. Els fets es van produir la nit del dia 27, cap a 1:15 de la matinada, quan una patrulla de la policia local que circulava per l'avinguda de la Pineda, abans del pont en direcció del carrer 11, va detectar dos vehicles que van despertar doncs, les sospites dels agents. I en apropar-se, la reacció dels vehicles va ser fugir del lloc de manera sobtada i a gran velocitat. I aquest comportament, doncs, va fer pensar als agents doncs, que podia estar passant alguna cosa. I sobre com es va iniciar aquesta intervenció, doncs escoltem com ens ho relatava el sotinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué.
1: Va ser una detenció on va intervenir molt la intuïció dels agents, no? Que se'n van adonar que allà passava alguna cosa estrany. I de vegades aquestes intervencions que acaben amb detencions de transcendència, de certa rellevància, comença moltes vegades de la forma més simple, no? D'un detall, un moviment, un vehicle, qualsevol cosa. En aquest cas va ser per la nit, sobre les 12:30 de la nit, el dia 27, doncs, una patrulla nostra que anaven a un control d'economia, que anaven amb cotxes camuflats, se van adonar que n'hi havia uns vehicles allà a l'avinguda Pineda, abans del pont cap al carrer 11. Dos vehicles sospitosos i la patrulla va... Bueno, sí, els camuflats nostres se van aturar i la reacció d'aquests dos vehicles va ser marxar d'una forma desproporcionada. Van fugir del lloc d'una forma desproporcionada, la qual cosa ja donava una pista de que aquella gent estaven cometent algun tipus d'acte il·lícit, perquè normalment la gent quan parla

0: Així ens ho explicava el que era la persecució i també la primera intervenció ens ho explicava en Leo Piqué, sotinspector de la policia local. L'escoltem.
1: Un dels vehicles va marxar cap a la C32, l'autopista, i se va activar tot el protocol de persecució d'aquest vehicle juntament amb Mossos i se va poder detenir al peatge de la C32. Durant la fugida d'aquest cotxe van estar llançant fardos del que després van veure que era cocaïna i de tres individus que n'hi havia se va detenir un allà a l'acte. I després va continuar doncs, l'altre cotxe, una vegada se va recollir la cocaïna i la que duia també al vehicle, cal destacar que duia una pistola, una Glock, de marca Glock, 9 mm, municionada i en condicions de fer-la servir. I se van intervenir concretament al final, després de fer l'esbrinament d'aquest cotxe, 31 fardos d'un quilo cadascú de cocaïna.
0: Així doncs, després d'aquesta intervenció i de comprovacions posteriors, doncs es va produir una confiscació de diferents quilos de droga. I entre aquest material doncs, també hi havia elements destinats presumptament a actuar doncs, de manera discreta o evitar ser detectats, com ara material inhibidor, roba de camuflatge i diferents tipus d'encerts per fer aquest tipus de camuflatge. I la investigació doncs, ara mateix es troba en mans dels Mossos d'Esquadra que treballen doncs, per determinar la procedència de la droga i la possible relació entre les persones implicades i quina era doncs, la finalitat de tot aquest material. Sobre aquest resultat de l'operació, tornem a escoltar el sotinspector de la policia local que ens ho explica amb més detalls.
1: En concret, se van detenir 24 paquets d'un quilo que duien cocaïna, 36 quilos de haixís i un arma de foc, un ACP, és una arma de defensa personal, prohibida, salvo força de seguretat, dos caixes de munició 9 mm i material que diu molt de l'afer d'aquestes persones, sobretot material inhibidor d'antenes i ropa de camuflatge, antenes i telèfons, és a dir, duia material per tal de poder actuar de forma desapercibida i ropa de camuflatge i màscares. Al final, tota aquesta intervenció va ser traslladada al jutjat que ha diligenciat aquesta actuació i està en mans d'investigació de l'equip d'investigació de Mossos per tal d'anar analitzant a veure aquesta gent d'on provenien, què volien fer, quines intencions tenien i d'on venia tota aquesta droga.
0: I una intervenció doncs, d'aquestes característiques també posa de manifest la coordinació que existeix entre els diferents cossos policials. Segons ens explica Leo Piqué, la comunicació entre la policia local i els Mossos d'Esquadra sempre permet reaccionar amb més rapidesa davant d'una situació doncs, que pot evolucionar en qüestió de segons. En el cas d'una persecució, doncs, s'activen diferents protocols en funció de la direcció que pren el vehicle i es contacta amb altres cossos de policials dels altres municipis. Però també, sobretot, destaca el sotinspector que hi ha un criteri que sempre ha de prevaldre i és la seguretat i la integritat de les persones. Així és com es coordina un dispositiu com aquest. I el sotinspector de la policia local de Castelldefels, Leo Piqué, ens ho explica.
1: Nosaltres disposem d'una emissora conjunta. Nosaltres, tant Mossos, nosaltres tenim una emissora en conjunta, ell nostre, nosaltres d'ell, de tal forma que qualsevol actuació d'ell l'estem escoltant nosaltres en directe també, no?, de la nostra central. Això agilitza molt qualsevol intervenció, vull dir, sorgeixen sinergies per tal forma de que es comunicat de tal... Moltes vegades no cal ni fer-los, perquè ja estan escoltant el que està passant. En quan algú detecta un moviment estrany o alguna situació que pot ser, com en aquest cas els agents nostres de policia local van detectar això, el que es fa ja és activar, doncs, a tot el conjunt de policia a través del comandament responsable del torn, del que estan veient, del que pot passar, això sempre quan doni temps, i del que se disposen a fer per tal de demanar un recolzament. A part, el comandament que està de torn aquella nit, el que fa és també trucar a Mossos d'Esquadra i posar el coneixement del que pot arribar a passar o del que va fer la patrulla, i una vegada salta allà una persecució, doncs aquí ja se van activant tot el que són els protocols d'anar avisant, doncs, per exemple, si el cotxe se'n va a direcció Sitges, ja cal avisar immediatament Mossos de Sitges, policia local de Sitges, fins i tot de Vilanova, de Cubelles, de Cunit, per tal de que se vagin trobant obstacles en la seva fugida. Si és cap a Barcelona, immediat se truca als companys de PL de Gavà, Vila de

0: Cans, el Prat, saps? Vull dir, és una mica anar treballant en situacions de risc, de perill, però nosaltres el que sempre intentem sempre com inculcar a tots els agents és que per davant de tot està la integritat de les persones.
1: I precisament és aquest un dels aspectes que la policia local doncs, vol remarcar després de la intervenció. Una persecució no pot posar en risc a terceres persones. Els agents han de valorar en tot moment l'evolució de la situació i actuar tenint en compte les possibles conseqüències pels vianants, conductors i la resta d'usuaris de la via. En aquest cas, l'actuació va acabar sense persones ferides i Leo Piqué ha volgut destacar la feina conjunta feta doncs, per la policia local i els Mossos d'Esquadra i felicitar els agents doncs, que van participar en el dispositiu. Escoltem aquesta valoració final del sotinspector de la policia, Leo Piqué.
0: Hem d'intentar que qualsevol persecució, qualsevol actuació no ha d'acabar mai amb una persona atropellada o hem d'intentar sempre reduir si veiem un risc per tercers, és a dir, una persona, si estem en un cotxe temerari que està fent barbaritats, que estan pujant per voreres i demés, poder valer la pena calmar aquella persecució per tal de que allò no provoqui uns danys que siguin molt més greus. En aquest cas, per sort, ja has vist que no va succeir res. Va haver una gran actuació per part nostra i de Mossos d'Esquadra i felicitar una vegada més als companys per la intervenció que van fer aquell dia.
1: Doncs una actuació que va començar doncs, amb una detecció de dos vehicles sospitosos i que gràcies a la intervenció i coordinació policial va acabar amb una detenció i la confiscació de cocaïna, haixís, una arma de foc, munició i altre material. La investigació doncs, continua oberta i per aclarir doncs, tots aquests detalls i determinar doncs, quin és l'abast dels fets.
2: Castelldefels desperta.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: Doncs ara també us volem fer una proposta per tal de que ja la tingueu marcada al calendari i la data que us donem és del dissabte 12 de setembre. I és que ara el que volem fer és posar el focus en una qüestió doncs, que sovint recordem especialment durant els períodes que no són vacances i ara que tornem a la rutina, doncs us recordem doncs, que també hem de tornar a aquesta rutina de, que fem durant tot l'any, perquè Castelldefels té unes dades molt bones, i és sobre la donació de sang. Perquè parlar de donació de sang és parlar sobretot de solidaritat. És un gest doncs, que la persona el que fa representa doncs, uns minuts del seu temps, però que per qui rep aquesta sang pot ser molt més important. I això és perquè la sang doncs, continua sent imprescindible en molts àmbits de l'atenció sanitària. I això és perquè la necessiten persones que han patit un accident, pacients que han de passar per una intervenció quirúrgica, persones que segueixen determinats tractaments i també malalts que, per la seva situació, necessiten transfusions de manera periòdica. I hi ha una qüestió, sobretot, molt important que cal recordar i és que la sang no es pot fabricar. Per això, les reserves doncs, depenen directament de les persones que decideixen donar-ne. A més, quan parlem doncs, de sang, no parlem d'un únic producte. Una donació doncs, permet obtenir diferents components i cadascun d'ells doncs, pot tenir una funció determinada. I un d'aquests components és el plasma, que continua sent força desconegut per part de la ciutadania. I per entendre exactament el plasma i quina utilitat té, escoltem doncs, a la promotora del Banc de Sang i Teixits, Marta Coca, que va passar per aquest estiu doncs, pels estudis de Ràdio Castelldefels i ens va donar doncs, unes dades de per què serveix el plasma. L'escoltem.
1: Plasma és segurament el gran desconegut, no? El plasma és la part líquida de la sang, és un 90% és aigua i serveix d'una banda per fer transfusions, que rebran sobretot persones que han patit cremades molt greus i se'ls farà una transfusió de plasma, però una part molt important del plasma és que fem medicaments. Hi ha unes malalties que es diuen immunodeficiències primàries i necessitem un tractament, que són pastilles al final, però que estan fetes amb el plasma. Llavors necessitem unes entrades també regulars de plasma, no només per la transfusió, sinó també per poder garantir que podem subministrar aquests medicaments als malalts.
0: Per tant, el plasma doncs, té diferents usos. Una part es pot utilitzar directament en transfusions, mentre que una altra és necessària per l'elaboració de medicaments. I això és important perquè ens ajuda a entendre que les necessitats del sistema sanitari doncs, són diverses. És a dir, no totes les donacions responen doncs, al mateix tipus de pacient ni tenen exactament doncs, la mateixa finalitat. Quan una persona dona sang, aquesta donació doncs, es processa i se'n separen els diferents components. D'aquesta manera, una mateixa donació doncs, pot acabar ajudant a persones amb necessitats diferents. Entre aquests components doncs, hi ha els glòbuls vermells, el plasma i les plaquetes. Precisament, les plaquetes doncs, tenen un paper especialment important en determinats tractaments. I aquí doncs, trobem un exemple molt clar en la quantitat de situacions en què es pot necessitar sang. Perquè justament quan pensem en una transfusió, probablement el primer que ens ve al cap és un accident greu, però les necessitats són molt més àmplies. N'hi ha pacients doncs, que necessiten transfusions mentre segueixen tractaments mèdics complexos i en aquests casos doncs, hi ha, per exemple, persones amb càncer que poden necessitar plaquetes o també altres components sanguinis durant aquest tractament. Així ens ho explicava Marta Coca, promotora del Banc de Sang i Teixits. L'escoltem.
1: en el cas dels accidents, i per exemple doncs ara a l'estiu no, hi ha molts accidents de trànsit, normalment en aquests casos es fan servir glòbuls vermells, però la realitat és que nosaltres aprofitem tots els components de la sang, i cadascun d'aquests serveix per una cosa diferent. Ara, per posar-te un cas que és molt habitual i molts usos de les nostres donacions van en aquests casos, són els malalts de càncer, necessiten transfusions, ja sigui de glòbuls vermells, sobretot de plaquetes, i necessitem unes entrades constants de sang per poder garantir tenir plaquetes per a aquests malalts de càncer que li estan fent una quimioteràpia i necessiten les transfusions de plaquetes.
0: Doncs és una realitat que potser no sempre tenim present. Llavors, quan veiem una campanya de donació, doncs podem pensar que la sang que es recull, que es recull doncs està destinada principalment a emergències. Però, com explica la Marta Coca, els usos són molt diversos i una part molt important de les donacions doncs es destina a pacients que necessiten aquestes transfusions de manera continuada. Doncs això el que fa és que sigui especialment important que les donacions siguin constants. Les reserves de sang, recordem que no es poden mantenir només amb les campanyes puntuals. Cal que hi hagi persones doncs, que donin de manera habitual i que quan poden fer-ho doncs, incorporin aquest gest a la seva rutina diària. I també doncs, volem recordar que no només existeix la donació de sang total, perquè hi ha persones que poden fer donacions específiques de plasma i en aquest cas el procediment és una mica diferent. La sang passa per una mena de màquina que separa doncs, els diferents components i el plasma és el que es conserva i la resta de components doncs, es retornen al donant. Aquest és un procediment doncs, que pot durar una mica més que una donació de sang convencional, però que respon a una necessitat concreta. I així ens ho explicava Marta Coca. L'escoltem.
1: Nosaltres, d'una donació sang total, que li diem, si fem una donació de sang, d'aquí agafarem els tres components. Agafarem glòbuls vermells, agafarem plasma i agafarem plaquetes, en quantitats inferiors, plaquetes i plasma. Però, bueno, però sí que és veritat que podem fer una donació només de plasma. En aquest cas, aquesta donació sí que és una mica més llarga. Així com la donació de sang, el temps que estem punxats és entre 8 i 10 minuts. En el cas de la donació de plasma, pot anar des de 45 fins a 1 hora. Que ningú no s'espanti, en realitat és una donació molt similar a la de sang. És més temps perquè el que fem és extraiem tots els components sanguinis, ens quedem només amb el plasma, que és el component que ens interessa, i retornem els glòbuls vermells i les plaquetes un altre cop al donant.
0: Així doncs, una mateixa donació de sang que ens porta a parlar de diferents components i de diferents possibilitats d'utilització. I això també doncs, ens permet entendre una cosa, i és que quan una persona decideix donar sang, doncs no sap a qui arribarà ajudant, però el que sí que sap és que aquella donació podrà ser necessària per a algú i, a més, amb una donació podem arribar a ajudar fins a 3 persones. I podria ser doncs, que ajudéssim a alguna persona que hagi tingut un accident, a algun pacient que estigui en un tractament contra el càncer o potser a algú que necessita una intervenció quirúrgica. Des del banc de sang i teixits, doncs, recorda doncs, que el cos té una capacitat per recuperar els components que s'han donat i que el procediment doncs, està pensat doncs, perquè pugui ser segur ser donant. Així que també hi ha una dada que val la pena doncs, retenir i és que una donació de sang doncs, requereix molt poc temps. Així escoltem a Marta Coca, promotora del banc de sang i teixits, que ens parla precisament doncs, d'aquesta recuperació que té el cos, del temps que implica donar i de la importància que té de superar doncs, aquesta por que pot generar una primera donació.
1: El nostre cos no pateix res en absolut per fer una donació de sang. Al contrari, de fet, el fet de la donació ja fa que el teu cos torni a regenerar aquestes cèl·lules, o sigui, no ha d'haver-hi preocupació en aquest cas. Al final, el que implica són 30 minuts, més o menys el que triguem a fer la donació, en tot el procediment. I al final hem de pensar que l'objectiu és que salvem 3 vides. I sobretot, també superimportant, la sang no la podem fabricar. Depenem sempre d'aquestes persones que de manera altruista venen a donar sang. Llavors, les pors al final les hem de deixar una mica de banda i sobretot també provar-ho, no? Perquè hi ha molta gent que de vegades és la por i no ho ha fet mai. I llavors, bueno, pues això amb tot, hem de provar-ho i veure que realment és un moment i ajudem moltíssim fent-ho.
0: Així doncs, us recordem que és un gest que dura tan sols uns minuts, però que pot acabar sent molt important per a algú que ni tan sols coneixem, i això en definitiva és donar sang i ser solidari.

0: Castelldefels Desperta.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Castelldefels Desperta.

0: I com que ja estem avançant doncs, aquest tipus de mena d'agenda que tenim el dia 12 per poder fer la donació de sang, doncs també us volem donar una altra data que per tal de que pugueu apuntar a la vostra agenda. I el dia en concret és el dia 27 de setembre, el que volem que recordeu a les vostres agendes, i és perquè hi ha una cita que ja comença a escalfar motors a Castelldefels, i és perquè estan obertes les inscripcions per participar a la 8a marxa nòrdica de Castelldefels. Aquesta és una proposta esportiva i que tornarà a tenir com a escenari la nostra platja i que després de 7 edicions doncs, s'ha consolidat dins del calendari esportiu local. La marxa nòrdica doncs, és una disciplina que consisteix en caminar amb ajuda de bastons específics. És una manera doncs, de practicar activitat física a l'aire lliure i que permet doncs, treballar bona part del cos. I amb això doncs, tenim la possibilitat de millorar la condició física i la postura a l'hora de també reduir l'impacte sobre les articulacions. Us recordem doncs, que aquesta cita està oberta a participants de diferents nivells i que enguany hi haurà dues distàncies, una que serà de 4 quilòmetres i una altra que serà de 8 quilòmetres. Així doncs, cadascú doncs, podrà escollir quin és el recorregut que millor s'adapta a les seves possibilitats. Aquesta jornada doncs, començarà a les 9 del matí amb la sortida des de la plaça de les Palmeres i les persones doncs, que estiguin interessades ja poden formalitzar la seva inscripció. El preu és actualment de 15 euros i el termini per apuntar-s'hi doncs, està obert fins al dia 25 de setembre a les 8 del vespre. I aquesta doncs, es podrà fer de manera online. Però la marxa nòrdica a Castelldefels vol anar molt més enllà de la vessant estrictament esportiva, perquè la mostra manté també el seu caràcter festiu, familiar i solidari, convertint doncs, la jornada en un punt de trobada per persones aficionades a l'activitat física, però també per aquelles que vulguin gaudir d'un matí diferent a l'aire lliure i també al costat del mar. Així doncs, us recordem, diumenge 27 de setembre, una nova cita amb l'esport i els hàbits saludables a la platja de Castelldefels amb aquesta 8a edició de la Marxa Nòrdica que tornarà a proposar dos recorreguts, un de 4 quilòmetres i un altre de 8 quilòmetres amb la sortida des de la plaça de les Palmeres. I recordeu, les inscripcions ja es troben obertes i es poden inscriure fins al dia 25 de setembre.
1: Castelldefels Desperta.

I ara, doncs, canviem una mica el to, perquè ara us volem parlar, doncs, que aquest dimecres, que és dia 9 de setembre, les cases dels infants municipals de Castelldefels, doncs, apropen el seu projecte educatiu a la ciutadania amb una nova edició de la Festa del Cor dels Espais Familiars. Aquesta proposta es farà de 5 a 7 de la tarda a la zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer, davant justament de l'edifici de la República. Aquesta és una activitat pensada especialment per famílies amb infants de 0 a 3 anys, però també és una oportunitat, doncs, per conèixer de més a prop què fan aquests serveis municipals i quin és l'acompanyament que ofereixen durant els primers anys de vida dels infants. La Festa del Cor es planteja, doncs, com una mostra de la feina que es desenvolupa durant tot l'any a les diferents espais familiars. Durant la tarda hi haurà, doncs, diferents racons de joc perquè els infants, doncs, puguin jugar, experimentar i compartir una estona amb altres nens i nenes. I justament al mateix temps, els adults que els acompanyin, doncs, podran conèixer l'equip educador, parlar amb els professionals i també, doncs, descobrir diferents serveis que ofereixen les cases dels infants. El projecte municipal Casa dels Infants de Castelldefels, doncs, està format pels centres de Can Vinader, La Muntanyeta, Gran Via Mar i Can Aymeric. I aquests, per qui no ho sàpiga, són espais educatius adreçats, doncs, als més petits, però també tenen una mirada molt centrada en les famílies. I això és perquè durant aquesta etapa l'acompanyament no només es dirigeix a l'infant. També és important oferir als pares, mares, avis i altres adults de referència dels menors, doncs, un espai on compartir experiències, dubtes, inquietuds i fer una mica de tribu. De fet, doncs, aquest és justament un dels objectius principals d'aquesta Festa del Cor, i és generar un espai de trobada al voltant del joc i de les relacions. Els infants, doncs, poden compartir moments amb altres infants mentre que estan acompanyats, doncs, per una persona adulta de confiança. I les famílies, doncs, també poden conèixer altres famílies que estan passant justament per una etapa similar. Parlem, per tant, doncs, d'una proposta que combina educació, joc i sociabilització, però també, a més, és un espai d'acompanyament a la criança. I és precisament aquest vessant més comunitari el que es vol fer més visible amb aquesta festa, i és que les famílies ja coneixen els serveis municipals, doncs, hi puguin participar i també compartir l'experiència, però també aquelles que encara no els coneixen, doncs, s'hi puguin apropar, informar-se, parlar directament amb l'equip educador i fer una mica de pinya. Així, doncs, us recordem, la Festa del Cor tindrà lloc aquest dimecres 9 de setembre, serà de 5 a 7 de la tarda i es farà, doncs, a aquesta zona de vianants del carrer Arcadi Balaguer davant de l'edifici de la República. Una tarda, doncs, pensada perquè els més petits tinguin el joc com protagonista i que les famílies, doncs, puguin descobrir els recursos que tenen a la seva disposició durant els primers anys de vida dels infants.

0: Doncs ara és el moment doncs, de conèixer quin és el temps que ens espera per aquest divendres 4 de setembre. I per això doncs, connectarem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui, que ens toque com a protagonista, la calor. I és que de cara al migdia parlarem de valors que podran arribar a enfilar-se fins als 40 o 41 graus cap a l'interior del país. I no només avui, sinó de cara a demà i demà passat. Per tant, tenim 3 dies d'extremadament càlids, és a dir, una temperatura extremadament alta i que en alguns casos es convertirà en onada de calor, com podrà ser la zona del Pla de Lleida. Tot plegat anirà acompanyat de domini del sol, es presenta un cap de setmana molt estable, tan sols alguns núvols als mitjans de cara a diumenge. Això és tot de moment.

0: Doncs estem arribant ja gairebé al final de la primera hora que d'aquest Castelldefels desperta. Doncs aquesta primera hora doncs hem tingut temps de posar-nos una mica al dia en diferents qüestions doncs, que tenen a veure amb la ciutat i sobretot amb aquest inici de mes de setembre que ja comença gairebé tot. Comencen moltes coses aquest mes de setembre. I això és perquè comencem a caminar cap a la tornada a la normalitat. Hem començat doncs, parlant de solidaritat, de donació de sang, perquè tenim aquesta convocatòria a Castelldefels que serà el dia 12 de setembre i és un bon dia doncs, per apuntar això a la nostra agenda. També és important recordar que les donacions doncs, no s'aturen mai, necessitem sempre donacions de sang perquè després d'aquests mesos d'estiu aquestes campanyes doncs, encara necessiten continuar sumant donacions. També hem parlat d'aquesta marxa nòrdica que se celebrarà el 27 de setembre i és una proposta que permet continuar fent activitat a l'aire lliure i també al nostre litoral. I també hem parlat d'alguna de les qüestions que ens va deixar aquí el Leo Piqué, sotinspector de la policia local, on ens va explicar una incidència que es va produir el 27 d'agost i que va tenir un resultat exitós per el que és per part de la policia. També us hem recordat que la nit de l'esport justament està arribant als seus últims dies de votacions, ja que estem fins al dia 6, fins al diumenge, estem justament amb aquesta informació de que podeu votar a través de la pàgina web de Fem Esport Castelldefels i així escollir qui voleu que sigui finalista per aquesta nit de l'esport. I recordem que tindrà lloc el dia 18 de setembre aquesta gala al CEM de Can Roca per reconèixer aquests esportistes, equips i clubs vinculades al món de l'esport a Castelldefels. També hem parlat que hem de tenir precaucions perquè estem davant d'un risc d'incendi elevat i hem de tenir cura. I us recordem que encara tenim una segona hora de Castelldefels Desperta per davant amb més actualitat, més informació i també més continguts. Així escoltem una mica d'informació actualitzada i tornem d'aquí uns minuts per continuar amb aquest Castelldefels Desperta.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit. Equip viari.
3: Reoberta la B23 a Molins de Rei en sentit sud cap a Barcelona, una carretera que s'ha hagut de tallar durant uns minuts degut a un accident. Ara es manté un carril tallat i lentitud encara durant uns 2 quilòmetres. I a l'eix transversal, a l'alçada de Gurb, hi ha retencions també en sentit Lleida per l'incendi d'un vehicle que també ha obligat a tallar la via. Ara ja s'ha reobert, però es manté un carril tallat.
2: No pas endavant del nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovarà sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Díaz Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra Republicana encara haurà de passar per la taula del Consell de Ministres i la votació al Congrés. Pedro Sánchez no convenç ni socis ni oposició i no rebaixa la tensió política per la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva de migrants. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha detectat una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a predir el risc de mort en pacients amb Covid. Aquesta investigació s'ha publicat a la revista Science i posa de manifest que la sang és una eina molt útil per estudiar diverses patologies. La grip repunta a Catalunya en ple estiu. Els casos s'han duplicat i la setmana passada se'n van detectar 2.400. Salut, però, assegura que no és un pic com els d'hivern i que el virus no és més virulent. L'augment s'atribueix sobretot a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud on és hivern. No es preveu avançar la campanya de vacunació que començarà el 5 d'octubre per als col·lectius de risc. El jutge processa dos agents del grup especial d'intervenció dels Mossos que van abatre el vigilant de seguretat privada que l'any 2021 va disparar a quatre persones que van quedar ferides a Tarragona. El magistrat considera que hi ha indicis que van actuar de manera descontrolada i desproporcionada després que es va atrinxerar en un mas. Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca SEAT. La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. El grup alemany no preveu electrificar cap model de SEAT, però el comitè d'empresa assegura que no s'ha parlat de la supressió de la històrica marca. Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats a Barcelona i Cambrils del 2017, és la gran estrena a les sales de cinema aquesta setmana. També arriba la pel·lícula d'animació per a adults Jim Quinn i l'última cinta de terror Eli Roth, Dulce Sabor a Muerte.
1: Esports. El Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge. Els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. El Barça, per cert, ha anunciat que celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic. També en futbol, el Barça femení sabrà avui a les 12 del migdia els seus rivals a la lligueta de la Champions, mentre que Paula Badosa ha quedat eliminada a la segona ronda del US Open després de perdre amb Coco Gauff, la número 4 del món, per 6-4 i 7-6.
2: I pel que fa al temps, matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. La calor intensa durarà tot el cap de setmana.
4: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs continuem amb aquesta segona hora del Castelldefels Desperta. Hem deixat enrere aquesta primera hora, però encara tenim alguns temes per compartir amb vosaltres aquest primer divendres del mes de setembre. I justament doncs, en aquesta segona hora que arriba ara mateix, doncs, és el moment doncs, ja de començar a parlar doncs, d'aquests últims dies que li queden al Pal Market. Perquè aquest cap de setmana arriba al punt i final de la seva primera edició d'estiu. I es farà una gran cloenda aquest cap de setmana. I justament doncs, tenim informació per donar-vos doncs, de què ens esperen aquests últims dies. També doncs, parlarem d'aquest inici del nou curs escolar, que avui justament es fa aquest acte al Teatre Plaça. Tot i que els alumnes doncs, començaran ja de cara a dimarts, el dia 8 de setembre. I això doncs, sí que canviarà clarament doncs, aquest canvi de ritme i aquesta tornada progressiva a la rutina. I també doncs, recordarem doncs, que justament aquest cap de setmana tenim les festes de Canyars, que justament posaran el punt i final al calendari de festes de barri d'aquest estiu. I us recordem doncs, que les festes de Canyars tindran lloc doncs, al Parc dels Xiprers, que justament doncs, van inaugurar fa poc aquests jocs infantils, i tindrem doncs, diverses activitats, perquè divendres tindrem la sardinada popular i música en directe, també el divendres, i dissabte tindrem doncs, el que és la tarda, una tarda pensada pels més petits, on hi haurà intercanvi d'objectes doncs, i coses. I per la nit doncs, tindrem a Toni Torres Band, que a 10:45 doncs, posarà una mica de música per aquesta nit de dissabte. I ja doncs, diumenge tindrem aquesta trobada de cotxes d'època, justament a les 10 del matí. Posteriorment faran la festa de l'escuma i finalment a 2:45 doncs, tindrem aquesta paella popular tan tradicional. I evidentment doncs, tindrem doncs, temps de mirar doncs, algunes de les notícies que en tenim doncs, d'aquests últims dies i que són informació doncs, que cal saber del nostre poble i de la nostra ciutat. Així doncs, continuem amb aquest Castelldefels Desperta, amb aquesta segona hora.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs com us estem indicant, doncs aquests dies sí que és cert que comencem a assenyalar noves dates en el nostre calendari, doncs amb noves propostes, però també comencem a dir, doncs a acomiadar-nos i a dir adéu a una de les propostes que ha marcat molt bona part de l'estiu i que ha sigut totalment un èxit. I estem parlant doncs, del Pal Market, que arriba aquesta setmana al seu final després de 2 mesos d'activitats a la plaça de les Palmeres. Us recordem doncs, que el Pal Market va començar el 26 de juny amb aquest espai davant del mar on s'ha convertit en un punt de trobada tant per veïns, veïnes i també pels visitants. Perquè justament hem tingut música, espectacles de cinema, gastronomia, comerç i activitats doncs, per tots els públics que han anat omplint les tardes i també les nits d'estiu. Aquesta proposta ha sigut impulsada per l'Ajuntament a través doncs, de l'àrea de comerç que recollia doncs, el testimoni d'iniciatives antigues doncs, com la nit entre palmeres o el cinema entre palmeres. Però resulta que aquesta proposta ha ampliat la seva proposta per convertir doncs, la plaça de les Palmeres en un espai d'activitat durant molt bona part de l'estiu. I ara doncs, arriba el moment de posar punt i final en aquesta primera edició. Encara ens queden els últims dies de programació, però el gran punt i final serà aquest dissabte amb una jornada molt especial que tindrà lloc, que serà el Carnaval d'estiu i la seva Tardeo Closing Party. Aquesta serà una festa doncs, que començarà a partir de 6:45 i que comptarà amb un dels noms propis de la jornada i es tracta de Henry Méndez. El cantant doncs, va parlar amb una de les nostres companyes, la Estefania González, i ens va deixar doncs, alguns avanços de què es pot trobar al públic aquest dissabte justament a la plaça de les Palmeres. Perquè, segons ens explicava, la idea és molt clara i és molta música, molta energia, alguna sorpresa i, sobretot, doncs, que el públic doncs, sigui un dels grans protagonistes de la festa. Així, doncs, escoltem doncs, què ens deia el Henry Méndez parlant del que ens podem trobar aquest dissabte al Carnaval d'estiu a Castelldefels. L'escoltem.
1: Pues sí, la verdad es que no va a faltar el remix ahí, ya normalmente lo solemos poner a final de show porque evidentemente ellos no están, no suelen, o sea, como somos un montón de artistas que cada uno tiene su agenda, pues es complicado, ¿no?, juntarnos a todos. Pero bueno, lo pincharemos para que la gente lo disfrute, yo cantaré mi parte y que la gente también lo conozca. Estamos muy contentos de la acogida también que ha podido tener. Creo que hemos sobrepasado en plataformas de streaming ya cerca de los 2 millones, no solamente en Spotify, sino en todas las demás plataformas. En cosa de un mes llevamos más de 2 millones de reproducciones. Y la verdad que estamos súper felices y agradecidos de que vosotros también le estéis dando cabida y oído para que la gente... difusión para que la gente también pueda escuchar este pedazo de remix de Rayos de Sol. Bueno, pues como siempre, muchas ganas de bailar, que la gente se lo pase súper bien, súper bien. Venimos con mucha energía y una vibra positiva increíble, como siempre se caracterizan los conciertos de Henry Méndez, ¿no? Y nada, y varias sorpresitas que siempre traemos a modo música, a modo canciones, para que la gente también se lo disfrute. Yo hago porque el público también sea el protagonista de la fiesta. Yo nunca me creo la parte principal, sino el complemento de esa fiesta, donde el protagonista siempre tiene que ser el público y toda la gente que se da cita allí. Se lo tienen que pasar de maravilla, porque esa es su fiesta, ese es su día, ese es su carnaval de verano y bueno, y ahí es donde tenemos que echar toda la carne en el asador para que el público disfrute, ¿no?
0: Doncs justament ens parlava Henry Méndez d'aquesta cançó Rayos de Sol, un dels èxits de la seva trajectòria i que ara, 15 anys després d'aquesta publicació de la cançó original, doncs el tema torna a sonar amb força gràcies a aquest nou remix que, segons ens explicava el mateix artista, doncs està tenint una molt bona acollida a les plataformes digitals. I un tema, doncs, com dèiem, que ja forma part de la memòria musical de tota una generació i això precisament és el que més emociona l'artista, comprovar que 15 anys després, doncs, Rayos de Sol continua connectant amb el públic. Per moltes persones és una cançó que recorda estius, nits, adolescència o moments concrets de la seva vida i ara aquesta nova versió, doncs, està permetent que el tema torni a arribar també a nous públics. Sobre aquesta trajectòria i sobre la resposta que està tenint, doncs, aquest remix, ens parlava Henry Méndez a la nostra companya Estefanía González. L'escoltem.
1: Sí, la verdad que sí, que ver que una canción que hace 15 años que la hicimos pues sigue estando presente como si fuese sacada de ayer, de hace dos días, y ver la acogida del público y nuevamente ver toda la gente que se identifica y dice que fue parte de su infancia, de su adolescencia, de sus noches de verano, de sus mejores tiempos, o sea, eso te llena de mucho orgullo y mucha satisfacción ver un proyecto que comenzó en un cuartillo pequeñito pues se ha convertido en uno de los himnos de España y prácticamente del mundo.
0: I darrere doncs, d'aquest nou remix hi ha més diversos artistes, una col·laboració que ha estat possible en bona part gràcies a les facilitats que ofereix avui en dia la tecnologia. Henry Méndez ens explica doncs, que no és necessari que tots els artistes coincideixin en un mateix estudi i justament doncs, escoltem què ens explicava doncs, com ha estat treballant d'aquesta manera, com ha sigut treballar així. L'escoltem.
1: Bueno, pues mira, hoy en día, gracias a Dios, la tecnología te facilita mucho el poder colaborar con otros artistas. Antes era, pues tenían que juntarse en estudio y tal, ahora no, ahora se coge la pista, se le envía a uno, se le envía a otro y ellos cada uno hace su faena y el productor central, que es el que se encarga de mezclar y masterizar todo, pues ya hace su labor. Pero sí que es verdad que intervino mucho aquí la mano de Matías, de Matis, que fue el que se movió con Lurra al principio. Fue Lurra, estamos muy agradecidos con él porque fue de los primeros en decir presente y el primero que grabó sus voces. Luego ya Magán, ya ni te cuento, Magán se volcó también con el remix y de paso él llamó a Chino y Nacho, que fue el culpable de que Chino y Nacho estén montados en el remix porque tienen muy buena amistad Juan Magán con Chino y Nacho. Y bueno, y de Rico ya no te digo, de Rico ya pertenecía al single original y bueno, y entre todos pues pusimos nuestro granito de arena para que todo esto se diese de la manera más rápida y bonita posible para que el público estuviese disfrutando este verano del nuevo Rayos de Sol que está rompiendo todas las que son plataformas de TikTok, en Instagram hay cantidad de vídeos y la gente se lo está gozando como cuando salió el original.
0: Però el Henry Méndez no només viu dels records dels seus grans èxits, l'artista continua treballant en nova música i, de fet, durant l'entrevista a Ràdio Castelldefels doncs, també ens va avançar alguna de les novetats que està preparant. Projectes que podríem veure a la llum aquesta tardor i que ens ha explicat continuaran apostant doncs, per la música pensada sobretot per ballar. Escoltem com li comentava Henry Méndez doncs, a la nostra companya Estefanía González com estava en aquest moment creatiu actual i quines són aquestes pròximes publicacions.
1: Bueno, yo siempre, tú sabes que los artistas tenemos que nuestra musa que nos viene de vez en cuando y gracias a lo que te decía la tecnología, pues tú coges tu teléfono, te grabas cuando te viene cualquier cosa a la cabeza y lo haces y luego lo plasmas en estudio. Hace poquito estuvimos trabajando también en el estudio con una sorpresita que te voy a adelantar ahora con Fuego, el de La Vaina Loca y Timática. Vamos a sacar un remix de una canción que teníamos ahí que se llama Ella Quiere, que es una pasada. La verdad que grabamos voces hace dos días y el tema está quedando espectacular. Va a ser un temazo también para las pistas de baile que de cara a este otoño e invierno pues la gente también se lo va a gozar en todas las discotecas.
0: I dissabte aquesta música i aquestes ganes de festa doncs arribaran a Castelldefels, perquè Henry Menéndez coneix molt bé el públic català i assegura doncs, que sempre s'ha sentit molt ben rebut a Catalunya. També ha volgut tenir unes paraules especials doncs, per Castelldefels i per totes les persones que s'acostin aquest cap de setmana a la plaça de les Palmeres. Escoltem aquestes paraules d'agraïment a Castelldefels.
1: La ciutat de Castelldefels maravillosa, ya hemos estado en otras ocasiones por ahí, es una de las ciudades que nos encanta, estamos súper agradecidos con la acogida que hemos tenido siempre y bueno, no solamente Castelldefels, en toda Cataluña, que claro, a toda la gente le mandamos un beso bien grande y sobre todo a ustedes por el hecho de darle difusión a este evento y que vengáis a pasarlo bien también.
0: Així, doncs, arribem doncs, aquest dissabte a partir de 6:45 amb el Carnaval d'Estiu i el Tardeo Closing Party com a gran cita per acomiadar el Palm Market, que serà el final d'un estiu en el que la plaça de les Palmeres ha escollit doncs, per tenir propostes molt diferents. Hem tingut concerts, espectacles, cinema, humor, improvisació, teatral, activitats familiars i, com no, parades de comerç, artesania i també restauració. Aquesta és una programació doncs, que ha sigut pensada perquè aquest espai fos durant aquestes tardes i nits d'estiu doncs, un lloc per trobar-se, per passejar, per compartir i gaudir doncs, d'activitats al costat del mar. I per acabar, doncs, abans de trobar-se amb el públic de Castelldefels, Henry Menéndez doncs, ha volgut enviar un missatge molt directe a totes aquestes persones doncs, que tenen pensat assistir dissabte al Carnaval d'Estiu. Així, doncs, escoltem aquest missatge.
1: Bueno, pues yo le digo a todo el mundo que venga a disfrutar del flow electrónico tropical de Henry Menéndez, que ese es el estilo que me caracteriza. Nosotros, pues, intentamos dar todo lo máximo posible en todas nuestras canciones y viene mucho baile, o sea, cómprense zapatos nuevos porque vamos a gastar la suela. Y que vengan con la cadera bien engrasada, que vengan de haber hecho gimnasia y todas esas cosas, para que luego no digan que le duele la cadera de tanto bailar, porque lo vamos a pasar.
0: Així, doncs, amb aquest missatge que ens deixava Henry Menéndez, doncs, ja l'haveu sentit. Toca ballar aquest dissabte, torna al Carnaval d'Estiu, la Tardeo Closing Party, que començarà a partir de 6:45 i serà el gran punt i final doncs, d'aquesta primera edició del Palm Market, que ha sigut una iniciativa que durant tot l'estiu s'ha convertit aquesta plaça de les Palmeres en un espai de trobada i d'activitats a Castelldefels. Però us en recordem doncs, que també tindrem aquesta última activitat ja de cara a diumenge, que serà doncs, un impro show d'El Confessionario, on tindreu ja el punt i final diumenge per dir adeu d'una manera posant el punt d'humor doncs, aquest estiu i aquesta plaça de les Palmeres. Així, doncs, després de 2 mesos de música, cultura, comerç, gastronomia i propostes per a tota la família, doncs posen el punt i final i no podia ser d'una altra manera que fer-ho ballant. Així acomiadarem el Palm Market amb la seva primera edició.
2: Castelldefels desperta.

Doncs justament estàvem escoltant aquesta famosa cançó de Henry Méndez, que serà segurament doncs, una de les més aclamades d'aquest dissabte, amb aquest carnaval d'estiu. Però recordem...

0: Aquest cinema a la fresca, amb aquesta entranyable pel·lícula tan coneguda per gairebé tothom. I justament doncs, amb això, amb aquest últim cap de setmana del Palm Market, també hem de dir doncs, adeu a una altra de les cites que han tingut aquest estiu. I és justament doncs, aquest trenet que finalitza també justament aquest cap de setmana. Us recordem doncs, que el trenet fa parada a diferents parts de la ciutat per si voleu aprofitar doncs, aquests últims dies. I us recordem, fa parada al carrer Santiago Rossinyol, a la plaça del Castell, a la plaça Joan 23, al centre comercial Ànec Blau, a la plaça de les Palmeres i també al carrer 11. I aquest servei s'ofereix divendres, justament avui, demà dissabte i diumenge. Us recordem doncs, aquestes franges d'horari que tenen i és de 11 del matí fins a les 13:45 i després a la tarda vespre doncs, l'horari és de 5 de la tarda fins a les 21:45 hores. I us recordem doncs, que les freqüències és de cada 10 minuts. Us recordem doncs, que aquestes tarifes són populars per totes les edats i els infants des dels 5 anys fins als 14 paguen 1,50 €. Després els adults són 2 €, majors de 65 doncs, és 1 € per persones i també doncs, aquells que tinguin doncs, diversitat funcional, famílies nombroses o grups de més de 20 persones. I els menors de 5 anys doncs, no han de pagar tiquet. I us recordem doncs, que el trenet aquest any doncs, ha tingut doncs, unes xifres de rècord seguint doncs, consolidant aquesta alternativa doncs, d'oci a Castelldefels doncs, com una de les més desitjades pels veïns i també pels visitants.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs ara és el moment de conèixer, doncs, a veure quin és el temps que ens espera per aquest divendres, dia 4 de setembre. Així, doncs, anem a conèixer, connectem amb el Servei Català, Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes gràcies, bon dia.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui, que ens toca com a protagonista, la calor. I és que de cara al migdia parlarem de valors que podran arribar a enfilar-se fins als 40 o 41 graus cap a l'interior del país. I no només avui, sinó de cara a demà i demà passat. Per tant, tenim 3 dies d'extremadament càlids, és a dir, una temperatura extremadament alta i que en alguns casos es convertirà en onada de calor, com podrà ser a la zona del Pla de Lleida. Tot plegat anirà acompanyat de domini del sol, es presenta un cap de setmana molt estable, tan sols alguns núvols als mitjans de cara a diumenge. Això és tot de moment.

Doncs ara us volíem recordar doncs, que si parlem d'esport, doncs, aquí hi ha una proposta especialment interessant pels joves i per les persones que vulguin iniciar-se en el món de l'arbitratge, perquè el Consell Esportiu del Baix Llobregat va obrir les seves inscripcions per la formació de tutors i de tutores de jocs. Doncs,

0: de la temporada 2026 i 2027. Aquesta formació, doncs, us en recordem doncs, que estem marcant dates justament a les agendes i serà, començarà el dia 12 de setembre i es farà al Centre Cívic de l'Ateneu de Cervelló amb sessions doncs, també els dies 13, 18, 19 i 20 de setembre. I doncs, justament el que faran doncs, aquesta formació que comença aquests dies, doncs, les persones que s'incorporen per primera vegada hauran de participar en totes les sessions, mentre que aquelles que ja tinguin aquesta experiència doncs, podran convalidar part de la seva formació. I un dels requisits importants és que cal tenir doncs, 16 anys com a mínim, així que en el cas dels menors caldrà presentar-se també una autorització corresponent dels pares, mares o tutors legals justament per poder doncs, fer aquest tipus de formació. Així doncs, per tant, si teniu 16 anys o més i us agrada l'esport i voleu adquirir doncs, experiència en un entorn que combina competició i educació, doncs aquesta pot ser una molt bona oportunitat. Les inscripcions per formar part d'aquest col·lectiu de tutors i tutores de joc del Baix Llobregat ja estan obertes i la formació doncs, arrenca aquest 12 de setembre a Cervelló. Llavors, us recordem doncs, que podeu fer les vostres inscripcions a través de la pàgina web de l'Ajuntament, que és castelldefels.org. I allà doncs, podeu trobar aquesta notícia de com formar part del col·lectiu de tutors i tutores del joc del Baix Llobregat i trobareu un formulari on podreu emplenar per poder doncs, arrencar aquest mes de setembre amb aquesta formació que tindrà lloc a Cervelló.
1: Castelldefels Desperta. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis. Castelldefels Desperta.
0: Doncs doncs aquest dijous a Castelldefels va rebre una visita molt especial. Va ser una delegació formada per 25 representants de l'Associació de Foment Municipal de la Prefectura d'Ibaraki, del Japó, i ha visitat la ciutat doncs, per conèixer de prop algun dels projectes que es desenvolupen des de l'àmbit educatiu. Una jornada doncs, que va començar a l'Ajuntament amb la recepció institucional encapçalada per l'alcalde Manuel Reyes i que després doncs, va continuar amb visites a diferents serveis i centres de la ciutat. Però què hi ha darrere d'una visita com aquesta i per què una delegació procedent del Japó doncs, s'interessa pels projectes educatius que es desenvolupen a Castelldefels i què és el que han pogut conèixer durant aquesta jornada i, sobretot, doncs, què podem aprendre nosaltres també doncs, d'aquest intercanvi d'experiències. I doncs, avui volem doncs, parlar precisament d'aquesta visita i de tot el que ha presentat per la nostra situació i justament aquí en tenim els nostres companys en David Benítez i també en tenim a la Carmen Ferrer Panillo doncs, per poder-nos explicar doncs, totes aquestes qüestions que tenim sobre la taula. Així que bon dia i benvinguts al Desperta.
7: Hola, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Doncs a veure, per començar, expliqueu-vos una mica doncs, quin és l'origen d'aquesta visita, com sorgeix la possibilitat doncs, de que una delegació de la prefectura d'Ibaraki doncs, vingui fins aquí, fins a Castelldefels.
8: Doncs l'origen està en un congrés d'orientació educativa de fa 2 anys, en el qual vaig assistir, que es va fer a Finlàndia, mitjançant l'Associació Internacional d'Orientació Educativa. Era un congrés bueno, que es treballava l'orientació des de diferents vessants a nivell internacional. Hi havia països d'arreu del món, entre ells, notablement, el Japó. I bé, en aquest congrés el que vam fer, sobretot, va ser intercanviar experiències a l'àmbit de l'orientació i la transició educativa. I, sobretot, el que vam fer és presentar els projectes que nosaltres tenim a Castelldefels. Vam ser l'únic municipi de tot l'estat espanyol que va assistir a aquest congrés per presentar els projectes d'orientació educativa. I en aquest intercanvi d'experiències entenem doncs, bueno, que els va interessar molt el que fem en el municipi i d'aquí va sorgir el contacte doncs, per poder visitar la ciutat i conèixer els diferents espais i projectes que fem a Castelldefels.
0: Uau, o sigui que va ser d'aquest viatge on va sortir aquesta sinergia doncs, per poder tornar a connectar posteriorment amb aquesta delegació de Japó.
8: Sí, sí, ells estaven molt interessats en el servei local de transició escola-treball. Ells ho treballen molt dintre de l'àmbit universitari, no tant en les formacions de postobligatòries a partir dels 15-16 anys. Llavors els interessava conèixer aquests projectes que nosaltres tenim dintre del servei local de transició escola-treball.
0: D'acord, i el que sí que estem parlant és que van venir unes 25 persones que van ser representants de diferents municipis doncs, d'aquesta prefectura. Quina mena de delegació era exactament i quin era l'objectiu principal que tenien?
8: Cada membre de la delegació correspon a un dels municipis de la prefectura de Ibaraki. Hem de pensar que la prefectura va ser com una mena de comarca, com seria el Baix Llobregat, i cadascun d'aquests representants venia en representació del seu municipi i dintre de les professions, podríem dir, d'aquesta delegació hi teníem tot tipus de professions. Teníem gent dedicada a l'educació, de la Junta d'Educació d'Ibaraki, teníem professionals de l'àmbit administratiu, de l'àmbit financer, perquè l'objectiu d'aquesta delegació era visitar diferents municipis dintre de Catalunya i fer sessions de treball. En Castelldefels es va tocar el tema de l'educació, però també cal dir doncs, que avui estan a Girona per visitar la ciutat i conèixer com es gestiona el turisme dintre de la ciutat de Girona.
0: I que estan fent un bon tour justament per contenir més informació de què és el que fem bé aquí, no?
8: Sí, sí.
0: Perfecte. El que sí que hem vist, doncs, que aquesta prefectura d'Ibaraki doncs, es troba relativament doncs, molt a prop de Tòquio i malgrat la distància cultural que tenim i també geogràfica, doncs, durant aquesta trobada vam veure doncs, que compartíem moltes coses, encara que fos a l'altra punta del món, doncs, compartíem moltes coses molt similars. No?
8: Sí.
0: Què ens podeu explicar
8: sí,
0: d'això?
8: Sí. Ells buscaven precisament a les converses que vam tenir ahir amb ells, buscaven una ciutat semblant a les que tenen la prefectura de Baraki. Ells estan situats aproximadament entre 80 i 100 quilòmetres de la capital de Tòquio, que és enorme, llavors buscaven una ciutat semblant en quant a dimensions i també en habitants. Buscaven una ciutat entre 70 i 90 mil habitants aproximadament, que estigués prop d'una capital important com és en aquest cas Barcelona, i que estigués en una zona metropolitana, per conèixer doncs, això mateix que hem comentat abans, les polítiques educatives que es duen a terme dintre d'aquesta zona metropolitana.
0: I ara el que ens agradaria saber, doncs, aquesta jornada va començar el Saló de Plens de l'Ajuntament i com va ser aquella trobada? Com ha sigut?
7: Doncs va ser realment una trobada molt, molt especial, molt maca, i la vam viure amb molta emoció, perquè la veritat, no? Veure que 26 persones es desplacen d'un lloc tan llunyà i tan diferent, no? A la nostra cultura per conèixer, doncs això és un motiu d'orgull i realment les expectatives i l'agraïment per part nostra doncs estava ja latent en tot moment. Va ser molt bonic perquè venien, bueno, la cultura japonesa, jo no la coneixo massa, però realment van ser molt educats, molt agraïts, molt respectuosos, molt puntuals. I en tot moment, conforme anava passant el dia, des de la recepció al final del dia, doncs vam poder veure, no?, com anaven entre ells, no? Perquè clar, la dificultat de l'idioma amb nosaltres doncs, era complicat, tot i que teníem una intèrprete, doncs, poder anar intercanviant i parlant amb ells, que això va ser una de les coses que jo vaig trobar més en falta, no? Però va ser com que a poc van veure que el grup anava relaxant-se, que anaven inclús a les cares d'expressió d'ells i d'elles, doncs anaven canviant i estaven com més contents. La recepció va ser al ple, a la sala de ple, i els vam rebre tant per part del consistori, l'alcalde, els regidors, regidores, l'inspector d'educació i també, a part dels tècnics d'educació que hem organitzat aquest acte, doncs tots els tècnics de l'Ajuntament que realment estan vinculats amb l'atenció dels joves, perquè clar, el nostre servei bàsicament està adreçat a joves de Castelldefels i persones que potser necessiten una orientació, un acompanyament. Llavors, totes aquelles persones que treballem dia a dia, colze a colze, gràcies també al Pla Educatiu Entorn, mitjançant diferents comissions que en tenim en el municipi, doncs les van voler convidar. I, de fet, d'aquí va sortir un itinerari de visites, perquè creiem que no només era conèixer les polítiques que vam poder explicar, no?, a càrrec de la nostra cap de secció, la Rosa Sanz, que va explicar doncs, una mica la situació de Catalunya en el mapa d'Espanya, el sistema educatiu que tenim, sinó també les nostres polítiques com a municipi, quins recursos tenim, centres, quins projectes desenvolupem, sinó que després vam anar visitant diferents espais i van incloure també una visita a l'Escola d'Hostaleria, on allà també desenvolupen projectes educatius i ocupacionals amb els nostres joves del municipi, i allà vam poder doncs, ens van fer una petita demostració gastronòmica representativa de Castelldefels per poder després continuar en la resta de visites, que si vols després anirem.
0: Sí, després anirem veient doncs, quines van ser aquestes visites, i el que sí que m'agradaria saber, doncs, perquè justament el regidor Ramon Amador doncs, va posar l'accent en aquesta oportunitat doncs, d'intercanviar experiències i aprendre justament dels uns dels altres. I el que ens agradaria saber és doncs, què ens pot aportar a nosaltres justament aquest tipus de visita, perquè nosaltres sí que potser els hi hem aportat doncs, informació amb ells, però nosaltres què podem treure d'aquest tipus de visites?
7: Doncs en el moment que es van posar en contacte amb nosaltres, clar, vam dir, que volen venir, doncs vinga, anem a organitzar, anem a fer. I conforme anaven passant els dies, anaven sortint totes les... com fer-ho amb l'equip de protocol de l'Ajuntament, que és fantàstic, la Clara i la Cristina, anaven preparant, anaven dissenyant tota la visita i ens adonaven d'una cosa molt important, que és el nivell que tenim aquí a Castelldefels, nivell educatiu, nivell de serveis i nivell professional que tenim. Perquè quan has d'organitzar aquest tipus d'actes, realment és quan et dones, és quan ve algun amic o algun familiar al nostre poble, a la nostra ciutat, i anem a fer una mica de guia turística, no? I dir, ostres, doncs mira que maca que és la nostra ciutat, no? Poses uns altres ulls i una altra mirada. Doncs això és el que ha passat, almenys, no? Penso que ens ha passat a nosaltres, de realment ser conscients de manera col·lectiva, entre tots, de les coses del treball i de l'equip que tenim. I sobretot una cosa molt important al final de la visita, li preguntàvem al màxim representant d'educació i li preguntàvem que quins reptes teníem ells allà. I ens deia que ara teníem un moment de dubte perquè no sabien, amb el fracàs que teníem i al nivell d'abandonament dels seus estudiants, no sabien si invertir, perquè els hi faltaven recursos, invertir a nivell de recursos professionals individuals per donar atenció individualitzada o realitzar projectes i programes a nivell de grup, com nosaltres també estem desenvolupant. I realment això et fa pensar, no? I una de les respostes i una de les coses que va sortir en aquell moment de valoració és que aquí tenim un factor molt important, que és el treball conjunt de tots els professionals. Que això ens fa, jo penso, especials. Jo suposo que, bueno, en tot arreu, als municipis, a Catalunya, bàsicament, tenim una manera de treballar molt semblant. Però jo a Castelldefels, que porto molts anys treballant, haig de dir amb orgull que és això, no? En seguida, tots els companys han col·laborat, tenim un treball de xarxa, un treball transversal, ara estem desenvolupant l'SLOATE, que és una metodologia nova per treballar conjuntament l'orientació amb els joves des de diferents àrees i departaments de Castelldefels i la implicació de tots els agents educatius de Castelldefels, que ha estat fantàstica i sempre ho és.
0: Tenim un grup cohesionat, no?
7: Molt, sí.
0: El que sí que un dels grans protagonistes d'aquesta visita, doncs, ha sigut aquest servei local de transició escola-treball, no? L'ESLET, que es coneix així. Doncs el que sí que m'agradaria és, per qui no el conegui, perquè hi ha gent doncs, que doncs, no el coneix, ens podríeu donar doncs, una explicació doncs, de què fa exactament aquest servei per poder posar sobre la taula doncs, què és aquest servei tan important doncs, a Castelldefels.
8: Bé, el Servei Local de Transició Escola-Treball és un servei que es va crear fa més de 20 anys amb l'objectiu d'acollir, orientar i acompanyar els joves del municipi que abandonaven la seva formació, que no acreditaven l'educació obligatòria. Amb el pas del temps ha anat creixent, desenvolupant diferents projectes d'orientació educativa i acollint la formació, els programes de formació i inserció, els PFEIs, que es diuen així actualment, però fa 20 anys doncs, eren els programes de garantia social, després es van transformar en els PQPI i ara es diuen PFEI. Doncs, per un costat fem aquests projectes d'orientació educativa i per un altre costat acollim els PFEIs, que cal dir doncs, que és una formació que està escrita a l'Institut Mediterrània, però que s'imparteix en instal·lacions de l'Ajuntament, amb professorat del Departament d'Educació, però també amb tècnics d'educació de l'Ajuntament. Dintre dels projectes d'orientació educativa, doncs, el que fem també és oferir un servei d'orientació als joves, orientació i acompanyament als joves i a les seves famílies. Aquells joves doncs, que necessiten conèixer el sistema educatiu quan finalitza l'ESO, com puc fer un grau mitjà, com accedeixo als batxillerats, he abandonat un batxillerat, ara què puc fer, necessiten aquesta orientació i també per a famílies, indubtablement, doncs nosaltres oferim aquest servei d'orientació que actualment doncs, ho tenim desenvolupat mitjançant un projecte que es diu Jove Orientat a Castelldefels, en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, i hi ha una persona doncs, que fa orientació en tres espais diferenciats, un al Servei Local de Transició Escolar de Treball, un altre espai és a Promoció Econòmica, a la Guaita, i a l'Espai Jove. És un servei itinerant, per tant, els joves que visitin aquests tres espais doncs, poden estar acollits en aquest servei d'orientació que oferim. A part d'això, doncs, també treballem conjuntament amb els instituts per desenvolupar aquests projectes de transició educativa. Tenim el projecte Eslora, per exemple, on els joves, els alumnes de tercer i quart de l'ESO poden fer una estada fora de l'institut durant 8 mesos, amb una empresa o entitat del municipi doncs, per apropar-se al mercat de treball, treballar competències bàsiques com poden ser la puntualitat, la responsabilitat, l'autonomia. Tenim altres projectes també doncs, com l'èxit educatiu, un projecte de prevenció de l'abandonament escolar. Tenim el programa d'orientació educativa en el qual oferim activitats, xerrades i tallers a tots els instituts del municipi sobre competències professionals, conèixer empreses també del municipi. En fi, són projectes que, com comentava la Carme, doncs, que estan orientats a l'acompanyament als joves doncs, que finalitzen l'etapa obligatòria, sobretot en prevenir l'abandonament escolar, que és un dels objectius fonamentals que tenim fixats per treballar dintre d'educació. Hem de pensar doncs, que l'abandonament escolar a Catalunya es situa en el 13,9%, que aquesta de fals estem sobre l'11%. Per tant, hem de reduir aquesta taxa que per sota del 9%, que és com marca la Unió Europea, i aquests projectes tenen aquest objectiu, prevenir per un costat, intervenir en el cas d'abandonament escolar i compensar i oferir alguna alternativa formativa amb aquests joves doncs, que han abandonat.
0: Doncs aquesta xarxa que justament ens està explicant, doncs, que és molt àmplia, molt completa, justament és el que els ha cridat més l'atenció en aquesta comitiva i ens agradaria saber, doncs, a part, quin és el recorregut que han fet aquesta comitiva, justament doncs, per poder conèixer tota aquesta xarxa que ens has explicat. Quin ha sigut el recorregut?
7: Bueno, doncs van començar, com deien, a la sala de plens, on sí. Es va fer una recepció institucional, es van fer uns petits parlaments, tant per part de l'Ajuntament com per part de la delegació de Japó, i després es va fer una intervenció explicant no, el context de Castelldefels i tot el sistema, com deia, educatiu que tenim aquí, concretament ja a Castelldefels, no? Quina organització tenim, quina estructura tenim i la nostra manera de treballar. Després es va fer una foto de família a la plaça de l'Església i van continuar la visita visitant, com no, el Servei Local de Transició Escola-Treball, que justament està també allà a la plaça de l'Església. I aprofito per dir que estem al carrer Església número 1. I llavors allà van rebre a tota la delegació, als tutors i tutores dels programes de formació i inserció laboral i tot l'equip. Allà van fer concretament una exposició dels projectes i programes que desenvolupem, que justament és el que acaba d'explicar el David. Després d'aquesta sessió vam ensenyar, van mostrar una mica el recorregut del centre perquè poguessin veure les aules. Cada tutor o tutora va poder mostrar i explicar perquè veiessin in situ, perquè era una de les coses que també ens demanaven, era que poguessin veure i escoltar els joves. De fet, vam convidar, van venir 4 alumnes que han participat amb nosaltres aquests anys anteriors, l'any passat, i van poder explicar les seves experiències del que ha estat el fet de realitzar una formació com un PFI. I va ser molt maco també, perquè com deia, no només aquests actes et fan reflexionar sobre el que fem, sinó que també van poder donar protagonisme i els nois van poder explicar a molta gent que ve de Japó el que han fet i el que han superat i els projectes de futur que tenen, no? I això penso que a nivell emocional, a nivell personal, per ells ha estat molt educatiu, molt maco. Després vam anar caminant amb l'acompanyament de la policia local. Tenim un tutor policia que també està molt implicat en tot l'àmbit educatiu, i va estar amb nosaltres tot el dia, ens va acompanyar fins a l'escola Hostaleria, on allà van també fer un petit dinar, també realitzat per alumnes i servit per alumnes que estan allà realitzant una formació professional. I també una d'elles, una alumna, va poder explicar la seva història personal, com ha arribat allà i el que ha suposat poder formar-se i tenir aquesta possibilitat de preparar-se per futur, no? Va ser també molt, molt maco. Allà ens va agafar ja a l'autobús que els portaven, tot això coordinat amb la policia local, amb protocol, i ens van portar a Vista Alegre a visitar la Casa d'Oficis, com un altre exemple de joves que volen reconduir la seva vida professional i personal. I allà ens van explicar que portaven, si no m'equivoco, 13 anys, 13 edicions, i una mica com estan organitzats. I també ens van explicar dos alumnes que participen, doncs, la seva experiència i com han pogut reconduir la seva vida, la seva formació i la seva professionalitat. D'allà una altra vegada ens van agafar, que per cert ja feia allà molta calor, i vam visitar l'Institut Mediterrània, perquè una de les coses que ens demanaven també era visitar un centre educatiu, un institut. Però, clar, la idea, com que encara no hem començat les classes, els suposo que, bueno, els hagués agradat molt veure-ho en actiu, però, bueno, va estar molt bé perquè vam poder estar tranquils i, de fet, van venir també dos alumnes, van el Ferran Sanz, que és el director, i la cap d'estudis va poder explicar i ensenyar. I dos alumnes van també explicar la seva història. Per cert, un d'ells ha estat un exemple perquè ha recorregut tots aquests projectes que vam visitar. I, bueno, i allà va acabar la visita i, bueno, ja ens vam acomiadar i, bueno, va ser el final d'acte.
0: O sigui que ha sigut finalment una experiència molt bona tant per nosaltres, que hem rebut la seva visita, com també per ells. El més curiós que creieu que se n'han portat?
8: Jo m'agradaria comentar una cosa que vam parlar amb el cap de grup, que justament és de la Junta d'Educació de la Prefectura de Baraki. Ens comentava que estàvem molt agraïts, tot el grup, d'haver pogut escoltar les experiències dels alumnes. Hem de pensar que al Japó el tema del fracàs es viu en solitud. És a dir, aquells joves, doncs, que acaben abandonant la seva formació o que no accedeixen a la formació que volen, venen a ser una mena de pàries socials perquè el fracàs no està reconegut. Llavors, la possibilitat que aquests alumnes que van poder escoltar expliquessin que havien fracassat en la seva formació, que no s'havien pogut treure l'ESO per qualsevol motiu, que s'havien reenganxat amb una altra formació i que ara estaven continuant fent aquesta formació i eren capaços d'explicar-lo, els va agradar moltíssim.
0: Doncs David Benítez Carmen Ferrer, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ja estem arribant ja a les 10 del matí i justament doncs hem d'acabar perquè la nostra companya Estefania, moltíssimes gràcies. Sobretot recordem, cap alumne ni alumna doncs que es quedi enrere. Recordem que esteu al carrer Església número 1 per qualsevol persona doncs que vulgui justament doncs apropar-se, qualsevol que tingui un nano doncs en aquestes situacions doncs que es pugui passar per allà per veure i justament doncs, per adquirir alguna d'aquestes formacions tan meravelloses i tan extenses que ens heu explicat i que tan durs doncs, poden donar a una ciutat com la nostra. Moltes gràcies per haver vingut i haver-nos explicat aquesta meravellosa experiència.
8: Gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
9: Castelldefels desperta.
10: No pas endavant del nou sistema de finançament autonòmic, el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovarà sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Díaz Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra encara haurà de passar per la taula del Consell de Ministres i per la votació al Congrés. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. El govern socialdemòcrata del país nòrdic es reuneix avui a Copenhaguen amb els altres socis europeus impulsors de la mesura: Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Reneix el conflicte per la sobirania de les Illes Malvines entre l'Argentina i el Regne Unit. Des de Londres es manté que l'arxipèlag és i serà britànic, com a resposta a les intencions del president Milei, que ja ha anunciat sancions contra empreses britàniques amb l'extracció de petroli com a principal reclam. Salvador Illa es compromet a fer tot el que estigui a les seves mans per salvar Seat i els llocs de treball. Tot això després que Volkswagen hagi aprovat una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no hagi aclarit el futur de la marca Seat. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha detectat una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a predir el risc de mort en pacients amb Covid. Aquesta investigació s'ha publicat a la revista Science i posa de manifest que la sang és una eina molt útil per estudiar diverses patologies. Organyà, l'Alt Pirineu acull una nova edició de la Fira del Llibre del Pirineu. La cita, que s'allarga fins diumenge, amplia espais i horaris i dedica la jornada sobre la salut de la llengua a la música en català.
11: Esports.
10: Ricard Isidro, bon dia.
12: Bon dia, Carme. El Barça femení sabrà a les 12 del migdia els seus rivals a la Champions, una competició que enguany estrena format. També en futbol, el Madrid obre avui a les 9 del vespre la quarta jornada de Lliga visitant el Betis. El Barça i l'Espanyol juguen diumenge, els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. El Barça, per cert, celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic. I Pau Blavadors ha quedat eliminada a la segona ronda del US Open després de perdre amb Coco Gauff, la número 4 del món, per 6-4 i 7-6.
10: Matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. La calor intensa durarà tot el cap de setmana.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de la ciutat. Prealerta a Castelldefels per risc elevat d'incendi forestal. La ciutat activa el nivell 2 del Pla Alfà de Protecció Civil per risc d'incendis forestals per aquest divendres 4 de setembre. Últims dies de la votació ciutadana dels Premis Individuals de la Nit de l'Esport. Fins aquest diumenge 6 de setembre, la ciutadania pot participar en l'elecció dels finalistes de les 4 categories individuals de millor esportista. Conèixer els candidats i candidates a finalista a la pàgina web de l'Ajuntament. Els Premis de la Nit de l'Esport es lliuraran el proper 18 de setembre en una cerimònia al SEM Can Roca. I a l'agenda esportiva del cap de setmana, el Castelldefels sènior femení busca el títol del Campionat de Catalunya. Les roig i negres es veuen les cares diumenge 6 amb el Club Egara. En una setmana és l'inici del Campionat de Lliga. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora al butlletí Castelldefels. Avui tornem d'aquí una nova hora amb més notícies. Fins ara!
0: Castelldefels avui.
2: Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, ja estem a divendres i un d'aquests divendres que fa goig aquí a Castelldefels amb aquest solet que ens torna a acompanyar, un solet que de ben segur tindrem també al llarg del cap de setmana, un cap de setmana que ens arriba carregadet de festa, de bones vibres, tinc aquesta paraula al cap, pensant en el carnaval d'estiu. Estàvem escoltant el Despert, el matinal de Ràdio Castelldefels, també aquest remix que ens arribava el juliol de Henry Méndez, el remix de Rayos de Sol. Tothom coneixem aquest gran èxit, aquest tema que torna tots els anys, un èxit de fa 15 anys ja, i enguany aquest estiu feien un remix que també ha funcionat molt bé. De fet, avui al magazine Així Som parlarem amb el cantant sobre el seu concert, la seva presència al carnaval d'estiu que tindrem demà dissabte al Pal Market, ja sabeu, aquesta gran iniciativa que ens ha acompanyat al llarg de dos mesos, encara arriba ja al seu final aquest diumenge. Va començar, si no me'n recordo malament, el 26 de juny, potser. Després farem un repàs de tot això, perquè, de fet, a les entrevistes d'avui, sobretot, destaquem aquest balanç del Pal Market, iniciativa de l'àrea de comerç, que ens arriba a un gran comiat al cap de setmana. Encara ens queden algunes activitats. Avui tenim un concert a Música dels 80. Demà tindrem aquest gran carnaval d'estiu, una festa amb música i amb sorpreses que ens explicaran en una estoneta des de l'àrea de comerç i des de l'organització del Pal Market. Després continuarem amb aquesta entrevista amb el cantant Henry Méndez, que de ben segur ens portarà també alguna novetat de tota la seva trajectòria musical. I acabarem la jornada parlant de la festa de Canyars. No podem oblidar aquestes estimables festes de barri que també aquest cap de setmana s'acomiaden perquè arriba el torn de Canyars, i sempre és el barri que ens acaba de dir ja adeu, adeu a aquests moments de celebració, de comunitat, de fer créixer el teixit entre veïns i veïnes. Parlarem amb el president de l'entitat veïnal que hi ha darrere d'aquesta festa, Pepe Soto, i que a més farà una crida, perquè no només s'interessa que s'apropin els veïns i veïnes de Canyars, sinó que podem aprofitar tota la ciutadania de Castelldefels i apropar-nos. Us recordem que aquesta festa tindrà com a punt de trobada el Parc dels Xiprers, un parc que ha estat renovat fa molt poquet i que de ben segur farà goig al llarg d'aquest cap de setmana i aquest vespre, perquè el tret de sortida és ja aquesta nit. A les 9 de la nit tenim sardinada i a les 10 el pregó. I entremig de totes aquestes entrevistes i diferents notícies que anirem comentant, ja sabeu, amb els butlletins que tenim a cadascuna de les hores en punt, amb aquest repàs als títols destacats de la ciutat, doncs avui també és divendres i ens toca parlar de salut. Avui ho farem amb l'infermer familiar Albert Cortés, que ens farà un repàs a recomanacions entorn al fumar, el beure i l'activitat física. I amb això haurem fet ja el dia aquí al magazine Així Som. Espero que us interessi tot el que tenim per davant i que us quedeu amb nosaltres. Sobretot, jo crec que això del carnaval d'estiu us deu interessar molt, perquè al cap de setmana, ja sabeu, aquest sempre és un gran èxit. L'any anterior també el celebràvem amb molta il·lusió i esperem veure a tota la ciutadania ballant al llarg d'aquest concert de Henry Méndez i les diferents alternatives, opcions també musicals i d'oci que tindrem al llarg de tot aquest cap de setmana. Amb aquesta força, perquè ja és divendres, encetem aquest magazine Així Som. Vinga, va, comencem!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, dissabte aniràs al partit? Vols que quedem per esmorzar?
2: I tant! Quan deixem les nenes, anem a esmorzar.
1: Perfecte, perquè ja hem de ser a les 8 del matí, oi? Un altre diumenge que toca matinar.
2: Sí, però aquesta temporada val la pena. Estan jugant molt bé. Trobo que totes les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera.
0: A Punt de Sal. En català, per indicar que dues persones o coses es troben en un nivell d'igualtat respecte d'una qualitat o aptitud, diem estar a l'altura. Per exemple, les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebit. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
10: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
11: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. Els Mossos han detingut una dona de 33 anys relacionada amb la mort d'un nadó, Sant Adrià de Besòs. Seria la mare de la criatura, que va ser localitzada morta dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort. Dos dies de dol oficial al municipi de Santa Bàrbara, al Montsià, per la mort del nen de poc més d'un any. Aquesta tarda a les 7 es convoca a fer un minut de silenci. Els pares de la criatura que estan detinguts estan a l'espera de les decisions del jutge que porta el cas. El nou model de finançament autonòmic passarà avui al primer tràmit. Quedarà aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del ministre d'Hisenda i els consellers de Catalunya i les Canàries. Les autonomies del PP i la resta de socialistes no hi donaran suport. Argumenten que no beneficia tothom. El govern ja té enllestits 10.000 habitatges públics dels 50.000 previstos al pla anunciat al començament de la legislatura pel president Salvador Illa. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque, que ha afegit que n'hi ha 28.000 més que ja estan projectats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita per ara amnistiar Lluís Salvador i Josep Maria Jové, els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia durant el 2017 i encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre. El Tribunal tomba l'última petició amb l'argument que el pronunciament de la Justícia Europea no esvaeix els seus dubtes. Reneix el conflicte per la sobirania de les Illes Malvines entre l'Argentina i el Regne Unit. Des de Londres es manté que l'arxipèlag és i serà britànic com a resposta a les intencions del president Milei, que ja ha anunciat sancions contra empreses britàniques amb l'extracció de petroli com a principal reclam. 19 persones intoxicades per monòxid de carboni aquesta nit a l'interior del dipòsit d'un vaixell, això al moll d'inflamables del port de Barcelona. Un home està en estat crític i un altre en estat greu. I Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats a Barcelona i Cambrils del 2017, és la gran estrena a les sales de cinema aquesta setmana. També arriba la pel·lícula d'animació per a adults Jimmy Quinn i l'última cinta de terror d'Eli Roth, Dulce Sabor a Muerte.
2: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça femení sabrà d'aquí a uns minuts els seus rivals de la Champions, una competició que enguany estrena format. També a futbol, el Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge, els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. I en handbol avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. El Barça s'enfronta al Porto i l'Sporting de Portugal al Bidasoa.
1: I pel que fa al temps, ambient assolellat i calorós les properes hores i també el cap de setmana. La temperatura fregarà als 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. L'arxiu sonor de Ràdio Castelldefels s'amplia i es fa més accessible a la ciutadania. Programes, entrevistes, arxius sonors de la història dels 44 anys de vida de l'emissora municipal, a 98 FM, es poden consultar a través de la nostra web radiocastelldefels.org. La ciutadania pot reviure més de 17.000 hores de ràdio emeses entre 1982 i 2026. El Pal Market de Castelldefels viu el Carnaval d'estiu aquest dissabte. La plaça de les Palmeres acull també fins diumenge diferents activitats amb música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. En concret, aquest dissabte 5 de setembre arriba el Carnaval d'estiu a partir de les 6 de la tarda amb concert a 6:45 amb Henry Méndez i Tardeo Closing Party. Tot això a partir de les 6 a la plaça de les Palmeres. I el barri de Canyars viu l'última de les festes de barri de l'estiu. A partir d'aquest vespre i fins al diumenge 6 de setembre, el Parc del Xiprés acull les activitats organitzades per l'Associació de Veïns i Veïnes dels Canyars amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. I fins aquí el repàs en el nostre butlletí informatiu Castelldefels avui. D'aquí una hora és ja el torn de l'informatiu amb les notícies destacades d'avui en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Càpsules de salut.
2: Què tal? Seguim a l'Així Som. Ara toca el torn de les càpsules de salut de cada divendres a Ràdio Castelldefels. Tenim amb nosaltres Albert Cortés, infermer familiar i comunitari del CAP Can Bou, per parlar-nos del programa Suma Salut i de com aconseguir canvis en tres hàbits clau per la nostra salut: fumar, beure i l'activitat física. Bon dia, Albert. Benvingut i gràcies per portar-nos aquesta nova càpsula informativa de salut.
3: Bon dia. Jo sóc l'Albert, sóc l'infermer de l'EAP Can Bou, i és el nostre centre d'atenció primària d'aquí a Castelldefels, un dels dos. I avui vinc de parlar-vos del programa Suma Salut.
2: Què és aquest programa? Quin és l'objectiu que té dins de l'atenció primària comunitària?
3: El programa Suma Salut, el seu objectiu principal és, a través de la prevenció d'hàbits, reduir la mortalitat, principalment en l'alimentació, el tabac i l'alcohol. Són en intervencions no farmacològiques, sobretot.
2: En què es diferencia aquest programa amb altres programes que ja estan en marxa?
3: És un programa que el que fa és petits canvis de la vida diària, com per exemple són l'activitat física, beure menys, fumar menys, que cada persona va integrant dintre de la seva mesura possible.
2: Veiem que dins d'aquest programa de Suma Salut s'han integrat quatre programes específics. Ja estaves parlant, fumar, beure, activitat física. Aquests programes concrets són atenció primària sense fum, beveu menys, activitat física saludable i també alimentació saludable. Què implica, què significa aquesta integració de quatre programes tant per a professionals com tu, com també per als pacients, les persones que s'estan escoltant?
3: Sí, aquests programes es fan sempre que tu vas a una consulta d'infermeria, et preguntaran si beus, si fumes, l'activitat física, el que menges. Això és essencial en una consulta d'infermeria. Des de la nostra posició és donar, el que es tracta el Suma Salut és canvis no farmacològics per aconseguir una vida més saludable. Pel pacient integrar tot el que seria una millora general del seu estat de salut, reduint l'alcohol, el tabac, etc.
2: Faig un incís. Realment, amb aquestes preguntes de si beus, si fumes, les pacients són sincers? Si realment...
3: Són sincers, normalment sí, perquè a part la gent és molt conscient de que fumar i beure i menjar fatal està malament. Tothom és conscient. Normalment no ens ho amaguen. I a part tenim un registre, si tu cada cop que vens amb mi apunto, fumes 14 cigarretes i el dia següent que vinguis potser fumes 12. És un plus per a aquesta persona perquè veu un input positiu a les nostres intervencions que anirem fent.
2: I aquest input positiu es tradueix en millores també emocionals, a part de beneficis de salut, però també aquesta part emocional.
3: Correcte, clar. Que jo et feliciti per una cosa que portes fumant 20 anys o bevent 20 anys, no ho has aconseguit mai, no has aconseguit baixar mai de pes, sempre és positiu, també és psicològic.
2: Sí, sempre necessitem aquest reforç, correcte, aquest acompanyament, clar. Què és el que feu realment per aconseguir aquests canvis en els hàbits que estàvem comentant, fumar, consum d'alcohol i activitat física. Específicament, passem a parlar de fumar. Quines són les estratègies o els consells que doneu dins d'aquest programa de Suma Salut per aconseguir abandonar aquest hàbit o com, si més no, com dius, com a mínim, anar-lo reduint?
3: Jo, principalment, m'agrada una intervenció del tabac sobre fer-li preguntes al pacient de realment això et cal, què en pensa la teva família, no tens ningú que t'ajudi. Per exemple, és molt fàcil deixar de fumar, poso grans cometes, quan sol fumar una persona al domicili, té un bon suport familiar. Llavors, intentem jugar, i almenys intento jugar amb això, i dir-li, escolta'm, si tu ara estàs fumant 3 cigarretes, i si en fumessis 0, què t'aporten, no? I després, clar, hi ha casos més grans on porto fumant un paquet al dia des de fa 20 anys, llavors sí que és més complicat. Llavors aquí, ja sé que he dit que no són farmacològiques les intervencions del Suma Salut, però sí que hi ha programes per deixar fumar on hi ha un fàrmac i és molt efectiu, la gent està molt contenta, així que si esteu escoltant això i teniu algun dubte, teniu problemes per deixar fumar, endavant, estem aquí a Can Bou per ajudar-vos.
2: Jo no he estat mai fumadora, o sigui que no puc parlar des de l'experiència, però sí que al meu grup d'amistats sí que he conegut gent que ho ha passat molt malament. I realment és molt difícil, o sigui que no m'estranya que s'hagi de necessitar aquest suport farmacològic, perquè per molt... O sigui que no ens hem de culpar tampoc, no? Les persones que veuen que han fumat tant, doncs després jo crec que hi ha com aquest estigma també de no ho estic aconseguint, no? O amb les xarxes socials, que molta gent com que fa aquesta, aquest mirall de ai, mira que fàcil ho he fet, mira que bé em va la vida ara, no? Però és difícil també, i també cal tenir cura d'un mateix, no? I aquesta, també aquesta perspectiva empàtica.
3: Tenen aquesta por de ser doncs, jutjats de què pensem, de que perquè porten 20 anys doncs, són uns dèbils o no tenen les ganes suficients, però simplement a vegades venint amb la consulta i el que he dit, doncs, el reforç positiu ja de veure que a poc ho vas disminuint, ja és un gran canvi per ells.
2: I també a les persones, passem ara a parlar del consum d'alcohol, a les persones que tenen dificultats per reduir el consum d'alcohol, com els podeu ajudar també des de la part de professionals de la salut?
3: Amb alcohol, principalment, el que fem és apuntar doncs, les UVs, és una mesura de grams d'alcohol, una cosa ja més tècnica, però el que fem és mesurar-los i amb això doncs, ens dona... el consum que fa aquest pacient. Llavors, doncs, també al final cada pacient és un món i no et cauen tots sota la mateixa branca. Però podem abordar-los des d'atenció primària, però evidentment els casos més greus doncs, es poden derivar al CAS. El CAS és el centre d'addiccions. Doncs allà sí que hi ha un reforç més farmacològic i en professionals doncs, experts en el tema d'addiccions.
2: Aquí estava pensant també el mateix, ho vaig portant així com una mica a les experiències que podem tenir a com l'alcohol ara forma part, ja fa temps que forma part d'aquest consum social que ja està tan habitual, no? I no sé si realment al final hi ha persones que poden considerar això també com una addicció, que necessitin l'alcohol en qualsevol trobada social per trobar-se millor i per estar més distesos o... Fins a quin punt, no? És complicat, no?, trobar com aquest punt
3: clar,
2: límit.
3: O sigui, realment, una addicció a l'alcohol has de veure... Doncs, és una, faríem com una escala amb això, amb les UVs que t'he dit, i valorar el grau de...
2: D'addicció.
3: No, d'addicció no.
2: De consum?
3: De consum. De consum, correcte. I amb això faríem... Com dir-ho?
2: Una escala, com es situaria en un punt...
3: Primer ens organitzaríem bé amb si ets un bevedor de risc, baix risc, abstèmia, etcètera, però amb una addicció a l'alcohol, simplement al cap de setmana, a nivell social, no es considera una addicció. Tu perquè ho necessitis per veure, sortir amb els companys, no es considera una addicció. Fer dos cerveses al cap de setmana no és una addicció. I també està com... Hi havia molt d'anteriorment que sempre es deia bueno, una copa no fa res, o l'alcohol se puede beber, tot l'alcohol que beguis és tòxic pel fetge, o sigui, no hi ha quantitat bona ni dolenta. O sigui, quantitat bona, perdó. Llavors, la meva recomanació és sempre el mínim.
2: I, doncs, clar, també això, l'alcohol el vinculem també a l'activitat física. Quina importància té l'activitat física dins de la prevenció de les malalties?
3: L'activitat física és possiblement, si no és el més important del que estem parlant avui, és top 3, bueno, són 3 coses, no? Però l'activitat física, o sigui, a nivell mundial, crec que són el 13% de les morts a nivell mundial són causades pel sedentarisme i l'inactivitat física. O sigui, un bon canvi a nivell físic, els beneficis són infinits. O sigui, a nivell de tensió arterial, obesitat... dislipèmia, diabetis, etcètera, etcètera. O sigui, canvis que són simplement sortir a caminar 15, 20 minuts, mitja hora cada dia. O sigui, increïble. O sigui, els beneficis són desproporcionats. Sol amb això.
2: I a part d'aquest consell de sortir a caminar cada dia, que hem de tenir constància, de fet amb els mòbils també hi ha, no? Ja fa temps que surt aquest, quantes passes has fet, quants quilòmetres, perquè hi és un recordatori constant de ens hem de moure cada dia.
3: Correcte.
2: Quins consells pràctics més, Andrea, d'aquest primer donaries perquè la gent sumi moviment, la gent que al final diu és que estic molt ocupada durant el dia i no trobo el moment, què podem fer, com podem animar-los-ho i animar-los a fer aquests exercicis diaris i quin tipus de consell donaries?
3: És veritat que molts cops diem no tinc temps per això, no tinc temps per l'altre, però simplement per el fet de sortir, no dic ni córrer, ni gimnàs, ni sortir en bicicleta, però ara a gent de Castelldefels, un passeig marítim amunt i avall, què tardem?
2: No et sabria dir ara,
3: Però clar, si anem fins a Gavà, clar. Però sortir a caminar, simplement. Si no et surts tu amb algú que t'acompanyi, amb la teva parella, amb el teu gos, un amic, jo el que faig, m'agafo els auriculars de música i me'n vaig a passejar després de treballar. Perquè si no, sí que arribes a casa i asseus i aquí s'ha acabat el dia. Llavors, jo el que recomano és el temps per mitja horeta, de veritat, no és res. Si no és res, i els beneficis superen aquest mitja horeta que perds anant a...
2: I tant que sí, i tant que sí. El que comentes, tenim la sort aquí a Castelldefels i avui, de fet, des de l'estudi ja estem veient el sol que està sortint. Tenim la sort de tenir el passeig marítim, tenim la sort de tenir la muntanya,
3: exacte,
2: també. O sigui, que sortir, animar-nos a sortir. I, de fet, és això, és trencar la barrera de començar. Perquè una vegada que comences ho vas notant també, no? O sigui, bueno, jo també, com a persona que vaig estar un temps que realment em va tirar molt el sedentarisme. I comences a notar que, ai, ara em fa mal la cama, ara, tal. I quan comences a fer l'esport, quan trenques aquest moment de dir he d'agafar la motxilla, he d'anar a fer tal, després et notes millor.
3: I és el fet de tu quan surts a caminar mitja horeta, 35 minuts, arribes a casa i dius m'he cansat, però es passa aquest cansament momentari i et notes un subidon d'energia, no? És que és això, la gent, jo crec que estem molt acostumats a aquest país al sedentarisme. I després doncs, tot això doncs, desenvolupant obesitat, diabetis, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Però provar-ho, de veritat, no costa res.
2: I més...
3: És gratuït.
2: Sí, i tant, exacte. O sigui, no cal inscriure's a un gimnàs,
3: no.
2: Que aquí a Castelldefels tenim molts, òbviament, però no és necessari. O sigui, amb sortir a caminar, mantenir-se actiu, complementar el sortir a caminar, amb sortir amb amics. No? Aquestes sortides, també el que deies, de sortir, si no, doncs amb el gos, a donar una passejada. O sigui, tenim d'opcions moltes.
3: O petits canvis, en comptes d'agafar el cotxe per anar a comprar a peu, la bicicleta, o sigui, hi ha mil canvis superpetits que aporten un gran benefici.
2: Mm-hmm. Bueno, i de fet, si surts a peu a comprar a prop, doncs
3: ja
2: també
3: fas
2: fomentem...
3: Pesos.
2: Fas passos i fomentem el comerç local. O sigui, aquí guanyem tots.
3: Sí, sí. Home, clar.
2: Sí, sí. Doncs realment, l'activitat física, clar, si li sumes també als altres hàbits que estàvem comentant, fumar i consum d'alcohol, doncs ja...
3: La meva recomanació és sempre 25 minutets, mitja horeta caminant, cada dia. O sigui, no et dic que facis una marató i fumar zero, i l'alcohol al mínim possible. O sigui que sempre tots fem la cervelleta al cap de setmana i no hi ha cap problema, però que no denigria més.
2: Exacte. I ara, tornant ja al Cap Can Bou, que recordem, estem, per si us acabeu de connectar a Ràdio Castelldefels, estem parlant amb l'Albert Cortés, ell és infermer familiar i comunitari del Cap Can Bou. Ens estava parlant del programa Suma Salut, que es porta aquí en aquest cap municipal local de Castelldefels, i com aconseguir canvis en tres hàbits clau per la nostra salut. Ara aterrem això al Cap Can Bou. Com es treballa des d'aquí amb altres serveis també i recursos comunitaris per potenciar aquest programa de Suma Salut?
3: Aquest programa passa sobretot per infermeria. Però des d'infermeria, si veiem un cas que no podem abordar per X o per Y, som un equip multidisciplinar, que vol dir que som molts diferents professionals, i si infermeria se li queda el cas gran, doncs pot passar el cas a medicina i medicina fer la derivació a psiquiatria, a centre d'addiccions, tenim nutricionista, tenim fisio, o sigui, tenim uns molts bons professionals que es poden ajudar en qualsevol cosa.
2: I com s'activa aquest programa? Vull dir, tu vas a la consulta i llavors doncs, el que deies, les típiques primeres preguntes de si fumes, si beus, si fas activitat esportiva. I a partir d'aquí doncs, també veieu no, el que deies, aquesta escala no, de tot plegat.
3: Això es fa sempre. O sigui, des d'infermeria sempre et preguntarem l'activitat física, el fumar i el beure. Llavors, doncs, depèn de les escales que fem, doncs veiem quin cas estem tractant. Si beus molt, si fumes molt, si activitat és, física és nul·la, doncs des d'aquí decidim també. Jo no puc directament derivar al psiquiatre perquè beguis tres birres al dia, però tu també t'has de posar el teu... tenir la iniciativa. O sigui, això, principalment, aquests canvis són tenir-ne ganes i ser conscient de que ho vols deixar. Jo no et puc obligar a fer menys.
2: Mm-hmm. Ara recordava també que parlaves de que sempre pregunteu sobre la xarxa que tenen el seu suport. Mm-hmm. En els casos, us heu trobat amb casos de persones que no tenen suport i com s'aborda en aquests casos? Perquè deu ser molt més complicat.
3: En aquests casos, per exemple, el que deia de l'equip multidisciplinar, tenim treball social. Mm-hmm. Per aquests casos, doncs, manca suport familiar, gent gran que està sola, etcètera.
2: Clar, és un projecte que ha de ser transversal entre els diferents serveis.
3: També. Sí, clar. Mm-hmm. A Can Bou tenim de tot.
2: Doncs ja sabeu, us podeu apropar al CAP Can Bou si teniu dubtes, preocupacions entorn a aquests tres hàbits clau que determinen la nostra salut. Mm-hmm. Ja per acabar, Albert, quin consell donaries o missatge final a les persones que ens estan escoltant avui si estan pensant en això mateix, a millorar en algun d'aquests hàbits?
3: Jo crec que no hi ha pregunta ridícula que ens pugueu fer, que estem aquí per, doncs, per ajudar-vos, que no hi ha...

0: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
1: Castelldefels, així som.

0: Doncs el passat 31 de juliol finalitzava una nova edició de la nit, una altra moguda, que havia començat el 2 de maig, per fer una valoració de l'edició d'aquest any, d'aquesta proposta, amb nosaltres, Àngela Rubí, coordinadora general de tot això. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Anna.
0: I el Pol Rebollo i la Marina Duran, tècnics del CIEP. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Servei d'intervenció en l'espai públic.
2: Sí.
0: Són aquestes sigles. Doncs què podríem explicar, Àngela, com ha acabat l'edició d'enguany de la nit d'una altra moguda?
1: Doncs nosaltres fem una valoració molt positiva. És el cinquè any del programa i han tornat a participar més de 1.000 joves. I, per tant, només en poder oferir-los un model d'oci segur i saludable, per nosaltres ja és tot un èxit, no? Aquí hauríem d'afegir també que hem fet un codisseny amb els joves en moltes de les activitats, les han prioritzat ells, que normalment acostumen a ser les mateixes, perquè al final hem de veure també un tema de viabilitat, però novament han participat en els grups focals, no sé, van ser uns 60 joves en aquest disseny, i per tant, bueno, des de l'àrea de participació, això per nosaltres també és un punt positiu, no?
0: Recordem en què consistia aquest programa, quins són els seus objectius?
1: Doncs la finalitat principal és poder oferir un model d'oci alternatiu al consum d'alcohol o de tòxics en els joves del municipi. Evidentment són activitats gratuïtes per facilitar l'accés i els fem en un calendari que per ells és més festiu, no? Cap de setmana, divendres, dissabte a la nit, que és quan ells sortirien de copes o de discoteca. I el calendari l'hem anat canviant al llarg dels anys. Ara portem dues temporades que el fem del maig al juliol, però sempre és viu. Tenim una comissió en la que després valorarem la participació en funció dels mesos i anem ajustant una miqueta en funció de la realitat que tenim, no? Aquest any fèiem una valoració a priori de, ostres, ha baixat al juliol la participació en comparació amb el mes de juny o de maig. Creiem que és perquè durant el curs escolar això forma part de la seva rutina. A la nit una altra moguda ja el tenen molt consolidat i, per tant, igual que queden per fer el futbol, doncs després van a fer un laser tag i ja està com molt interioritzat, no? I que el mes de juliol també, amb l'època de vacances, costa una mica més, hi ha canvis. Tot i que oferim els tornejos de 8 hores i aquí doncs la participació creix, no? Perquè han participat més d'una cinquantena de joves a cada torneig. Però sí que és veritat que hi ha una petita davallada, no? Llavors, bueno, pues això ho haurem de valorar a la comissió, si l'any que ve mantenim aquest calendari, si provem altres mesos. Vam començar provant a l'agost fins i tot, imagina't, no? I anem ajustant una miqueta en funció de les necessitats i les demandes.
0: Pol, Marina, a quants joves han participat enguany a la nit d'una altra moguda?
3: Aquest any han participat 1.354 joves, en total 1.018 nois i 336 noies. I bueno, les activitats que ha participat més gent, ja com cada any s'està com reafirmant, és el vòlei amb 395 persones, seguit del laser tag i del futbol, i també de tonificació i de bàsquet, que han sigut com les activitats que han reunit més gent. I bueno, la veritat és que ha sigut un èxit totes aquestes activitats. S'han fet 102 sessions al llarg d'aquests tres mesos i bé, un total de 12 sessions per activitat.
2: Sí, i estem molt contents, la veritat, pels resultats, també pel tarannà del programa, dels joves. Ha estat un bon any, la veritat.
0: Sobretot feu esment d'activitats esportives, que jo crec que és molt interessant també, no?
2: Sí.
0: La bona acollida.
2: Totalment, tenen molt d'èxit. Al final els joves ho agraeixen molt també tenir aquests espais i tenir això, el que hem parlat abans, no? Una alternativa d'oci nocturn més saludable, i al final és això. L'important és que s'ho passen molt bé, que es crea un molt bon ambient i que al final estem fent el que els joves volen tenir.
1: Comentàvem abans, Anna, que les lúdiques, és veritat que hi ha algunes que, clar, la fas una vegada com l'escape room i ja l'has vista, no? I hi ha d'altres com el laser tag, que com és un joc grupal et dona peu a poder repetir-la cada cap de setmana. I això també era un component a valorar de cara a l'any vinent. Aquestes que una vegada feta doncs ja no té sentit tornar a repetir-la, doncs potser fer-la, oferir-la de manera més puntual, i per això les esportives les mantenim amb la rutina, perquè funcionen sempre un laser tag i les altres van variant en funció del que els joves demanen, però també funciona una mica de la realitat, no? Si no té sentit fer-la més que una vegada, doncs haurem de posar-la amb menor freqüència.
0: Clar. I què em diu dels espais on s'han fet les activitats?
2: Doncs bé, la veritat és que han estat espais molt, molt encertats, no?, per al tipus d'activitats que volíem fer. Els joves al final també són espais que coneixen, que són, diguéssim, espais que es coneixen de la ciutat perquè ells són són habitants de Castelldefels, llavors, bé, no sé si tens alguna cosa a dir.
3: Sí, alguns dels espais al final també es trien perquè són espais on normalment pot haver algun conflicte de convivència per la nit, o sigui, espais on es donen botellons o els joves hi estan per fer consum normalment, i aleshores al substituir-ho amb aquesta activitat també se li dona un altre ús a aquest espai i al final també genera una convivència pues, veïnal diferent, no? I els joves també entenen com a aquell lloc si pot estar d'una altra manera, no només fent un consum de botellots. I seguint amb el tema dels botellots, nosaltres durant les nits el que fem són intervencions quan ens trobem algun botellot pel carrer i el que demanem a aquests joves que estan fent botellot és que marxin de l'espai, no? Perquè estan generant segurament un problema de convivència. Aleshores, nosaltres hem intervingut en un total de 39 botellots, d'aquests un total de 21 han sigut dissolts, i la veritat és que els joves sempre ens responen superbé i bueno, reben com molt bé que el servei del CIEP, no, estigui per la nit i els digui com aquestes recomanacions de potser no beure o no deixar la brutícia a l'espai o marxar en un altre lloc més adequat.
2: I tenir l'alternativa de les activitats també ho agraeixen. La veritat és que aquest any molts dels joves amb els que hem intervingut perquè estaven fent alguna mena de botellot o de soroll han deixat de fer-ho per anar a les activitats. Llavors també és un... que sents que la teva feina està funcionant, no? I que s'està fent bé i que són activitats que al final funcionen.
0: Clar, es tracta d'això, de fer un plan, un altre plan, un altre oci alternatiu.
1: Sí, mira, nosaltres dèiem que només amb reduir el consum ja era tot un èxit, no? Si tenien pensat o previst, o la nit acabava amb 5 copes i amb aquesta oferta doncs, només consumien una o dues, per nosaltres ja és un èxit aquesta reducció, perquè no treballem amb l'objectiu de consum zero, no? No som projecte home. Tenim un altre objectiu, no? Que és instaurar i veure, com ha dit el Pol, no? Usos diferents del seu temps de lleure, dels espais de la ciutat, que no passin per un tema de toxicitat cap a ells o cap al veïnat, cap a l'espai, no? Que sigui pues, això, de mantenir. I també un objectiu del programa principal és aquesta convivència i aquesta cohesió en el territori, no? Llavors hem de buscar l'equilibri una miqueta entre poder oferir i transgredir una mica els horaris diurns de l'adult, no? Que els joves necessiten transgredir, sortir a la nit i aquests espais de trobada, sense generar una altra molèstia en el veïnat.
0: Doncs parlem dels horaris. Valoreu canviar-los, continuar amb els horaris habituals del programa?
1: Hi ha un tema que és que, com és un programa d'oci nocturn, han de començar mínim a les 10 de la nit, perquè és l'horari que marca que comença a la nit, no? Algun any hem variat una miqueta i també anem variant l'horari en el que finalitza l'activitat, una mica en funció de l'afluència de gent. Normalment varia una miqueta en les esportives, aquella última mitjoreta. D'acabar les dues, d'acabar les tres, dues i mitja, anem oscil·lant. Cada any, no? Revisem un altre cop la participació i anem ajustant. És veritat que el monitoratge, si veu que són 2:15 i no hi ha joves, ja tanca també, tampoc es quedem allà quan queda poca estona si no en joves, no? Però bueno, més o menys tenim un horari, penso que bastant efectiu ja. Hi ha un altre tema que és el pressupost, que hem d'adequar-ho també al pressupost, a el que ens arriba, i les lúdiques doncs, tenen un cost elevat a les esportives. I, per tant, oferim sessions de 2-3 hores, sempre finalitzant abans que les esportives. Bueno, anem ajustant en funció del pressupost. Ara tornarem a treballar-ho ja de cara a l'any vinent.
0: Molt bé, ja seria la sisena. No, com deies, Àngela, un programa ja molt consolidat.
1: Sí, està subvencionat una part per la Diputació de Barcelona. Aquest any, a més, hem tingut una subvenció extraordinària que ha donat la Diputació als municipis per treballar diferents incidents que han passat relacionats amb l'oci nocturn, i nosaltres hem dedicat una part en aquest programa, no? Precisament en tema de prevenció, doncs, a reforçar vigilàncies de seguretat privada o il·luminació a la platja, tot aquest tema més preventiu amb les activitats, un equip d'interventores també, que podríem assimilar una miqueta al CIE, però encara només a les festes majors, bueno, amb aquest tarannà, però sí que ens ha donat per poder reforçar les activitats. Aquest any hem tingut moltíssimes en comparació amb altres anys. Tant de bo l'any que ve fos igual.
0: Quines dades més teniu, Pol, Marina, del programa?
3: Mira, una cosa curiosa que també volia dir és que nosaltres, durant aquestes tardes i aquestes nits que estem coordinant aquestes activitats, nosaltres el que fem és difusió en persona cap als joves que ens trobem pel carrer, no? O sigui, nosaltres anem donant voltes pel carrer i cada grup de joves que ens trobem els hi presentem el programa de la nit una altra moguda, i al final també és una forma de vincular amb ells i que no només s'enterin per xarxes o per altres formes de comunicació, sinó ja en persona els hi entreguem un flyer. I aleshores hem parlat amb més de 1.000 joves els qui els hem entregat un flyer en mà i, a més, han conegut el servei, que també és una cosa positiva per nosaltres en el nostre dia a dia, que ens coneguin el màxim possible.
2: I crec que ara no tenim aquesta dada, però una cosa molt interessant que hem vist aquest any és que hem fet moltíssimes intervencions de vincle, de trobar-nos amb xavals. Són aquestes?
3: Sí.
2: 144 intervencions de vincle. Al final, estar l'equip a la nit, coneixem molt els xavals, també es poden anar a parlar amb nosaltres, podem estar parlant amb ells, que al final també són intervencions que funcionen molt bé, perquè potser no estàs intervenint en cap botellot, però aquesta gent ja va a l'activitat, o simplement fa vincle per la nit i es replanteja què feia aquella nit, no? Llavors és com una dada molt important que ens ha cridat molt l'atenció perquè crec que és la més alta que tenim d'intervencions, les de vincle.
0: Que curiós. Hi ha un perfil de jove que participa en aquest programa? O podem tenir perfils molt variats? No un perfil homogeni, no?
3: No hi ha un perfil superhomogeni. Es depèn de l'activitat. Cada activitat també atrau el seu tipus de... O sigui, el tipus de públic, no? I al final també és lo interessant de diversificar tant les activitats, perquè no és el mateix la gent que ens ve el vòlei o la gent que ens ve, per exemple, comentàvem abans, l'espai caní i l'escape room, és les activitats que reuneixen més noies. I això també a nosaltres, doncs, ens interessa, no? Perquè a vegades hi ha una bretxa de gènere, no? En certes activitats, i poder diversificar-ho i arribar a tothom, doncs, és important, no? I el mateix amb el perfil de jove que potser ocupa l'espai públic de certa manera, no? O sigui, consumint o des del botellot, o altres joves que per nosaltres també és important que vinguin a la nit una altra moguda, perquè potser és la primera vegada que surten per la nit i en el seu oci nocturn, no? I per les famílies també és una forma de que confiïn i que passin les seves primeres nits a la fresca de juliol i que sàpiguen que no és des del consum o des de la festa, sinó des d'un altre tipus d'oci.
1: És veritat, cada any ens trobem alguna família que acompanya el jove o la jove a l'activitat per assegurar-se que és una activitat que ofereix l'Ajuntament, o trucades que també m'han fet aquest estiu, no? En plan, això ofereix l'Ajuntament, i després han vingut a intentar entrar per veure el jove participant en el futbol, no? I li hem de dir, no pots entrar perquè és un espai pensat per a joves.
0: Clar, clar.
1: Si deixem entrar les famílies ja perd aquesta essència, ja pots quedar-te pel voltant, no? I esperar el que vulguis, no? Però és curiós perquè hi ha aquesta oportunitat que brindem a aquests joves que no fan encara aquest oci nocturn i que comencen a fer-ho perquè l'Ajuntament ofereix aquest espai, no, segur, i els expliquem a més totes les formacions que fem en tots els protocols d'assetjaments i violències a l'espai d'endoci, als vigilants, a l'equip del CIEP, llavors es queden com molt tranquils, no? Ostres, que guai.
0: En aquest sentit no hi ha hagut incidències remarcables, no?
3: No, la veritat és que ha sigut un any, per sort, tranquil i ha anat tot molt bé.
1: Sí. Les incidències normalment acostumen a ser un trencament d'un dit, a fer algun esport
3: sí,
1: o...
3: Sí.
1: alguna...
0: Clar, relacionat amb l'activitat que m'hem dit, oi?
1: Esportiva, sí, sí.
0: Pues molt bé, moltíssimes gràcies, Àngela Rubí, coordinadora del projecte La nit, una altra moguda, i a Pol Rebolli i Marina Duran, del Servei d'Intervenció a l'Espai Públic, que han estat allà a cada activitat amb el jovent directament. Moltíssimes gràcies,
2: gràcies
0: per les vostres dades, les vostres impressions, les vostres valoracions de La nit, una altra moguda, cinquena edició ja d'aquest programa que proposa un oci alternatiu per al jovent i que ells estan preparant de cara a l'any vinent.
1: Gràcies, Anna.
0: A vosaltres.
2: Gràcies.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 4 de setembre. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels inaugura el curs escolar amb un acte obert a tota la comunitat educativa. El Teatre Plaza acull en aquests moments la inauguració oficial del curs 2026-2027, una trobada que servirà per donar la benvinguda al nou professorat, reconèixer els docents que jubilen i reflexionar sobre els reptes educatius abans de l'inici de les classes previstes per al 8 de setembre. Una delegació japonesa visita Castelldefels per conèixer els projectes municipals d'educació i orientació juvenil. La comitiva, formada per 25 representants de l'Associació de Foment Municipal de la Prefectura d'Ibaraki, ha visitat diversos equipaments de la ciutat per intercanviar experiències en l'àmbit educatiu i de la inserció laboral. El Pal Market de Castelldefels viu el Carnaval d'estiu aquest dissabte. La plaça de les Palmeres acull fins diumenge les activitats de cinema a la fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Comencem!

0: Castelldefels inaugura oficialment avui, divendres, el curs escolar 2026-2027 amb el tradicional acte de benvinguda a la comunitat educativa. La cita té lloc a partir de la una del migdia al Teatre Plaça i canvia enguany d'escenari amb l'objectiu de donar cabuda a una convocatòria més àmplia i participativa. L'acte compta amb la presència de representants municipals i educatius de la ciutat, entre ells l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, el regidor d'Educació, Ramon Amador, inspectors d'Educació i membres dels centres educatius públics i privats del municipi. Més enllà del vessant institucional, la trobada vol convertir-se en un espai per compartir experiències, reconèixer la tasca docent i afrontar amb energia l'inici d'un nou curs. Així ho ens explica Marta Iglesias, tècnica d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, que detalla que trobaran els assistents durant la jornada d'avui.
1: Bé, la intenció d'aquest acte doncs, és crear un espai de trobada on agafem piles. Ja fa molts anys que fem aquest acte. Normalment el fèiem a la sala Margarida Xirgo de la biblioteca. Aquest any ha hagut una aposta política de fer una arrencada de curs doncs, ben gran i es farà al Teatre Plaça. I la intenció és trobar-nos tots, poder tenir un moment de motivació, d'impuls, de reforç per engegar el curs amb forces, amb bona energia, amb humor i, per altra banda, també doncs, poder donar el comiat que es mereixen aquells docents que es jubilen.
0: L'acte també servirà per donar la benvinguda al professorat que s'incorpora a aquest curs als centres educatius de la ciutat, retroomenatge als docents que finalitzen la seva trajectòria professional amb la jubilació. La jornada inclou, a més, la ponència d'instruccions d'ús per sobreviure al curs, a càrrec de la consultora en comunicació Andrea Vilallonga. La conferència abordarà qüestions vinculades al lideratge personal, la comunicació i la gestió emocional amb un enfocament inspirador i proper. Segons ens explica Marta Iglesias, tècnica d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, la voluntat és que en aquesta inauguració impliqui no només els centres educatius, sinó el conjunt de la comunitat.
1: En aquest acte el que es pretén és que, evidentment, l'inici de curs no afecta només els docents i els centres, evidentment són part important, però afecta a tota la comunitat educativa. Per tant, convidem a tota la ciutadania, famílies, entitats, àrees de l'Ajuntament que estan implicades en projectes educatius, absolutament, evidentment, la Generalitat, hasta tota la comunitat educativa inclosa en aquest acte i convidada a omplir el formulari per poder assistir a una ponència que tenim moltes expectatives de que sigui una gran ocasió per reflexionar des de la vessant de l'humor i una ponència distesa.
0: El curs escolar 2026-2027 arrencarà oficialment el pròxim 8 de setembre i comptarà amb més de 8.700 estudiants a Castelldefels entre educació infantil, primària, secundària i formació d'adults. Des de l'Ajuntament destaquen que la ciutat continua apostant per una educació de qualitat, inclusiva i vinculada a les necessitats del territori, treballant conjuntament amb tota la comunitat educativa. Castelldefels va rebre aquest dijous la visita oficial d'una delegació japonesa integrada per 25 representants de l'Associació de Foment Municipal de la Prefectura d'Ibaraki. La jornada va començar amb una recepció institucional a l'Ajuntament encapçalada per l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que va donar una càlida benvinguda als representants japonesos i va posar en valor l'aposta de la ciutat per l'educació, la formació i les oportunitats per als joves. La visita va ser organitzada amb l'objectiu de donar a conèixer diferents projectes i serveis municipals vinculats a l'orientació educativa i professional, així com afavorir l'intercanvi d'experiències entre ambdós territoris. Durant l'acte de recepció, el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, Ramon Amador, va destacar la importància d'aquesta trobada.
2: En nombre del Ayuntamiento de Castelldefels, queremos agradecer la visita de los 25 representantes de la Asociación de Fomento Municipal de la Prefectura de Ibaraki. Nos hace especial ilusión que hayan viajado desde tan lejos para conocer nuestra ciudad y nuestro trabajo en los ámbitos de educación, sobre todo de la orientación, de la formación y la transición educativa y profesional. Esperamos que esta jornada nos permita compartir experiencias, aprender unos de otros y abrir nuevas vías de colaboración.
0: Després de la recepció institucional, la delegació va visitar el Servei Local de Transició Escola-Treball, l'ESLET, un recurs municipal que desenvolupa programes d'orientació educativa i professional per ajudar els joves a definir el seu itinerari formatiu i reduir l'abandonament escolar prematur. El servei impulsa diferents projectes en col·laboració amb centres educatius i altres agents del municipi. La delegació japonesa també va exposar alguns dels reptes que afronta actualment el seu territori, especialment en àmbit com l'envelliment de la població i la necessitat d'oferir una educació cada vegada més personalitzada, destacant la importància de la cooperació entre les institucions educatives i la comunitat local. Escoltem a la seva traductora.
3: Nuestra provincia, Ibaraki, se sitúa a unos 100 kilómetros de la capital, Tokio, Y la parte este de la provincia da al océano con una costa que alcanza unos 180 kilómetros. Y en la parte norte hay zonas montañosas. Es una provincia bendecida por la belleza y la riqueza de la naturaleza, también con un clima benigno a lo largo del año. Es un honor para nosotros tener esta oportunidad de conocer la experiencia en la política educativa de la ciudad de Castelldefels, una ciudad con gran historia. En Japón, si hablamos un poco de los problemas actuales con los que nos afrontamos, y por ejemplo podríamos mencionar el tema del envejecimiento de la población, y la necesidad cada vez más diversificada en el tema de la educación, y la necesidad de hacer más personalizada la educación para cada uno de los alumnos. En este contexto, cada vez se hace más importante una buena cooperación entre las instituciones educativas y la comunidad local para mejorar y para dar una respuesta educativa para los menores, aprovechando, fomentando su autonomía y fomentando también la diversidad, dando respuesta a la diversidad del alumnado.
0: Al llarg de la jornada, la comitiva va conèixer també l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, la Casa dels Oficis de la Guaita i l'Institut Mediterrània. A més, van assistir a diferents presentacions sobre el sistema educatiu català i els programes municipals que faciliten la transició dels joves cap als estudis postobligatoris i al món laboral. Des de l'àrea d'educació municipal es fa una valoració molt positiva de l'experiència. La cap de programes educatius de l'Ajuntament de Castelldefels, Carmen Ferrer Panillo, destaca tant l'interès mostrat pels visitants com el clima de confiança que es va generar durant tota la jornada.
4: Doncs va ser realment una trobada molt, molt especial, molt maca, I la vam viure amb molta emoció, perquè la veritat, no? Veure que 26 persones es desplacen d'un lloc tan llunyà i tan diferent, no? A la nostra cultura per conèixer, doncs això és un motiu d'orgull i realment les expectatives i l'agraïment per part nostra, doncs estava ja latent en tot moment. Va ser molt bonic perquè venien, bueno, la cultura japonesa Jo no la coneixo massa, però realment van ser molt educats, molt agraïts, molt respectuosos, molt puntuals. I en tot moment, conforme anava passant el dia, des de la recepció al final del dia, doncs vam poder veure, no?, com anaven entre ells, no? Perquè, clar, la dificultat de l'idioma amb nosaltres, doncs, era complicat, tot i que teníem una intèrprete, doncs, però va ser com que a poc vam veure que el grup anava relaxant-se, que anaven inclús a les cares d'expressió d'ells i d'elles, doncs, anaven canviant i estaven com més contents.
0: La visita ha permès donar a conèixer l'experiència de Castelldefels en matèria d'orientació educativa i acompanyament als joves, alhora que ha afavorit l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques entre professionals de dos territoris separats per milers de quilòmetres, però amb interessos compartits en l'àmbit d'educació i la formació. La plaça de les Palmeres s'ha consolidat aquest estiu com un dels principals espais d'activitat i lleure de Castelldefels gràcies al Palm Market, una iniciativa que ha agrupat sota una mateixa marca diferents propostes culturals, comercials i d'oci que fins ara es desenvolupaven per separat durant els mesos estivals. El projecte recull l'experiència d'activitats ja consolidades a la ciutat, com les nits entre palmeres, el cinema entre palmeres o el beach market, amb l'objectiu d'oferir una programació més àmplia i coordinada tant per la ciutadania com pels visitants. La cap de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels, Luisa Pacheco, explica l'origen d'una iniciativa que busca reforçar l'atractiu de la ciutat durant l'estiu i reunir un únic espai diferents propostes de dinamització.
5: Nosotros recogemos un poquito la herencia de aquellas actividades que habían de dinamización en la zona de Plaza Palmeras, que tradicionalmente han reunido a muchos de nuestros vecinos y visitantes alrededor de ese espacio emblemático que es la Plaza de las Palmeras. El Palm Market, en inicio Beach Markets, surge como una iniciativa, como te comentaba, para reunir todas aquellas actividades dispersas que a lo largo del verano sirven para promocionar el destino de Castelldefels a nivel comercial, a nivel de gastronomía y a nivel turístico en definitiva.
0: Des de la seva posada en marxa el passat 26 de juny, el Palm Market ha ofert una programació estable al llarg de tota la setmana amb concerts, cinema a la fresca, espectacles d'improvisació, actuacions musicals, activitats familiars, humor i una àmplia oferta gastronòmica. La proposta ha convertit la plaça de les Palmeres en un espai de trobada per als públics de totes les edats i ha contribuït a dinamitzar una de les zones més emblemàtiques del front marítim de la ciutat. Segons l'organització, les primeres activitats ja van registrar una elevada participació i van marcar el camí del que seria la resta de la programació estiuenca. Així ho recorda la cap de comerç de l'Ajuntament, Luisa Pacheco.
5: Tuvimos al Maclari y a Junque y al Mago Junque, que fueron los que inauguraron oficialmente el Palm Market, con una asistencia de aproximadamente casi 1,000 personas cada día. En el escenario principal, hay dos escenarios, al final el escenario principal es el que ha cobrado protagonismo. En una zona espectacular, con una respuesta espectacular por parte tanto de la ciudadanía, como te digo, como de los visitantes que se han acercado a vernos. Y así seguimos generando actividades que encajen dentro de esta macroactividad, de este macro paraguas. Y la estrella ahora, por eso estamos aquí, es un poco qué va a pasar este fin de semana. Como sabéis, tradicionalmente también se celebraba en el Paseo Marítimo un carnaval de verano, con movimiento, con rúa y demás, y hemos pensado que qué mejor ocasión que tener toda esta dinamización ya en marcha para concentrarlo todo en la Plaza de las Palmeras.
0: Més enllà dels espectacles programats, un dels objectius era oferir una experiència completa que combinés cultura, restauració i espais de convivència. L'organització destaca que la resposta del públic ha estat molt positiva i que la plaça de les Palmeres s'ha convertit durant aquests mesos en un punt habitual de trobada tant per veïns com per visitants. La mateixa Luisa Pacheco, cap de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels, fa balanç de la iniciativa i destaca la bona acollida que ha tingut el conjunt de la programació.
5: Al final, el conjunto del programa es lo que nos ha dado una idea, y el público ha respondido perfectamente, una idea del público que tenemos. La gente viene con su silla, con nuestras sillas, se instalan en la zona. Ahora tenemos una oferta gastronómica también, se pueden comer o beber algo sin ningún problema. Es otra idea de acciones de dinamización, y la verdad es que el input que nos está llegando es muy bueno, muy bueno. Como te digo, tanto los compañeros de policía como los compañeros de protección civil, como cualquiera de los compañeros que nos ayuda en todo el ayuntamiento a que todo esto funcione bien, vamos a intentar mejorar el producto lo máximo posible por si hay alguna posibilidad o si hay posibilidad de llegar a un acuerdo entre las dos partes para repetir el año que viene, que es una posibilidad que queda abierta, ¿vale? Entonces, se trata de recoger todas las experiencias, recoger los inputs de la ciudadanía también y elaborar, como te digo, el mejor producto que cumpla básicamente con esas expectativas, generar un público familiar, una zona de dinamización centralizada con un único programa donde las actividades se sucedan los días de la semana para que tanto la ciudadanía que está aquí, como te digo, como la gente que viene de vacaciones, pueda disfrutar de una acción de dinamización responsable y variada.
0: La valoració positiva també la comparteix l'equip organitzador del Palm Market. La tècnica de comunicació de l'esdeveniment, Andrea Ferrer, subratlla l'interès que ha despertat les activitats programades i posa l'accent en una de les cites més esperades d'aquests dies, el Carnaval d'estiu.
6: Pues empezar de cero siempre es un poco más complicado, pero a raíz también de mucha ayuda tanto del Ayuntamiento, de Turismo y de Comercio, hemos podido pues crecer. Y el buen recibimiento, ¿no?, del público, de que les interesa, de que les gusta tanto las actividades que hacemos como lo que podemos llegar a proporcionar tanto gastronómicamente como de cultura. Y es bueno saber que a todo el mundo que nos sigue lo tenemos bien recibido. Y como estaba diciendo Luisa, pues tenemos una programación para este sábado que no deja, vamos, callado a nadie. Le va a encantar a todo el mundo. Tenemos el Carnaval de Verano, que empezará a las 6 de la tarde. Con un poco de música ambiental y así local que le gusta mucho también a la gente. Y tenemos un invitado muy especial a las 6:30, que es Henry Méndez. Vendrá a actuar, a hacer su actuación, y la gente lo pedía con mucha aclamación, o sea que lo tenemos aquí. Después tenemos un tardeo de los 80 y los 90, que lo vamos a alargar durante la noche hasta 1:30, o sea que la gente tiene que venir disfrazado, con ganas de bailar y pasárselo bien, porque va a ser un gran día.
0: Precisament, el Carnaval d'estiu convertirà la plaça de les Palmeres en l'epicentre de la festa d'aquest dissabte amb música, animació, activitats familiars i una gran celebració oberta al públic. El principal reclam serà l'actuació de Henry Méndez, un dels artistes més reconeguts de la música llatina. El cantant ha avançat que podran trobar les persones que assisteixen a la cita. L'escoltem.
7: Bueno, pues como siempre, muchas ganas de bailar, que la gente se lo pase súper bien. Venimos con mucha energía y una vibra positiva increíble, como siempre se caracterizan los conciertos de Henry Méndez, ¿no? Y nada, y varias sorpresitas que siempre traemos a modo música, a modo canciones, para que la gente también se lo disfrute. Yo hago porque el público también sea el protagonista de la fiesta. Yo nunca me creo la parte principal, sino el complemento de esa fiesta, donde el protagonista siempre tiene que ser el público y toda la gente que se da cita allí. Se lo tienen que pasar de maravilla, porque esa es su fiesta, ese es su día, ese es su carnaval de verano. Y bueno, y ahí es donde tenemos que echar toda la carne en el asador para que el público disfrute, ¿no?
0: Henry Méndez també ha volgut destacar la relació especial que manté amb Castelldefels i amb el públic català, al qui ha agraït el seu suport rebut al llarg dels anys. L'artista ha aprofitat per animar la ciutadania a participar en una jornada que promet moltes hores de música, ritme i diversió.
7: Bueno, pues yo le digo a todo el mundo que venga a disfrutar del flow electrónico tropical de Henry Méndez, que ese es el estilo que me caracteriza. Nosotros pues intentamos dar todo lo máximo posible en todas nuestras canciones y viene mucho baile, o sea, cómprense zapatos nuevos porque vamos a gastar la suela. Y que vengan con la cadera bien engrasada, que vengan de haber hecho gimnasia y todas esas cosas, para que luego no digan que le duele la cadera de tanto bailar, porque lo vamos a pasar.
0: A més del Carnaval d'estiu, la programació d'aquests dies ha inclòs la pel·lícula E.T., el concert de Veneno en la piel, que serà aquesta nit a 9:45, una nova sessió d'humor per el diumenge amb El Confessionario. Un conjunt de propostes que han contribuït doncs, a convertir el Palmarket en un dels grans espais de dinamització de l'estiu a Castelldefels. La plaça de l'Església va acollir aquest dijous al vespre una concentració ciutadana convocada per Movem en Comú Podem Castelldefels amb el suport d'altres formacions polítiques i entitats socials del municipi en relació a amb la situació que afecta a la ciutat autònoma de Ceuta. Segons els organitzadors, la mobilització tenia com a objectiu defensar la convivència dels drets humans i rebutjar els discursos d'odi i la divisió social. I l'acte va reunir a persones que van voler expressar el seu compromís amb els valors de la cohesió social i el respecte a la diversitat. La concentració va tenir lloc a la plaça de l'Església i en aquesta ocasió des d'una iniciativa impulsada pels diferents actors socials i polítics de la ciutat. En l'acte, els organitzadors ens explicaven els motius de la convocatòria i la voluntat de transmetre un missatge de defensa dels drets humans i la convivència.
8: Gràcies a tots i a totes per estar aquí, una vegada més, defendiendo los derechos humanos y hoy también solidarizándonos con la ciudad ceutí, con la ciudadanía. No es por nada, pero del miedo que daba pasar ayer por esta plaza, a la paz, tranquilidad y seguridad que cualquier persona puede sentir al pasar por aquí es infinito. Ayer, escuchando el mensaje de nuestro alcalde que envió por las redes, me resultó muy enternecedor. Lo que nos decía, nos pedía que mostrásemos todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad con el pueblo ceutí, en una concentración apartidista, sin ideología política, que todos los que vengan, vengan sin banderas de ningún partido. Esta tarde, el único protagonista es Ceuta,

Doncs amb aquesta última notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, divendres 4 de setembre. Castelldefels inaugura el curs escolar amb un acte obert a tota la ciutadania i la comunitat educativa. El Teatre Plaça acull en aquests moments la inauguració oficial del curs 2026-2027, una trobada que servirà per donar la benvinguda al nou professorat, reconèixer els docents que jubilen i reflexionar sobre els reptes educatius abans de l'inici de les classes previst per al 8 de setembre. Una delegació japonesa visita Castelldefels per conèixer els projectes municipals d'educació i orientació juvenil. La comitiva, formada per 25 representants de l'Associació de Foment Municipal de

0: A fons.
1: I seguim Ràdio Castelldefels i ara és el moment de fer balanç d'un dels serveis culturals que cada estiu acosta la lectura i les activitats familiars a la nostra platja. La Biblioplatja Carme Romaní ha tancat ja la temporada després de 2 mesos d'activitat i ho fa amb unes dades molt positives. De seguida entrarem en detall. I també, ara que la Biblioplatja ha tancat, toca tornar a mirar cap a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que aquest setembre recupera progressivament ja el seu ritme habitual i una nova programació d'activitats. Per parlar de tot això, ens acompanyarà la directora de la biblioteca, Míriam Huguet. Molt bon dia, Míriam, què tal?
2: Bon dia, com estàs?
1: Molt bé, doncs, bueno, molt bé, i dono per fet que tu també molt bé, perquè vens amb unes dades molt positives d'aquest estiu a la Biblioplatja.
2: Sí, sí, sí, la veritat és que la Biblioplatja aquest any també ha funcionat molt bé. Han assistit a moltes persones i també participants, a uns bons números els participants a les activitats. Hem realitzat un total de 25 activitats durant tot l'estiu, que podríem destacar les que han portat a més gent ha estat els 2 espectacles de màgia que vam realitzar per tancar els mesos. Vam fer un espectacle de màgia amb la maga Melanie per tancar el mes de juliol, que va ser tot un èxit, i després també el mes d'agost, per tancar una miqueta el mes d'agost, vam també tenir un espectacle de màgia amb el Marcos Mago, que també va anar molt bé. La resta de dies, doncs també, sí que és veritat que aquest any algunes de les activitats que fem han sigut com més en petit comitè, però que també han funcionat. Per què? Perquè enguany el que volíem donar era el protagonisme a l'astronomia, a l'eclipsi, i per això vam realitzar activitats relacionades amb l'astronomia, en col·laboració amb Astrofels i d'altres que també vam buscar des de la biblioteca per donar a conèixer tant a petits o grans temes relacionats amb l'astronomia i sobretot per parlar de l'eclipsi i preparar-nos per l'eclipsi del 12 d'agost, que a més el vam poder visualitzar des d'aquell dia, i la veritat és que va ser una mica bogeria, va venir molta gent a la Biblioplatja a poder-ho veure des d'allà, però tot i així, doncs molt bé, molt contents d'haver pogut comptar, no, amb aquest event tan especial des de la Biblioplatja.
1: Mm-hmm. Un esdeveniment que, evidentment, s'enduia totes les grans xifres, no? Perquè, a més, a la platja van acostar unes 2.000 persones.
2: Exacte. Això és el que... Sí, que és veritat, ha fet pujar les dades d'aquest any, perquè sí que és veritat que la calor es nota també. Estem a la Biblioplatja, la calor nota i la gent comença a venir doncs, una miqueta més tard, cap a les 7 de la tarda, que és quan comencen també les activitats.
1: Mm-hmm. Doncs tenim, per una banda, aquestes 25 activitats en les que hi han participat més de 1.100 persones, concretament mm-hmm. 1.125 persones, sí. I a més també ens porteu la xifra més alta de persones visitants d'aquests darrers anys. Estem parlant de gairebé 5.000 persones que s'han apropat en algun moment o altre, tant per una lectura com per jocs de taula, que també oferiu, per exemple.
2: Sí, o també préstec de llibres, sí que potser menys, però també hi ha préstec de llibres a la Biblioplatja. I sí, la gent, bueno, troba el seu lloc per passar una bona estona, participar de les activitats, hi ha ambient familiar, però també d'adults. Sí que és veritat que aquestes dades, clar, potser les hauríem de separar, perquè, clar, dins d'aquestes dades estan les 2.000 persones que van assistir al dia de l'eclipsi, però en general estem contents de com ha anat la Biblioplatja enguany.
1: Uh-huh. I també posem una mica en context aquesta dada d'enguany amb les dades dels anteriors anys també, que veníeu ja creixent. Sí que és cert que en aquesta, precisament ara sou notícia també, a la web de l'Ajuntament ja es publicava, i amb aquesta cronologia una mica de les visites que heu tingut aquests darrers anys, recordem que la Biblioplatja porta ara 5 anys que funciona des d'aquesta
2: nova ubicació, sí.
1: Al Passeig Marítim, exacte. Sí. Com valoreu una mica tota aquesta progressió, totes aquestes xifres any rere any, com evoluciona? Què trobeu d'aquestes dades? Quina mirada, quina lectura feu des de la biblioteca?
2: Bueno, la lectura és que el lloc s'està consolidant. Clar, veníem d'estar molt de temps en una altra ubicació, on també va tenir el seu recorregut, les seves dinàmiques. Al canviar de lloc també estàvem una mica a l'expectativa. Llavors, jo crec que es va consolidar

0: consolidant l'emplaçament, es va consolidant i la gent va coneixent ja més l'espai com una oferta més a l'estiu. A més, també les activitats també marquen, també són el que jo crec que marquen també una miqueta, depèn del tipus d'activitat, també porta més gent o menys.
1: Quin perfil d'usuari detecteu que fa servir la biblioplatja? Perquè també una cosa que em preguntava és que potser és diferent, no? Una cosa és la biblioteca i una altra cosa ja és la biblioplatja en aquest emplaçament tan maco que teniu a la vora del mar. Potser convida a un altre tipus de perfil de persona usuària?
0: Jo crec que sí, sí que hi ha. Jo crec que hi ha pocs, però a vegades sí que hi ha turistes o gent que no viu a Castelldefels però que just està estiuejant, va a la platja, el veuen i l'aprofiten, s'acosten, això en trobem. També tenim la gent que viu a prop de la platja, que aprofita, no?, tenir un punt de servei bibliotecari al costat de casa, més a prop, que normalment s'han de desplaçar fins aquí, també l'aprofiten i es nota, també potser en aquest cas més pel préstec de llibres i així. I després jo també el que més destaca seria familiar, també és veritat, les activitats, tot i que aquest any també hem volgut donar una visió més adulta amb algunes de les xerrades relacionades amb l'eclipsi, que eren com més per tots els públics, però sí que és veritat que les famílies a vegades sí que troben un lloc com per passar la tarda a l'estiu, allà hi ha diferents opcions entre l'activitat, els llibres i també els jocs, doncs jo crec que també és el perfil majoritari, la veritat és que seria aquest, tot i la calor, perquè ja us dic, la calor també es nota, és clar, agradable, o sigui, en molts sentits, però també...
1: També condiciona els
0: sí,
1: horaris.
0: Sí, jo crec que ha condicionat els horaris i fins i tot alguna vegada també que hi puguin anar o no, perquè aquesta calor que ha fet condiciona tots.
1: Sí, sí, hem estat amb moltes alertes, moltes prealertes.
0: Exacte. Sí.
1: I com prepareu una temporada de la biblioplatja? Com feu una selecció? Ja teniu com una selecció de coses que funcionen i que quan arriba l'estiu doncs, ho porteu des de la biblioteca cap allà? Allà ja teniu directament un recull? Com
0: sí,
1: funciona?
0: Allà tenim, ja tenim com un petit fons fixa de la biblioplatja, ¿vale?, que són lectures, doncs, tenim sobretot infantil, però també d'adults, com poden ser més lectures d'estiu, sobretot és novel·la per adults, novel·la juvenil pels joves i també llibres de lectura pels nens, no?, per totes les edats. I també alguns llibres de coneixements d'aquests tan macos que et porto a vegades, doncs també sí, tenim una bona selecció. Partim d'aquesta selecció. A partir d'aquí, des de cada any, decidim, per exemple, si hi ha temàtica, si no hi ha temàtica, enguany com ha sigut la temàtica d'astronomia, hem fet una compra especial de llibres relacionats amb astronomia que hem baixat i han estat allà. També tot el tema relacionat amb l'eclipsi i així. O trobem algun buit, doncs mira, és que no hi ha prou llibres de no sé què, o aquest any hi ha molta demanda, doncs baixem. Això és des d'aquí, doncs anem preparant i seleccionem els llibres. També els jocs, sí que tenim uns jocs com fixes, però a vegades alguns s'han de donar de baixa, hem d'incorporar de nous, veiem... Cada any preparem doncs, la nova biblioplatja.
1: I ara acabem ja també, ens feies ja un incís sobre aquestes 25 activitats. Ens destacaves que les que més assistència havien rebut, estem parlant de màgia, per una banda per Art de Màgia amb la maga Melanie,
0: sí,
1: i l'altra era con la boca abierta, Marcos Mago, sí, que té la màgia, que funciona també.
0: Pues la màgia agrada molt, la veritat és que sí. Sí, sí. Molta... A més, jo crec que la màgia sí que és més... Bueno, tot és per tots els públics, perquè jo sóc de les que penso que unes hores del conte ben explicat si ens enganxen els adults, és que ho estan fent molt bé pels petits. Però sí que és veritat que la màgia doncs, agrada molt i la veritat és que han agradat molt els dos espectacles. T'haig de dir que les hores del medi ambient, que també fem, i aquest any hem pogut col·laborar amb el CRAM i amb d'altres entitats, agraden moltíssim. Són molta sensibilització que trobo que és molt necessària i que hem de fer des de la biblioplatja. Així com també la col·laboració en guany d'Astrofels ha sigut molt interessant i les altres activitats. Les hores del conte, doncs, jo et diria que les que hem triat aquest any, ha vingut gent de tot arreu, vam tenir una contacontes que ve de Menorca, que ho va fer fantàstic i que va atrapar a tots els que estaven aquell dia. També, també han funcionat. La gent que hi ha assistit jo crec que ha agradat molt. Ha agradat molt.
1: I a més, la setmana passada ja teníeu la gran cloenda de la temporada.
0: La gran cloenda, que va ser doncs, el dimarts, ara no recordo, vam tancar fent l'última de dimarts astronòmics, que és el nom que li vam posar, Avui mirem la lluna, a càrrec de Fora Òrbita, que va venir força gent, també es va notar ara ja la tornada una mica de la gent. El dimecres, el Marcos Mago, que va ser aquest espectacle de màgia, i el dijous, amb l'hora del medi ambient, que també va agradar molt, hem trobat un niu de tortuga. No? Se'ls va explicar tot plegat, després vam fer una cerca... va estar molt bé.
1: Que a més ara estic recordant que feia gust ara a l'estiu, quan des d'aquí, des de la ràdio, cada dia fèiem un repàs de l'agenda. És que em sembla que, exceptuant els dilluns, crec que era l'únic dia que no hi havia activitat.
0: Dilluns i divendres.
1: Dilluns i divendres. La resta de dies sempre hi havia coses.
0: Dimarts, dimecres i dijous hi havia coses. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, la setmana de l'eclipsi sí, perquè va ser dimarts, vam tenir una activitat, dimecres sí que va ser l'eclipsi i dijous vam fer també una hora del conte especial al voltant de la festa major, que també va ser una noia que és d'aquí, de Castelldefels, i també va anar molt bé.
1: Bueno, jo et veig tota l'estona, com estem a la ràdio, només ens escolta, no? Ja les nostres veus són veus d'alegria, no? Però jo et veig tota l'estona molt somrient, Míriam, sí, perquè òbviament són molt bones dades que consoliden aquest servei.
0: I tant.
1: I ara que tot just tanqueu la temporada, feu una mica de repàs de tot allò que potser voleu repetir l'any vinent, que podeu millorar, o una mica de marge, perquè ja estem parlant de l'estiu vinent.
0: Sí, t'haig de dir que internament, ja que estem, fem un diari de bord. Llavors, cada dia, perquè a més va canviant, el personal que estem allà va canviant. Llavors, cada dia tenim un Excel o un diari de bord, climatologia del dia avui, i anem destacant cosetes, no? I això, a part de recollir totes les dades. I això ens va molt bé, perquè ara, la setmana que ve o l'altra, quan ja estiguem tot l'equip, tota la gent que ha passat per la biblioplatja, fem una reunió, valorem com ha anat, què millorar, què no, sí, fem una mica de balanç, prenem nota que després se'ns oblida, i quan hem de preparar la biblioplatja de l'any que ve, doncs podem recuperar això i posar-nos de nou.
1: Molt bé. Doncs, malauradament, doncs ja és tancament de Biblioplatja.
0: Ja s'ha tancat,
1: però obrim de nou, arriba ja progressivament tota l'activitat, la normalitat a la biblioteca. De fet, si no m'equivoco, ja els horaris... Ara mateix encara continueu amb l'horari d'estiu, però a partir del dilluns 14, crec que em comentaves, no?, que ja torna l'horari habitual de la biblioteca.
0: Exacte. El dilluns 14 ja reprenem l'horari habitual de la biblioteca i també les activitats. Just el dilluns 14 ja tornem amb la programació d'activitats que fem a la biblioteca. Com ja sabeu, tenim una programació mensual per adults, també activitats familiars, i doncs tornen.
1: Faig un incís, que a més també, que m'ho estava recordant tu abans, Míriam, que a partir del dimecres 16 doncs torna també la secció de la biblioteca al nostre matinal, aquí a Ràdio Castelldefels, on cada setmana ens anireu fent el recordatori.
0: Exacte,
1: no ens perdem
0: cada
1: cap...
0: setmana us explicarem novetats, activitats, de llibres, una miqueta, perquè estigueu al dia del que podeu trobar i amb ganes llavors de que us vinguin ganes de venir a visitar-nos físicament.
1: Que no pareu, perquè totes les setmanes ens porteu novetats a les col·leccions, als detalls, fins i tot em va agradar moltíssim, previ a l'estiu, que van fer un especial de jocs de taula, que jo, per exemple, no ho sabia tota la vida aquí a Castelldefels i no sabia que teníeu un fons tan extens de jocs de taula.
0: Sí, som una de les biblioteques que tenim un fons de taula, un fons amb jocs de taula més extens. En tenim tant amb la part familiar com per jugar aquí, com per endur en préstec. Sí. La veritat és que funciona molt bé i creiem que és una manera d'acostar a la cultura, també.
1: Doncs ara que arriba aquesta normalitat, que a partir del 14 torna l'horari i tornen les activitats, quines ens destaques? Ens fas una mica de prèvia del que està per arribar?
0: Sí, abans de parlar de setembre, aquesta tarda es publiquen les activitats, aquesta tarda ja podreu consultar totes les activitats que fem al mes de setembre, però a més, també aquesta tarda presentem la nova programació de punt de lectura. El punt de lectura és on agrupem totes les activitats més relacionades amb lectura i literatura, on es troben totes les tertúlies i així. I aquí trobeu tota la programació de setembre a desembre. Totes les tertúlies literàries i tot relacionat que tindrem. Hi ha els 15 minuts comptats, que també comencem el 14, que és tot relacionat amb la lectura, els ratolins de biblioteca, que és l'hora del conte pels més petits, els diferents clubs de lectura infantils i juvenils, que arrenquen a l'octubre, però ja podeu veure quina és la programació, així com les altres tertúlies, en anglès, en francès, llegir teatre, clàssics catalans, la literària... el documental del mes, no? Tota aquesta programació que tenim habitual, doncs ja tindreu el flyer a partir d'aquesta tarda amb tota la informació per si ja podeu veure què farem doncs, el mes d'octubre, novembre o desembre, perquè aneu apuntant les dates a l'agenda i no us en perdeu cap. M'agradaria destacar, doncs mira, de faràndula literària, per exemple, el mes de novembre parlarem de Manuel de Falla en el 150è aniversari del seu naixement. El Club de Cinema... també m'agradarà destacar el novembre, que parlarem de Carrie, de Brian De Palma, en el 50è aniversari de la seva estrena. Documentals del mes, us els recomano, tant el que comencem ara amb l'Amazomania, que serà aquest mes de setembre, on ens situa a l'Amazones, entre d'altres. Tertúlies, comptarem amb aquests mesos. Primer començarem amb el Pep Prieto. El Pep Prieto és un escriptor que va guanyar el Premi Prudenci Bertran amb la seva novel·la Rosita. El tindrem aquí per parlar-ne. Seguirem el mes d'octubre amb la Maria Barbal, una escriptora consagrada i que ens agrada molt. Seguirem amb la Montse Barderi. I al mes de desembre parlarem d'Alfred Ullmann, en el 125è aniversari del seu naixement. Tindrem a la traductora Dolors Udina, que és d'aquí de Castelldefels, que ha traduït l'obra Reencuentro, l'amic retrobat d'Alfred Ullmann, també per comentar aquesta obra. Bueno, només per destacar, però que sapigueu, punt de lectura, amb moltes ganes de que reprengueu el curs, no? De torneu a apuntar. Llavors aquí tindreu, doncs, això, ens agrada perquè així ja veieu tota la informació de setembre a desembre d'aquesta programació més habitual.
1: Això ho publiqueu aquesta tarda,
0: avui també,
1: tant a la web de l'Ajuntament, a l'espai de biblioteca, com al vostre, a les vostres xarxes socials.
0: Sí.
1: I les inscripcions quan començaran?
0: Avui mateix.
1: Avui mateix,
0: també. Avui mateix, en principi, és el, ens inscrivim al mes. O sigui, tot i que surt la programació, les inscripcions són mensuals, igualment. Poden saber-ho, perquè, a més, totes aquestes activitats, en general, són obertes, moltes es fan a la sala Margarida Xirgo, no hi ha tant de problema per apuntar-se, en principi. Però, en principi, les inscripcions són mensuals, encara que aquí veieu tota la informació, les inscripcions són mensuals.
1: Mm-hmm. Molt bé. I de la resta de programació, que vens molt ben preparada amb la programació dels punts de lectura, per una banda, i ja tens també l'altra, els
0: ja
1: típics fulls
0: revista...
1: verds que podem trobar a la biblioteca,
0: sí, ja tenim
1: tota
0: la revista de setembre, que aquesta tarda ja podreu accedir. Mira, aquest mes de setembre m'agradaria destacar una col·laboració que fem amb la Diputació de Barcelona amb un projecte que es diu Música a Fons. Com ja sabeu, aquí a la biblioteca tenim música, tenim una selecció musical, amb CDs és com la podem oferir, però a més, des de les activitats tenim una secció que es diu Zona Sonora. A Zona Sonora cada mes intentem que hi hagi mínim una proposta relacionada amb la música. Aquest mes de setembre tornem a comptar amb el David Sánchez per parlar de blues, que ja és el nostre col·laborador habitual amb aquestes sessions que agraden tantíssim, però a més, exacte, com us deia, perdoneu, dins del projecte Música Fons de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, podrem oferir un concert que crec que us pot agradar moltíssim, que serà de música tradicional llatina, a càrrec de Luna Orleans, que és un projecte musical, no?, que narra històries i expressa idees a través de la música, no? Aquesta autora, la Luna, té influències del jazz, música llatina i pop i fusiona tots aquests estils per crear aquest projecte únic i sorprenent que us convidem a que vingueu el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda. Serà aquí a la Margarida Xirgo i crec que pot ser molt interessant.
1: Hi ha alguna altra activitat que ens vulguis destacar d'aquest mes de setembre o ja amb la mirada, com deies, que ja el que publicareu aquesta tarda ja inclou fins al desembre?
0: El punt de lectura, sí. El punt de lectura, sí. Mira, aquest mes de setembre tenim diverses coses interessants, no em vull enrotllar gaire, però sí que fem una... Ja que parlàvem de la Biblioplatja, m'agrada destacar que el dimarts 22 de setembre, a 6:45 de la tarda, tornarem a comptar amb l'Agrupació Astronòmica de Castelldefels per fer una xerrada de recordant l'eclipsi de sol del 12 d'agost, on faran un viatge per les imatges d'aquest esdeveniment astronòmic, que crec que pot ser molt interessant. Després seguim amb les col·laboracions amb l'ONLAB, ONLAB Castelldefels, fem diferents projectes. Aquest mes de setembre fem el teu primer projecte d'energia solar, carrega els teus dispositius amb energia solar, crearem un projecte. També m'agradaria destacar una sortida que farem el dimecres 30 de setembre al Moll de Pescadors de Vilanova i la Geltrú. Anirem allà i aquesta visita, no, veurem com va aquesta cadena i aquesta conservació marina. Tindrem, per exemple, veurem l'arribada de les embarcacions amb la captura del dia, coneixerem el funcionament de la llotja, entendrem el procés de venda i distribució del peix. Aquesta activitat la podem oferir gràcies a la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i també ens sembla molt interessant. Dimecres 30 a les 3 de la tarda, això sí que l'hora és una mica així, però és el dia, és quan arriben les barques i és quan es fa la visita per poder veure tot el procés. I també volia destacar, si em deixes una mica més, en aquest mes de setembre introduïm una secció nova a la nostra revista d'activitats, que sí que intentem separar una miqueta per temàtiques, que es diu Conèixer Castelldefels. Aquesta nova secció de Conèixer Castelldefels Ve sent, ja anàvem fent, perquè de sempre que intentem sempre col·laborar amb entitats de Castelldefels, associacions, per donar a conèixer, no?, el patrimoni de Castelldefels, tant cultural, històric, ambiental... Però bueno, l'hem volgut com donar-li una mica de nom i es diu Conèixer Castelldefels. Llavors, cada mes hi haurà una o diferents activitats relacionades com per conèixer més el nostre municipi, la nostra ciutat, Castelldefels. I aquest mes de setembre farem una visita amb la Cristina Martín per conèixer les Torres de Defensa. Vale, veurem, farem un passeig per les Torres de Defensa que tenim aquí a prop de la biblioteca i explicarem la seva història, usos, per què es va construir i per què es conserven aquestes torres, no?, aquí a Castelldefels. Serà molt interessant. La idea també pels propers mesos que hi hagi activitats per adults però també activitats infantils, no?, que apropin als infants a conèixer més Castelldefels.
1: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, el que deies, que jo m'he donat també que jo m'estava confonent. Tenim, per una banda, Punt de Lectura, que sí que és trimestral, tota la programació que publiqueu aquesta tarda, i per altra, l'altra revista que m'estaves comentant ara, és setembre. Encara no sabem, encara també falta temps per conèixer que arribarà octubre.
0: Exacte. Sí, sí.
1: Molt bé. I aquesta revista doncs, també la podran trobar ja a l'espai de la biblioteca, sí, de la web de l'Ajuntament, que castelldefels.org, serveis biblioteca, aquí trobaran tota la informació, i presencialment també aquí a la biblioteca.
0: A partir d'aquesta tarda ho podran tenir tot disponible. Perfecte. Sí que volia també, perdona, si puc destacar de les familiars, perquè també no només hi ha activitats per adults, sinó que hi ha programació a familiars. Tenim una altra sessió, vam fer ja una sessió i la tornem a repetir, però va agradar molt, en col·laboració amb el Casap Can Bou. I és el taller El ratolí Pérez i la màgia de les dents, que comptem amb la Imma Santana, que és higienista dental, i també amb la Lola Conde, que és una tallerista, i fan un petit taller, no?, on s'explica més la part de les dents, com ens hem de rentar les dents, no?, té aquesta part més educativa, però després té la part de fer un taller també, que es fan unes portetes del ratolí Pérez, que també agrada molt per infants de 5 a 8 anys. I bueno, tornem amb els tallers artístics de Koala, que fem els dissabtes al matí, els ratolins de biblioteca, com ja deia Laura del Conte, que fem també mensual pels més petits, tornem també amb les hores del medi ambient, això sempre amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient. Aquest mes coneixerem els cetacis, que són els gegants del mar, i hi ha una altra activitat que també farem un hort de tardor. Mm-hmm. O sigui que també cosetes interessants.
1: Molt bé. Doncs Míriam, amb tot aquest repàs, entreveient una mica tota la feinada que hi ha aquí darrere, perquè déu-n'hi-do la quantitat d'activitats i ben diverses, i amb col·laboracions també ben diverses que organitzeu,
0: sí,
1: ara que arriba... Com diem, no? Com el nou curs escolar, també el nou curs per la biblioteca,
0: sí,
1: quins reptes teniu sobre la taula? Què t'agradaria que aquest any poguéssiu assolir? O com preveieu que serà aquesta nova temporada, aquest nou curs escolar de la biblioteca?
0: Doncs jo m'agradaria arribar a més gent. La veritat, sí que tenim poder seguir fidelitzar i mantenint els usuaris que confien en nosaltres, que venen, que estan contents, poder-los mantenir, per suposat, però potser també arribar, no?, a qui no conegui el que li podem oferir, perquè li podem oferir, sí que estàvem parlant més d'activitats, però no ens oblidem que aquí a la biblioteca tenim un fons documental molt ric, tant de coneixements com d'oci, que els hi pot arribar i els hi pot agradar també el tema del servei de préstec, si alguna cosa no la tenim, poder-li portar d'una altra biblioteca, no? Els diferents serveis que tenim, que els puguin conèixer, els hi agradin i els facin servir.
1: Molt bé, Míriam, doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona que ens has dedicat aquí a Ràdio Castelldefels. Hem parlat d'aquest balanç tan positiu de la Biblioplatja, que malauradament doncs, ja ha acabat temporada, però, com dèiem, es tanca una porta i s'obre la gran finestra de la biblioteca a molts mons, a moltes possibilitats, no només de lectura de jocs de taula, sinó a activitats també, o activitats de coneixement, activitats ben diverses, com estàvem explicant. I a més, recordar important, que ens deies que el dilluns 14 ja torna també tot l'horari habitual de la biblioteca.
0: El dilluns 14, sí.
1: Molt bé, doncs amb això ja agrair-te a Míriam Huguet, directora de la biblioteca, que ens hagis dedicat aquesta estoneta, que ens hagis compartit aquestes bones xifres i desitjar que el repte es compleixi aquest nou curs bibliotecari i que tot vagi molt bé. Des d'aquí anirem fent seguiment. Ja hem dit també que el 16 de setembre recuperem aquesta secció al matinal, així que estarem molt al dia de tot allò que va arribant i de les activitats.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres, eh? Moltes gràcies.
1: Gràcies, molt bon dia.
0: Bon dia.
2: A fons. Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Només Catalunya i les Canàries accepten el nou model de finançament pactat pel govern espanyol i Esquerra. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Pas endavant, necessari, però no pas suficient, del nou model de finançament, que aquest migdia rebrà l'aval, per la mínima, això sí, del Consell de Política Fiscal i Financera, Joan Bota.
3: El PP no ha seguit el boicot impulsat per Isabel Díaz Ayuso i, per tant, la reunió s'ha pogut fer amb els populars que votaran en contra d'aquest nou finançament, que passarà ara al Consell de Ministres i al Congrés. El calendari i les majories parlamentàries faran, però, molt complicat que el que s'aprova avui s'arribi a implementar.
1: Madrid, Paula Brujats.
4: Sí, la recta final de la legislatura i la falta de suports al Congrés juga en contra del nou finançament que avui farà un pas clau a punt de votar-se el text a la reunió entre el Ministeri d'Hisenda i les Comunitats. Catalunya defensa que el model és bo per a totes les autonomies davant les crítiques del PP, però també dels governs socialistes que critiquen que és una cessió a Catalunya. Sentim la consellera Alícia Romero i els consellers del PP d'Andalusia i Galícia.
5: Les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen.
6: És una tomadura de pelo a los españoles y una traición a las comunidades autónomas.
7: Tienen las manos atadas para negociar cualquier variación.
1: Mentrestant, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que la Generalitat ja ha incorporat al mercat de pisos protegits 10.000 dels 50.000 habitatges que va prometre el govern fa dos anys.
3: La xifra inclou tant pisos nous com, sobretot, recomprats o parcialment finançats a joves. El percentatge d'habitatge públic, però, encara no arriba al 2%. I en aquest context, Paneque admet.
8: Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
1: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya continua ajornant l'amnistia a Lluís Salvador i a Josep Maria Jové.
3: Els dos exalts càrrecs del Departament d'Economia, quan es van fer els preparatius pel referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, van reclamar que se'ls apliqués l'amnistia després que Europa avalés la llei a principis de juliol. L'alt Tribunal Català, però, ho ha desestimat.
1: Aquest migdia, d'altra banda, s'ha fet el funeral per l'home apunyalat la matinada de dimarts a Manresa, al Bages.
3: I la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa demana polítiques de seguretat més clares per una bona convivència a la ciutat i un seguiment més estricte dels delinqüents reincidents.
1: Manresa, Nàtia Dell.
9: Bon dia, sí, ha estat una cerimònia de comiat molt emotiva i amb moltíssima gent. De fet, molts amics i veïns han hagut de seguir l'enterrament des de fora del tanatori perquè no s'hi cabia dins. Entre els assistents, a banda de l'alcalde, el president de la Federació d'Associacions de Veïns, que vol reunir-se amb l'Ajuntament per trobar la manera de millorar la seguretat de la ciutat, no només a nivell policial, també a nivell social. Els Mossos continuen mentre estan buscant altres implicats a la baralla de finals del correfoc, que és on va començar tot.
1: I al Catalunya migdia d'avui també passarem pel Regne Unit i per l'Argentina. Això després que el govern argentí de Javier Milei hagi rescatat la disputa entre aquests dos països per la sobirania de les illes Malvines. Buenos Aires, Joan Biosca.
10: Sí, ja no és només si les Malvines són argentines o britàniques. El petroli que hi ha a les illes aportaria 9.000 milions de dòlars al govern de les conegudes també com a Falklands, sota sobirania britànica. La Casa Rosada promet sancions penals i econòmiques contra els qui hi extreguin petroli, en considerar que és territori argentí.
1: Tot sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
1: El Barça ja sap quins seran els seus rivals a la Champions femenina.
11: I entre els equips rivals destaquen l'Arsenal, que el Barça rebrà a casa, i la visita al camp del Bayern de Munic. Repassarem la resta també d'equips rivals del Barça al Catalunya migdia. A la Lliga masculina avui es juga a les 9 al Betis-Madrid. Julián Álvarez ha entrat a la convocatòria de l'Atlètic de Madrid per jugar aquest cap de setmana amb l'Atlètic Club. I també celebrarem els 50 anys de la primera transmissió en català, recordant algunes de les narracions més especials de Joaquim Maria Puyol.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs amb dos accidents a la P7 amb camions implicats que provoquen retencions de 8 quilòmetres entre Parets i la Roca del Vallès en direcció a Girona perquè hi ha un sol carril obert. Provoca cues també a la Ronda de Granollers. 4 quilòmetres més de cua entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció a Tarragona. També aturats en sentit contrari entre Bellaterra i Barberà. I destaquem a més la Ronda a Dalt amb retencions de Pedralbes a Horta en tots dos sentits.
1: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Som a les portes d'un cap de setmana que molts podrien pensar que seria de tardor, però Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia.
1: Serà més aviat d'estiu-estiu.
14: Totalment d'estiu, de ple estiu, i a més amb temperatures pròpies d'un episodi d'una onada de calor, i és que tindrem màximes que s'acostaran als 40 graus, si no els superen, fins i tot en alguns llocs de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Ara mateix ja arribem als 38 al Dover, 37 a Vallirana, 37 a Cardona, 37 també a Sant Cugat del Vallès, amb una tarda assolellada. Demà potser arriben alguns núvols prims poc importants, les temperatures tant demà com diumenge es mantindran igual d'altes que avui, també les nocturnes mantindran molt altes, en molts casos a la costa per sobre els 25. De cara a diumenge, aquests núvols prims podrien fer-se una mica més abundants i es torna a deixar el cel una mica més tapat a l'oest del país.
1: Gràcies, Eloi. Bon dia.
14: Fins ara.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. El nou model de finançament autonòmic, pactat entre els socialistes i Esquerra Republicana, fa avui el primer pas, amb l'aprovació a la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, ho fa per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. El govern de Pedro Sánchez confia que el Congrés dels Diputats l'acabarà avalant els pròxims mesos, tot i que el calendari hi juga en contra i encara no té els suports necessaris per tal que pugui entrar en vigor. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, el temps i la falta de suports juguen en contra del nou finançament. Avui avança, però la prova de foc serà quan arribi al Congrés i per això encara no hi ha data. La consellera d'Economia, Alicia Romero, creu que es pot fer abans que acabi l'any i confia podem tenir seguir temps abans que acabi la legislatura.
5: 2009, nosaltres creiem que en aquests 3-4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament i, per tant, treballarem perquè sigui així.
4: Catalunya, el Ministeri d'Hisenda i les Canàries s'han quedat sols a la reunió, que de fet encara està en marxa a aquesta hora. Són els únics que votaran a favor del nou model. El Partit Popular hi està en contra i critica que és una sessió Catalunya. Tot i això, avui només ha quedat buida en aquesta reunió la cadira de la Comunitat de Madrid i la resta d'autonomies governades pels populars s'han desmarcat del boicot que ha impulsat Isabel Díaz Ayuso. Han vingut a la reunió per lleialtat institucional, han dit, i alguns consellers no descarten adoptar el model si s'acaba provant. Sentim el de les Balears i també el del País Valencià.
15: Nosaltres el que anem a fer és anar passa a passa. Nosaltres creiem que havíem de venir aquí, donar-se cara.
16: No, eso es una decisión de la Comunidad de Madrid, pero que realmente no tiene ninguna utilidad. Pero bueno, el resto de comunidades estamos aquí.
4: Hi ha versions diferents, però, perquè l'ala més dura del Partit Popular amenaça de portar el model als tribunals. Diuen que és injust, insolidari. I a aquesta crítica del Partit Popular s'hi sumen també les comunitats del PSOE, Astúries i Castella-Lleó, també, i Castella-La Manxa, perdó, també hi estan en contra perquè creuen que és una sessió Catalunya perquè s'ha negociat amb Esquerra Republicana.
17: Criticamos cómo fueron las formas, pactado con un territorio exclusivamente y no en el marco de la multilateralidad.
18: Y sinceramente lo que me avergüenza es que un modelo regresivo surja del Partido Socialista.
4: Però el Ministeri d'Hisenda defensa que el model és bo per tothom, reparteix 21.000 milions extres a les comunitats, 4.700 per a Catalunya. En definitiva, són més recursos per pagar la sanitat, l'educació o els serveis socials. El següent pas, després d'avui, és que el Consell de Ministres aprovi el nou model, després s'enviarà al Congrés i el govern espanyol es guarda cartes, poder-hi fer petits retocs per seduir Junts per Catalunya, ja que són claus perquè aquesta llei s'aprovi.
1: Bé, doncs, tot i aquests intents de seduir-lo, des de Junts per Catalunya es manté el rebuig al nou finançament. Reivindiquen el Concert Econòmic per Catalunya, igual que els bascos. D'entrada, no bloquejaran, de la mà del PP i de Vox, que es pugui debatre al Congrés dels Diputats aquest nou finançament, però hi presentaran una esmena a la totalitat defensant el Concert Econòmic. Sentim el diputat de Junts, Josep Maria Cruzet.
19: Quan la proposta d'avui del Consell de Política Fiscal arribi al Congrés dels Diputats, des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat, plantejant durant la tramitació del concert econòmic de Catalunya plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya. I esperem que els partits polítics catalans, els diputats d'Esquerra, dels Comuns i dels Socialistes, hi donin suport per tal de poder obtenir, llavors sí, un sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
1: Mentrestant, passant 10 minuts de les dues, la Generalitat ha incorporat 10.000 pisos protegits al mercat en aquests últims dos anys, segons que ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, avui al matí de Catalunya Ràdio. Una part són de nova construcció, però la gran majoria els ha obtingut a través de la fórmula del tanteig i retracte, és a dir, comprant-los a un particular. I aquí també han comptat els que han comprat uns 2.000 joves amb l'ajuda d'emancipació que va posar en marxa el govern. El percentatge d'habitatge públic a Catalunya, però, encara no arriba ni tan sols al 2%. Laia Ortega.
11: Són 10.000 pisos més dels 50.000, 10.000, volem dir, dels 50.000 que fa dos anys ara sí va prometre el president Salvador Illa en ple debat de política general i que entren ara al mercat sota la fórmula de la protecció oficial, que bàsicament vol dir amb un preu que la gent pot pagar.
8: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
11: Som molt lluny encara de la mitjana europea, que té un 9% del seu parc d'habitatge públic. La consellera ha precisat que la llista d'espera per les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergència ronda ara el mig any. Una situació en què es troba moltíssima gent, com per exemple la Núria, que ve d'estar mesos malvivint en un cotxe amb el seu marit després que els desnonessin.
20: El miedo que tenemos es que ya llevamos un año y medio sin un hogar. Porque sí, es verdad que estamos mejor, mucho mejor, pero no el calor de un hogar con mi hijo. Entonces tenemos miedo a que esos seis meses pasen y tenga otras navidades por en medio.
11: Diu que ara estan millor perquè viuen en una pensió pagant 400 euros al mes.
1: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita ara com ara amnistiar Josep Maria Jové i Lluís Salvador, els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre, Albert Prat.
21: L'alt Tribunal Català ha tombat la petició dels dos acusats per malversació que havien tornat a demanar que se'ls apliqués l'amnistia un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es va pronunciar aquest estiu a favor de la llei. Ara bé, els magistrats catalans consideren que la sentència de Luxemburg no resol tots els seus dubtes i per això mantenen en suspens l'amnistia Jové i Salvador fins que la justícia europea no els torni la resposta. Per cert, el mateix Tribunal Català avui també ha donat per bo l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. És l'indult que demanava el mateix jutge que la va condemnar i que va aprovar el govern espanyol, de manera que no haurà d'entrar a presó per prevaricació.
1: Després de conèixer el pla de reestructuració del grup Volkswagen, avui SEAT ha garantit el futur de la planta de Martorell. No amaguen que la marca SEAT podria desaparèixer d'aquí a 3 anys, però asseguren que la fàbrica no es tancarà, perquè estan fabricant allà altres models que són rendibles i adaptats a la transició cap a l'electrificació que busca la Comissió Europea, Sara Riera.
22: Els models de SEAT, l'Ibiza, el León i l'Arona són de combustió, gasolina i dièsel, i per tant, a la llarga, estan condicionats per aquesta regulació sobre el diòxid de carboni. Ara mateix tenen la producció garantida fins al 2030. A partir d'aleshores, Martorell es podria centrar, per tant, en tots els cotxes elèctrics i els híbrids que ja estan fent de les altres marques del grup, com per exemple Cupra. Avui, des d'Ucraïna, el president Salvador Illa, que hi és de viatge oficial, ha afirmat que l'important és que hi hagi producció industrial a la SEAT de Martorell i, per tant, que ningú perdi la seva feina.
23: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i les zones de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
22: De fet, Matías Carnero, president del comitè d'empresa de SEAT, ha explicat a aquesta emissora que si Martorell aconsegueix una nova línia de producció de cotxes elèctrics, encara podrien tenir més feina cara. En tot cas, els plans de reestructuració mai són aliens a ningú.
24: Todas podemos tener una parte de afectación.
22: El pla de Volkswagen preveu acomiadar 100.000 treballadors a tot Europa i tancar 4 plantes a Alemanya.
1: D'aquí un minut serà 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
25: Catalunya migdia.
26: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent.
0: El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
3: Aquí el tens.
2: Ja?
6: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
7: Catalunya migdia.
1: És un quart de tres. El president de l'Argentina, Javier Milei, ressuscita la disputa per la sobirania de les Illes Malvines i apuja la tensió amb el Regne Unit. Milei ha amenaçat de sancionar les empreses petrolieres britàniques que operen a la zona i ha anunciat la creació d'una nova base naval a prop d'aquest territori d'ultramar. La decisió arriba dies després que Donald Trump afirmés que està revisant la seva postura respecte precisament a la sobirania de les Malvines. Buenos Aires, Joan Biosca.
9: Hola, bon dia. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que facin perforacions petrolieres a les Illes Malvines en considerar que són territori argentí. I és que sota les aigües de les també conegudes com a Falklands es calcula que hi ha 9.000 milions de dòlars de beneficis que la Casa Rosada no es vol perdre. És el conegut com a projecte Sea Lion, liderat per empreses d'Israel i dels Estats Units. També que Donald Trump, el president nord-americà, hagi anunciat que medita la neutralitat nord-americana en la disputa entre Buenos Aires i Londres per les Malvines, que ja va causar una guerra el 1982 que van perdre els argentins, ha empoderat ara el president Javier Milei.
26: Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir.
9: Per marcar presència a la zona de l'Atlàntic Sud, el president argentí ha promès una base militar a la ciutat d'Ushuaia, ja que diu que el país ara està fort econòmicament per afrontar aquesta despesa gràcies a ell.
26: Tomar estas medidas en defensa de nuestra soberanía solo es posible gracias a haber rescatado a la Argentina del pozo en el que nos encontrábamos. Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta.
9: L'any 2013, els habitants de les Malvines van decidir en referèndum viure sota sobirania britànica.
1: I mentrestant, el Regne Unit, que és qui, de fet, controla de facto les Malvines, ha respost a les paraules del president argentí assegurant que el seu compromís amb les illes és absolut i insisteix que aquest territori és britànic perquè així ho volen els seus ciutadans. L'any 1982, les Malvines van ser l'escenari d'una guerra entre l'Argentina i el Regne Unit, que va deixar 649 argentins i 255 britànics morts. Londres, Quim Olivares.
27: Hola, bon dia. En el referèndum del 2013, el 99,8% dels 3.600 habitants de les illes Falkland, com s'anomena aquí les Malvines, van votar a favor de continuar sent britànics. Downing Street ha tornat avui a defensar-ne la sobirania. Sentim la ministra Lucy Powell en declaracions a l'emissora BBC4.
28: The Falkland Islands is a British overseas.
29: Les illes Falkland són un territori britànic d'ultramar i així continuarà mentre aquest sigui el desig dels seus habitants. No crec que sigui especialment útil posar-se d'alguna manera al mateix nivell que el president argentí ara, quan crec que aviat afronta unes eleccions.
27: Davant de l'amenaça de sancions argentines contra les empreses que explotin els jaciments de petroli de les illes, el govern britànic assegura que el dret a l'autodeterminació dels habitants de les illes inclou el dret a explotar els seus recursos naturals. A les Malvines, situades a uns 600 quilòmetres de la costa argentina i a uns 12.300 de la britànica, hi ha un projecte d'explotació petroliera encapçalat per una empresa britànica i una d'israeliana. Es preveu que el 2028 estigui en marxa i tripliqui el producte interior brut de les illes, que ara depenen de la pesca del calamar.
1: Més coses. Giorgia Meloni bat avui un rècord. El seu govern compleix 1.413 dies al poder. Es converteix així en el que més ha durat a la història des de la fundació de la República Italiana. En un país acostumat a les turbulències, la primera ministra ha aconseguit mantenir l'estabilitat, tot i que darrerament ha vist com apareixia un nou partit d'extrema dreta a les portes de les eleccions que s'han de fer l'any que ve, Jordi Baró.
30: Meloni celebra avui amb un míting a Bari, al sud d'Itàlia, haver-se mantingut gairebé 4 anys en el poder. Supera així el rècord que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Serà un acte del seu seu partit Germans d'Itàlia, que li serveix per començar a escalfar motors per les eleccions de l'any que ve, encara sense data. Meloni ha governat sense sobresalts des de 2022, centrada en la mà dura policial i contra la migració, però ara se li obre la incògnita de quin paper tindrà un nou partit d'extrema dreta, que pot fragmentar i afegir inestabilitat. Futur Nacional el lidera un exgeneral de l'exèrcit, Roberto Manacci, antic membre de la Lliga de Matteo Salvini. Héctor Sánchez Margalef és investigador del think tank SIDOP.
3: Tant a la dreta de Salvini com a la dreta de Meloni hi ha cert espai perquè s'han mogut una mica cap, almenys de retòrica, s'han mogut una mica cap al centre i, per tant, hi ha un espai per ocupar.
30: El nou partit ultra, antiimmigració i defensor dels valors tradicionals italians, se situa com a quarta força en intenció de vot.
1: Doncs una de les mesures que va aprovar Giorgia Meloni era la de crear centres de deportació d'immigrants fora de les fronteres italianes. En principi va ser molt criticada, però després, des de la Unió Europea, diversos països estaven estudiant aquesta idea com a possible. Bé, doncs avui tenim novetats sobre això. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. El govern socialdemòcrata del país nòrdic es reuneix avui a Copenhaguen amb els altres socis europeus impulsors d'aquesta mesura.
30: Dinamarca, Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia formen l'anomenat grup dels 5 que volen ser els primers entre els 27 a establir centres on enviar migrants en països tercers. Els ministres de l'Interior s'han reunit a Copenhaguen sense desvetllar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. La iniciativa que Dinamarca vol tenir operativa l'any que ve replica el model d'Itàlia a Albània, on Meloni té dues instal·lacions d'aquest tipus que estan obertes però que funcionen a molt baix rendiment pels nombrosos entrebancs judicials. La Unió Europea té aprovades des del juny noves normes per accelerar les deportacions i permetre als estats membres que creïn centres de detenció en territori no comunitari. Tant les ONGs com el Consell d'Europa han advertit dels riscos de violació dels drets humans que aquesta mesura té per als migrants.
1: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Han rescatat amb vida dues persones 9 dies després de la gran riuada que va arrasar al nord del Nepal i del Tibet. Els han tret d'un túnel d'una instal·lació hidràulica on les autoritats han donat per acabades les tasques de recerca de supervivents. Això no afecta les feines de rescat en altres instal·lacions similars, on es calcula que en el moment del desastre hi van quedar atrapats centenars de treballadors. El balanç oficial de la tragèdia situa la xifra de víctimes mortals per sobre de les 1.300 persones, i els desapareguts encara superen els 5.000. I d'altra banda, portant aquest risc cap aquí, cap a casa nostra, Protecció Civil alerta que la tardor es presenta complicada pel que fa al risc d'inundacions, precisament. Des del Meteocat avisen que les temperatures es mantindran altes i que es preveuen pluges destacables, una combinació que pot generar danes i altres fenòmens meteorològics extrems. Protecció Civil impulsa una campanya que recorda la importància d'estar preparats davant d'aiguats sobtats i anuncia que també farà servir els missatges És Alert per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Barcelona, Montse Poblet.
5: Bon dia. Aquesta tardor els termòmetres continuaran per sobre del que seria normal i les pluges també una combinació que pot derivar en aiguats i inundacions i que requereix molta preparació. Protecció Civil ja no només contempla enviar És Alert per avisar que s'acosten pluges intenses i cal prendre mesures. També estudia fer servir aquesta eina per advertir dels perills que hi pot haver un cop ha deixat de ploure, però els carrers o els soterranis continuen inundats. Tot i això, Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, avisa que no ens refiem només de les alertes. Davant uns fenòmens cada cop més imprevisibles i intensos, cal prudència i sentit comú.
7: És possible que alguna vegada no tinguem temps d'enviar aquesta alerta. Per tant, la gent que no esperi sempre rebre una alerta. Per què? Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou, no m'haig de posar en risc. No tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera. És el moment d'anar-me'n a l'exterior.
5: De fet, la campanya d'aquest any per prevenir el risc d'inundacions posa l'accent en la rapidesa en què la pluja ho pot canviar tot en qüestió de segons.
10: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
12: Segur que no n'hi ha per tant.
13: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables.
5: Cal seguir les instruccions via És Alert o mitjans de comunicació i també autoprotegir-se. Per això és important preparar-se abans, tenir a punt el kit d'emergències amb documentació, menjar, farmaciola, roba de recanvi i, quan parlem d'inundacions, fins i tot amb un bastó que permeti comprovar si ens enfonsarem quan tornem a sortir al carrer.
1: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Obrim la pàgina negra, que vull fer especialment farcida. El municipi de Santa Bàrbara, al Montsià, està de dol fins diumenge per la mort del nen de 18 mesos de qui la setmana passada es va denunciar la desaparició. Avui es farà un minut de silenci mentre el jutge ha de prendre una decisió en relació amb els pares que continuen detinguts. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Avui i demà s'han decretat com a dies de dol oficial en un municipi que està colpit per la notícia. De fet, aquest vespre, a les 7 concretament, s'ha convocat un minut de silenci davant de l'Ajuntament en record de la criatura localitzada i sense vida. El cas comença, recordem-ho, fa una setmana quan l'avi paterna en denuncia la desaparició. El cap de setmana passat els Mossos d'Esquadra entren en aquesta casa de Santa Bàrbara, situada, de fet, al vell mig del poble, i es troben amb una trentena de gossos, alguns malnodrits, uns animals dels quals, per cert, s'ha fet càrrec una protectora comarcal, i d'altres directament morts. Els pares continuen a hores d'ara detinguts i mentrestant segueixen les diligències policials. El jutge que porta el cas ahir els va interrogar i es preveu que en les pròximes hores prengui una decisió. La investigació continua oberta i la causa es manté secreta.
1: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han detingut la mare d'un altre nadó. En aquest cas, el que es va trobar mort aquesta setmana a Sant Adrià de Besòs, Marriera.
29: El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. La detinguda té 33 anys. La Divisió d'Investigació dels Mossos ja s'ha fet càrrec d'aquest cas i investiga les circumstàncies de la mort de la criatura.
1: Comiat emotiu i multitudinari aquest migdia de l'home de 45 anys apunyalat mortalment a Manresa la matinada de dimarts. A les 12 s'han fet els funerals per la víctima d'un crim que ha trasbalsat la ciutat. Mentrestant, la Federació d'Associacions de Veïns demana polítiques de seguretat més clares per una bona convivència i un seguiment més estricte dels reincidents. Manresa, Nàtia Dell.
5: Mentre la ciutat continua de dol plorant la mort a ganivetades del Carles Vilajosana, molt conegut a la comarca, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha explicat aquesta missió que vol reunir-se amb l'Ajuntament per analitzar des de la calma la manera de millorar la seguretat a la ciutat. El seu president és Jaume Canudes.
8: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
5: Tenint en compte que els menors implicats en el crim eren coneguts per la policia, Canudes afegeix.
8: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
5: L'últim adeu del Carles ha estat multitudinari amb parlaments de la família. La germana ha dit que aniran a per totes i l'escalf d'amics i coneguts. Durant la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa. Era aficionat a totes dues festes. La mort del Carles va ser precisament a l'acabar el Correfoc d'aquesta última festa major.
1: I el jutge processa dos agents dels Mossos d'Esquadra que van abatre el conegut com el pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els policies van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La conselleria, però, presentarà proves exculpatòries. Tarragona, Ricard Boigas.
11: Els dos agents formaven part de l'equip que va batre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. La resolució judicial constata que un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i un altre, un, que va ferir el vigilant a la cama dreta. El magistrat diu que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada, desproporcionada i amb una finalitat que va poder anar molt més enllà que la de neutralitzar-lo. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit avui que presentaran matisos importants a la visió del jutge.
12: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
11: D'altra banda, l'advocat de l'acusació, Gerard Amigó, celebra la decisió del jutge, però diu a 3catinfo que s'haurien d'incloure més agents.
14: Creiem que hi ha algunes altres persones que s'han d'haver imputat, però, bueno, evidentment, la fase d'instrucció és per depurar responsabilitats. I, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
11: Els dos Mossos processats estan citats a declarar el 16 de setembre.
1: I encara una cosa més de successos, perquè 19 persones han resultat afectades aquesta nit per una intoxicació per monòxid de carboni al port de Barcelona. L'incident ha passat a l'interior de l'Ocean Euphorcine, un vaixell cisterna d'uns 180 metres d'eslora procedent d'Algèria i que estava fent una descàrrega d'olis vegetals al moll de l'energia, Quim Codines.
15: Els bombers han rebut l'avís poc abans de mitjanit i han activat 9 dotacions. El sistema d'emergències mèdiques també ha mobilitzat una dotzena d'ambulàncies per atendre els afectats. Entre les persones intoxicades, dos homes han hagut de ser traslladats a l'hospital. Un en estat crític a l'Hospital Clínic i l'altre en estat greu a l'Hospital Moisès Broggi, on també han estat ateses altres persones amb símptomes de menor gravetat. Quatre afectats més han patit una intoxicació menys greu i quatre han estat donat d'alta al mateix lloc dels fets i les 9 persones restants han resultat il·leses. L'incident no ha afectat l'activitat habitual del port i ara per ara la Guàrdia Civil i la Capitania Marítima investiguen les causes de la intoxicació.
1: D'aquí a 30 segons seran 2:15 de la tarda. Des de Lleida, l'Institut de Recerca Biològica

0: aquest cas de la mortalitat dels pacients.
1: Pérez afegeix que les analítiques de sang aporten molta informació per predir i informar de les diferents patologies dels pacients. Els projectes s'han desenvolupat amb la col·laboració de professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida i investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Salamanca.
2: I una cosa més abans de la publicitat, perquè Prades, al Baix Camp, comença la collita de llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. Els seus camps tenen unes condicions d'altitud, de pluviometria i de temperatura molt similars a les de les grans regions productores del centre d'Europa. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Prades s'ha convertit en un referent del cultiu del llúpol al país. L'any 2019 en van collir 3.000 quilos. Enguany preveuen igualar o fins i tot superar les 7 tones de l'any passat. Tota la producció l'utilitza DAM. La cervesera catalana va posar en marxa el projecte en col·laboració amb la cooperativa agrícola i l'Ajuntament de Prades. L'enginyer agrònom responsable del projecte, Kevin Tejedera, diu que tenen marge de creixement.
4: Aquests dos últims anys la producció és molt similar perquè també les condicions climàtiques també han sigut bastant similars, però la nostra idea és que això ha de continuar a créixer, el cultiu té possibilitats de continuar creixent i fent més producció de la que estem fent ara.
3: El cultiu del llúpol ocupa 7 hectàrees, ha contribuït a diversificar l'activitat agrícola a Prades i generar noves oportunitats. Ara involucra unes 25 persones en les diferents fases del procés.
2: Passant 2:02, fem una pausa i de seguida la cultura.
5: Catalunya migdia.
6: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
7: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
6: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
7: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
6: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
8: Por la mañana café, por la tarde.
2: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
8: Café pas més cafeteros.
7: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Amb les veus habituals.
9: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
10: A un boomer li poses això i surt disparat.
11: És que està com un llum.
9: No sé què faran.
2: Però més i millor.
7: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Com sempre, la millor hora del dia.
7: Catalunya migdia.
2: Passant 3:02 i comencem, és divendres, amb estrenes de cinema. I això que sentim és la gran novetat que arriba a les sales de cinema, Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats del 17 d'agost de l'any 2017 a Catalunya i que s'estrena avui, Marc Garriga.
12: El fet que hagin passat només 9 anys dels fets segurament ha impedit que Cronos pugui anar més enllà dels fets reals. El film es limita a exposar com van reaccionar els Mossos d'Esquadra i això li resta valor perquè no és un documental. Fins i tot es pot qüestionar si, tenint en compte que no aporta res de nou, no estarà alimentant l'atenció que es viu en aquests moments a Catalunya amb la comunitat magribina. Per tant, tot i que és innegable que pot agradar per curiositat o per morbo o per entendre millor com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud, al final acaba sent un projecte del tot innecessari i molt pobre des del punt de vista cinematogràfic.
2: Aquesta és una altra de les novetats d'avui.
13: Salut, moi c'est Jim.
14: Qu'est-ce qu'il est beau?
13: Tu veux un tuto taille mannequin?
2: I dius, Marc, que aquesta és la perla?
12: Per mi sí. Es diu Jim Queen, és una pel·lícula d'animació per adults irreverent, delirant, sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per lluitar contra una pandèmia que amenaça l'homosexualitat. És una sàtira mordaç, intel·ligent, enginyosa de la cultura queer, amb una imaginació desbordant. Menys imaginativa, però també divertida, és Dulce Sabor a Muerte, d'Eli Roth, una cinta de terror gore salvatge sobre com els cornets d'un gelater demoníac converteixen els nens en assassins sàdics i implacables. Això sí, els diàlegs voregen sovint el ridícul, igual com a Black Box Vuelo 298, un exemple de cinema de sèrie B, sense gaire imaginació. També s'estrena el thriller rural valencià, Eixam.
2: I ara, més cinema, tot i que no novetat ara a les sales.
15: L'oso de mi niño, que lo quiero macanaide, que lo quiero macanaide.
2: La directora catalana Carla Simón continua treballant en el seu pròxim projecte, un llargmetratge musical consagrat al flamenc. Aquests dies, però, és a la Mostra de Cinema de Venècia com a presidenta del jurat a la secció paral·lela Jornades dels Autors. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
16: Carla Simón ja tenia experiència com a membre d'un jurat cinematogràfic, però s'estrena a Venècia com a presidenta del que triarà la millor pel·lícula de la desena que es presenten a la Giornate degli Autori, una

0: Una secció paral·lela fundada fa 23 anys per associacions de directors i guionistes italians.
1: Quasi tots els festivals tenen aquest tipus de seccions paral·leles on hi ha coses que normalment potser doncs, no són tan pel·lícules d'oficial com es diu, que tampoc sé molt bé què vol dir això, però bueno, sí que té com una cosa d'acompanyar autors forts, no?, i amb risc, i també primeres pel·lícules o segones o gent que igual no està tan en el radar.
0: Carla Simón ens ha explicat que el seu mètode és assistir a les projeccions amb la mínima informació possible sobre les pel·lícules, gaudir del cinema i deixar les valoracions per després dels visionats.
2: Deixem el cinema, anem al teatre. Una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company al Teatre Romea. Aquesta és la perla de la nova programació dels teatres del grup Focus després d'un any de rècord de públic, més de 500.000 d'espectadors. Barcelona, Montse Mas.
3: La coproducció amb The Royal Shakespeare Company, una de les companyies més prestigioses del món, comptarà amb actors catalans i arribarà al Romea la primavera que ve. Així ho ha avançat el president de Focus, Daniel Martínez.
4: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells. El Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea. Volem, d'alguna manera, encetar una nova etapa d'internacionalització.
3: Martínez no amaga l'eufòria després d'un any de xifres rècords, sumant els teatres Romea, Goya, Condal i Villarroel. 534.000 espectadors i més de 14,7 milions d'euros en recaptació. La inversió per al nou curs, en què, per cert, el grup continua celebrant els 40 anys de vida, també serà de rècord, 14 milions i mig d'euros. Seran una seixantena d'espectacles molt variats, amb noms tan destacats com Josep Maria Flotats, Emma Vilarasau, Sílvia Munt, Leonardo Sbaraglia o Juan Mayorga, amb revisions de clàssics com El gran inquisidor, amb Lluís Omar, noves creacions com Bons i dolents, de Joel Joan, i reposicions com Un sogre de lloguer, amb l'incombustible Joan Pera.
2: I ara anem a Girona. Perquè la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo da Vinci, per centrar-se en la figura de la dona, que és protagonista de moltes de les seves obres. És una mostra accessible a tothom amb peces que es poden tocar. Girona, Maria Rovira.
5: A través d'una selecció d'imatges i recursos adaptats es vol fer el contingut accessible a tot tipus de públic, fins i tot amb dificultats visuals. Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
6: Anem a descobrir qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o esquadres més importants d'ell. Això és el que buscàvem des del principi. I una exposició on el primer eslògan, el primer que n'hi ha que dir és que està prohibint no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
5: S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls d'obres com la Dama de l'Ermini o la Gioconda i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar.
2: I de Girona al Pirineu.
7: Ens volen imposar el silenci per fer...
2: Perquè la Fira del Llibre del Pirineu celebra aquest cap de setmana la 30a edició a Organyà, a l'Urgell, una fira que ha arrencat aquest mateix matí, Joaquim Albalater.
8: Sí, ho ha fet amb la Jornada sobre la Salut del Català, que per primer cop s'ha fet al carrer. És una de les novetats d'aquest any, com també ho és que aquesta tarda ja s'obrin la 30a de parades d'editorials i llibreries. Celestí Vilà és l'alcalde d'Organyà.
9: Hem fet un altre escenari i allà tot el dia hi haurà actuacions de música catalana. També, com a novetat, tenim que aquest any les parades començaven el dissabte al matí i aquest any també començaran el divendres a la tarda.
8: Més enllà de les parades, fins diumenge hi haurà 55 presentacions de llibres i una quarantena d'actes, com els concerts de la Sonsoni, Judit Nederman o Lopau de Pons. L'acte més multitudinari serà la ja tradicional carrerada de llibres demà al migdia, amb centenars de persones llegint a la vegada.
2: I si sou de Barcelona i busqueu un plan per aquest cap de setmana... Si jo...

0: meu regne.
1: Peret és el protagonista avui del Rumba Tour Festival, que fins diumenge oferirà cultura, gastronomia i molta música amb concerts en directe gratuïts a la plaça Catalunya de Barcelona. El Mà de Boquerón inaugurarà el festival, que a partir de 6:45 de la tarda retrà homenatge al rei de la rumba catalana. Serà un concert especial de 3 hores liderat pel net de Peret, en Dani Pubill. Demà la nit estarà dedicada al Gato Pérez i al trio Rumba 3. La nit de diumenge recordarà Ramonet, una altra figura històrica de la rumba catalana. El festival reivindica la rumba com a patrimoni cultural i té com a objectiu impulsar la seva candidatura com a patrimoni immaterial de la humanitat de la UNESCO.
2: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Avui, a més, amb celebració.
3: Sí, no a ritme de rumba.
1: Però podria.
3: Però podria ser, també, perquè el que farem serà un tastet de la programació especial que s'està preparant a Catalunya Ràdio pels 50 anys de futbol en català.

0: Demà es compleixen 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català.
1: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça...
0: Això va ser un 5 de setembre de 1975. Joaquim Maria Puyal va explicar... 76. Joaquim Maria Puyal va explicar per primer cop un partit de futbol, un partit del Barça en català a Ràdio Barcelona. I per celebrar-ho, demà, des de les 8 del matí i fins a la mitjanit, emetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio les transmissions del Barça més emblemàtiques del Puyal. I recordarem, Marcos García... grans moments.
2: En aquests 50 anys hem viscut, com dius, molts moments emocionants com aquest.
3: Un rugby atrapat, un rugby atrapat! Un rugby t'estimo! Un rugby t'estimo! Un rugby!
2: Accions úniques, de jugadors escollits i que en alguna ocasió donaven un títol.
4: Tocarà Sosco, parada vaquera i picarà Koeman. Atenció! Koeman, toca Sosco, farà vaquera, pica Koeman!
2: Però també remuntades màgiques que culminaven amb allò de...
5: Pizzi, Pizzi, Pizzi! Che, qué bueno que viniste! Qué bueno que llegaste, Pizzi! Pizzi, qué bueno que llegaste! Pizzi, Pizzi, son macanudo! Pizzi, Pizzi, Pizzi, Pizzi viejo!
2: I és que en 50 anys hem viscut exhibicions col·lectives.
6: Ha marcat el Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, i el Bernabéu que aplaudeix.
7: Bernabéu.
6: I el Bernabéu que es posa d'en peu i aplaudeix. És el que em faltava veure. Ara ja em puc morir.
2: Però
6: ara...
2: també accions individuals extraordinàries.
8: Més que planeta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Immens Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
2: I fins i tot gols increïbles al darrer instant.
6: I entre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per Don Andrés, pica Don Andrés i gol. Ha marcat Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés!
2: Preparats tots demà, la primera Champions de Wembley del 92, la final de París del 2006, aquell Barça-Getafe el 2007, el golaç d'Iniesta a Stamford Bridge al maig del 2009, el 5-0 del Madrid al Camp Nou al 2010, seran algunes de les transmissions que recuperarem demà de forma íntegra a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: D'un-n'hi-do, només amb aquest tastet que ens ha fet el Marcos García, imagineu-vos demà si a més es podeu sentir i escoltar senceres a l'antena digital de Catalunya Ràdio, però les emocions sonores no s'acabaran amb l'antena digital de Catalunya Ràdio, perquè també tenim i estrenarem un podcast molt especial que ha fet el Bernat Soler. I així que, Bernat, explica'ns tu mateix què trobarem en aquest podcast que has fet tu.
9: Puyal 50 és el títol d'aquest nou capítol de la sèrie Rècords, els podcasts del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio, que aquesta tarda ja el tindrem publicat, i que és un viatge en el temps, un viatge al 5 de setembre de 1976. He intentat buscar tots els actors que hem pogut trobar, evidentment, perquè fa molt temps que va passar això, que van fer possible que aquella tarda de diumenge al Camp Nou es produís, doncs, aquesta gran fita històrica que va ser la primera transmissió. Hem parlat amb el director de Ràdio Barcelona de l'època, hem parlat amb el gerent del Barça de l'època, Jaume Rossell, el pare de Sant Rossell, per cert, el director de Ràdio Barcelona, també en direm el nom, Manuel García de Terán. Hem parlat amb Jordi Mir, el lingüista que va acompanyar Puyal en aquesta aventura. Hem parlat amb moltíssima gent que ens fa un dibuix de com es va viure a l'abans, el durant i el després d'aquella tarda al Camp Nou, que va acabar amb un Barça 4 a Les Palmes 0. Fins i tot el porter del Barça del dia, el Pere Valentí Mora, també ens recordarà com va anar aquell partit. Per tant, si voleu fer un viatge amb nosaltres de 50 anys enrere, ens acompanyeu amb aquest Puyal 50, amb aquests rècords, i sabreu els secrets d'aquella primera transmissió esportiva en català de la història.
0: L'has gaudit, tu, aquest viatge?
9: L'he gaudit moltíssim, la veritat és que sí, i escoltar gent tan sàvia... t'alimenta molt l'ànima.
0: Això, aquesta tarda, ja s'estrenarà el podcast, el podrem
9: trobar?
0: Sí,
9: jo crec que d'aquí una horeta... A les 5 de la tarda, va, a l'hora del partit.
0: Vinga, va, ara dim l'hora. A les 5 de la tarda
9: podeu trobar ja aquests rècords que s'està acabant de perfilar.
0: Molt bé, doncs a la plataforma Catalunya Ràdio, a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, trobareu aquest podcast per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Deixem ara les emocions sonores. Parlem d'altres emocions, una competició que esperem que també ens portin emocions, com és la Champions femenina. El Barça ja sap els seus rivals que tindrà aquest any a la fase Lliga de la competició, amb dos plats forts, Arsenal i Bayern de Múnich. David Gallofré.
7: Sí, perquè les blaugranes s'enfrontaran a l'Arsenal amb el retorn de Mariona Caldante i Ona Batlle, el Johan Cruyff, el Paris FC i el Servet de Suïssa a casa, mentre que visitaran el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès en aquesta primera fase de Lliga. Els quatre primers classificats accediran directament als quarts de final. L'ordre dels partits i els seus horaris els sabrem demà.
0: Doncs a banda del sorteig de la Champions, aquest cap de setmana, duel català a la Lliga Femenina i també partit del Barça al camp del Sevilla.
7: Les blaugranes juguen demà a 8:45 del vespre al camp del Sevilla. Pere Romeu encara no podrà comptar amb Gemma Font ni tampoc amb Aitana Bonmatí. La migcampista de Sant Pere de Ribes ja fa part de l'entrenament amb el grup, però encara no està al 100%. En canvi, bones notícies amb Quica Nazaret i Esme Brooks. Les dues futbolistes s'han entrenat amb normalitat i entraran a la convocatòria. I demà també tenim derbi català. A les 12 del migdia en directe per TV3, l'Espanyol rep el Badalona Women a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Tots dos equips volen sumar la seva primera victòria de la temporada després de perdre el primer partit de Lliga. Marc Ballester, entrenador del Badalona Women, espera la millor versió del seu equip per poder sumar els tres primers punts.
10: Al final és un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers tres punts.
7: L'entrenador del Badalona Women serà Montfort, perdoneu, de l'Espanyol serà Montfort i espera recuperar les bones sensacions després de la derrota al camp de l'Eibar.
11: Pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal.
7: I avui, a més, debuta Alexia Putellas amb el London City. Ho farà la Women's Super League contra el Manchester United a les 8 del vespre.
0: Els socis del Barça hauran d'aprovar d'aquí a dues setmanes l'exercici econòmic i l'ampliació de finançament per les obres al Camp Nou. Ramon Salmorrer.
12: El 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça, el mes de setembre hi ha un sol partit a casa, en dimecres, i la Junta Directiva del Barça, reunida ahir, va decidir que el 19 de setembre, dissabte, seria el dia de celebrar l'assemblea. Una assemblea en format telemàtic. Hi va haver un intens debat en Junta Directiva, veus que apostaven pel format híbrid, bàsicament argumentant que era un compromís que s'havia adquirit amb els socis, però es va acabar apostant pel format telemàtic sota l'argument que serà una assemblea molt llarga, cosa que és tal qual, perquè no oblidis, Laia, que s'ajunten dues assemblees en una, l'ordinària i l'extraordinària. Ara hi entrarem, però per mirar d'evitar aquella imatge dels socis compromissaris desfilant per anar a casa a veure el partit, doncs s'ha apostat per aquest format telemàtic. Com et deia, serà molt llarga perquè s'ajunten les dues en una. Bàsicament, els temes de l'assemblea ordinària, que són el tancament de l'exercici econòmic, com dius tu, i fer balanç, i els de l'extraordinària, que aquí hi ha la ratificació dels nous membres de la Junta, que són aquells directius que no van abandonar el club per la campanya electoral i no formaven part de la candidatura de Joan Laporta, és a dir, per exemple, Rafael Yuste, que es va quedar com a president, i tots els directius que es van quedar. I dues qüestions més. D'una banda, també ho deies, l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs en 300 milions d'euros i l'acord amb Ohana Real Estate per la construcció d'un bloc de pisos als Emirats Àrabs. Tot això també amb un acord amb Babylon Park per la construcció d'un petit parc d'atraccions a l'Espai Barça al Camp Nou. Tot això, aquesta reducció de dues assemblees i fer-ho en una des del club, defensen que costarà només o que suposarà un estalvi d'un milió d'euros a l'economia blaugrana.
0: I després de tancar el mercat de fitxatges, quines operacions té pendents d'ECO?
12: Bàsicament tres renovacions i adequacions contractuals. Una, la de Gerard Martín, amb un contracte desfasat tenint en compte la importància que té el futbolista, un cas més o menys similar al de Xavi Espar, i després l'aparició de Hamza Abdelkarim, un futbolista que ha estat al Mundial, que ha fet una molt bona pretemporada i que té un contracte encara de categoria juvenil amb una clàusula de 15 milions d'euros.
0: Esportivament, el Barça i l'Espanyol no juguen els partits de Lliga fins diumenge, els blaugrana a València i els blanquiblaus a casa amb el Sevilla, però avui sí que comença la quarta jornada amb el partit entre el Betis i el Madrid, que juga a partir de les 9 del vespre. L'Atlètic de Madrid juga demà al camp de l'Atlètic Club, amb Julián Álvarez, que torna a la convocatòria. I avui n'ha parlat de l'argentí el tècnic Cholo Simeone.
13: Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo juzgando. Y todos juzgamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender.
0: Ahir es va jugar un partit de Lliga avançat de la sisena jornada. Reial Societat 0, Celta 0. I a la segona divisió, el Girona jugarà demà al camp de l'Sporting. És un dels líders. I avui hem sentit l'entrenador, Quique Álvarez, d'Eduard Solà.
14: Que ha celebrat que per fi s'ha tancat el mercat i que això ha afegit a la clara victòria de l'altre dia contra les Palmes. A Montilivi, l'ambient al vestidor ha canviat. Diu que veu els jugadors centrats i està content amb la plantilla que li ha quedat.
15: S'ha tancat el mercat. Ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat. Jo crec que... I després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
14: L'equip marxa aquesta tarda cap a Astúries per jugar demà al camp de l'Sporting, que és un dels co-líders de la categoria. Ho fa amb la baixa de Justin, que s'ha fet una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. Tot i això, encara no té període de recuperació. I ho fa també amb les novetats de Carles Pérez, Mate i Mauro Furtado, que entren per primer cop a la convocatòria.
0: 8 minuts i les 3 de la tarda, petita pausa i sentim Joel Parra.
16: Catalunya migdia.
17: 205 cavalls i només 4,3 litres?
18: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
21: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
20: I amb productes del territori.
21: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: Vinga, va, comencem!
21: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
0: En bàsquet, el Barça està instal·lat a Andorra, acaben de preparar la Supercopa. L'Ernest Macià està seguint aquesta concentració de l'equip de Sekulić.
23: Bona tarda, doncs sí, el Barça més renovat de la història arrenca la pretemporada en camp a Andorra. D'aquí a dos dies, primer amistós davant del Morabanc Andorra. La setmana que ve, primera competició oficial, la Lliga Catalana. Escoltarem a Joel Parra, que aquesta tarda passa pel Tot Costa, i també a Agustí Noval, amb un discurs molt realista de cara al que els aficionats del Barça poden esperar aquest any.
24: Bueno, mira, tampoco te quiero poner la expectativa alta. Obviamente el Barça es un club grande y tiene que estar arriba siempre. Pero bueno, es verdad que es una apuesta grande, son 11 jugadores nuevos. Pero bueno, hay que adaptarse cuanto antes. No te quiero decir ni playoff, ni campeón, ni cosa, porque te estaría mintiendo. Sería irreal que te diga una cosa así.
25: Caldrá que tingui paciència, però també sabem on estem. I sabem que aquí, des del primer moment, tens que competir i guanyar. Doncs en aquest sentit, també és una mica la responsabilitat nostra, no?, d'intentar, com he dit abans, no?, ajudar els nous jugadors i a l'estaf a integrar-se el més ràpid possible, perquè sabem on estem i sabem la responsabilitat que tenim.
0: Doncs Joel Parra, aquesta tarda a partir de les 7 al Tot Costa. I el Barça en vol, que afronta el primer títol internacional de la temporada, la Supercopa Ibèrica, que enfrontarà l'equip blaugrana a Vigo contra el Porto, l'Sporting i el Bidasoa.
2: A 3:45, Barça-Porto, per Esport 3, Antonio Carlos Ortega, entrenador del Barça.
26: A mí me gusta más en los últimos años y me gusta en el sentido de que por fin tiene dos laterales derechos, que siempre ha tenido problemas ahí en la derecha. Ha recuperado en la izquierda gente lesionada, que es importante. El caso de Oliveira, Vasco Gama, además de tener algunas, son un grandísimo lanzador. Tiene dos pivotes que juegan arriba y abajo. Han fichado a Borges, un viejo conocido de la afición española.
2: La segona semi, Sporting de Portugal, Vidasoa Irún, la final diumenge.
0: Una altra Supercopa, en aquest cas Supercopa d'Espanya de futbol sala al Palau. El Barça hi participa com a campió de Lliga i després d'aixecar la Copa Catalunya vol guanyar un nou títol, Francesc Ripoll.
27: L'equip blaugrana jugarà demà la segona semifinal davant el Jaén i ho farà a casa seva, al Palau. El Barça no guanya aquesta competició des de fa 3 temporades i el primer pas per aconseguir-la és eliminar els andalusos butxins dels blaugranes el curs passat a la Copa d'Espanya i també a la Copa del Rei. Javi Rodríguez, el tècnic del Barça, és exigent.
1: Hemos ganado la Copa Catalunya y ya Supercopa, y si podemos y tenemos la suerte de ganar Supercopa sea lo siguiente. Al final sabemos la exigencia que tiene este club, nosotros queremos ganar o intentar ganar todos los títulos posibles, luchamos para ello, trabajamos para ello, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Lo importante son las sensaciones. Y las sensaciones están siendo muy positivas desde que empezamos el año pasado. Ahora con las nuevas incorporaciones creo que hemos dado un salto adelante y bueno, contento.
27: Aquest Barça-Jaén serà demà a 16:45 de la tarda. Una hipotètica final es disputaria diumenge davant el guanyador de l'altra semifinal que la juguen el Pozo de Múrcia i el Palma.
0: En ciclisme, la Vuelta viu avui una jornada ideal per a una escapada i ho fa encara amb la ressaca del que es va viure ahir. Enric Mas va fer un passet més cap a la victòria final. Isaac Vilalta.
3: Doncs en efecte, ahir els va rascar 26 segons a Primo Roglic, Félix Gol i Richard Carapaz, que són els seus perseguidors. Això vol dir que la general Enric Mas és més líder amb 1:45 sobre Roglic, 2:06 sobre Félix Gol. Ara mateix en marxa l'etapa d'avui. Hi ha fuga. 106 quilòmetres per al final, una fuga de 37 corredors, partida en dos grupets ara mateix. I és el català David de la Cruz. Li treuen 4 minuts al gran grup amb Enric Mas i la resta d'homes importants.
0: I en tenis, a l'obert dels Estats Units, avui tornen a jugar la majoria dels favorits, tant al quadre masculí com al femení, i aquesta matinada ha quedat eliminada Paula Badosa. Carles Vila.
4: Ha perdut contra la nord-americana Coco Gauff per 6-4 i 7-6. La catalana va rendir al màxim nivell, però no va poder amb la pressió ambiental dels 20.000 espectadors donant suport a la tenista local.
5: Obviamente creo que he jugado muy buenos partidos. La pena es que solo he jugado dos. La pena es que este partido me hubiese gustado que hubiese sido más adelante. Ahora solo encontrar la constancia, ir compitiendo y pronto espero estar ahí también.
4: Com dèiem, aquesta matinada juguen tots els favorits. Carlos Alcaraz s'enfrontarà al xinès Yibing Wu en tercera ronda. Avui també debutaran les germanes Williams al dobles contra Chan i Join. Al quadre femení, la gran favorita Aina Sabalenka s'enfronta a Kamila Rakimova.
0: I Carles, en trial, Toni Bou pot aconseguir aquest cap de setmana un nou títol mundial a la penúltima prova als Països Baixos. Serà un moment històric perquè serà el seu títol número 40.
4: És una fita mai aconseguida en cap disciplina esportiva, no només en el món del motor. Toni Bou arriba en aquesta penúltima prova amb 97 punts més que el segon classificat, Gabriel Marcelli.
6: Arribar als 40 títols amb 20 anys, aconseguint doncs, 20 anys consecutius guanyant els dos títols, tant l'Indoor com l'Outdoor. Seria algo espectacular, algo que bueno, pues són molts anys. Com a esportista m'ha costat molt pensar d'arribar a aquest número perquè la veritat que ho veia pues, totalment impossible. I ara que estem tan a prop, pues, amb ganes, amb la concentració d'intentar no cometre ningun error, sobretot no fer-me mal.
4: A Toni Bou li caldria acabar aquest cap de setmana més de 80 punts sobre el segon a la general per aconseguir el títol mundial. Recordem que el pilot de Piera ha guanyat totes les proves que ha disputat aquesta temporada.
0: I el Parc del Fòrum acull des d'avui fins diumenge la 18a edició de l'Extreme Barcelona.
8: Skateboard, freestyle, scootering, bàsquet 3x3. Víctor Casanovas, director d'Urban World Series, en parla.
9: En el 2008 les normatives per patinar a la ciutat eren molt restrictives i a dia d'avui ha canviat. Veiem patinadors arreu de tota la ciutat i sobretot s'han fet 6 skateparks a la ciutat de Barcelona que no existien.
8: Els organitzadors de l'Extreme Barcelona esperen superar els 32.000 espectadors de la temporada passada i, via televisió, més de 5 o 6 milions d'espectadors arreu del món.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, amb aquesta entrevista amb el jugador del Barça Bàsquet, Joel Parra. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
22: Són les 3.
28: Catalunya migdia.
22: Fa una hora hem començat aquest Catalunya migdia explicant-vos l'horitzó negre que té al davant el nou model de finançament. De seguida connectarem amb Madrid perquè tenim novetats dels últims minuts. S'ha aprovat el nou model de finançament amb els vots a favor només de les Canàries i Catalunya, a banda del govern espanyol, però tot i això que estigui aprovat, encara cal que s'aprovi al Congrés dels Diputats i aquí ara mateix no hi ha cap majoria que l'avali. També ens hem fixat en el parc d'habitatge públic el dia en què la consellera Sílvia Paneque ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que en 2 anys el govern hi ha incorporat 10.000 pisos països protegits. I hem connectat amb Buenos Aires i amb Londres, ara que el president argentí Javier Milei ha recuperat el conflicte per la sobirania de les Malvines entre el seu país, que la reclama, i el Regne Unit, que no les pensa cedir. Ells els anomenen les Falkland, per cert. Tot això us hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
7: Doncs, tal com deies, connectem amb Madrid perquè ha acabat la reunió del govern espanyol amb les comunitats autònomes per aprovar aquest nou model de finançament que ja passa a la taula del Consell de Ministres perquè en pugui començar la tramitació parlamentària. Madrid, Pau Brujats, bona tarda.
10: Bona tarda. S'hi ha aprovat el nou model, però amb totes les comunitats en contra, excepte Catalunya i les Canàries. El Partit Popular ho ha rebutjat, però també els dos governs autonòmics del PSOE. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els acaba de demanar que negociïn a partir d'ara, que és una oportunitat, però el PP s'hi nega en rotund.
11: No podem seguir tenint el país bloquejat. El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin, però avui la satisfacció de Catalunya és absoluta.
12: Lo único que se está produciendo es un chantaje para pagar favores políticos. Y eso también se denomina corrupción política. Al final es una traición.
10: Era la consellera d'Andalusia, rebuig total, tot i que la seva comunitat és la que surt més beneficiada pel nou finançament que el govern espanyol vol aprovar abans que acabi l'any al Congrés. Abans, però, li caldrà aconseguir el suport de Junts, que per ara s'hi nega.
7: Més notícies dels últims minuts. La defensa de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, ha demanat l'absolució dels delictes de què se l'acusa, que són malversació i tràfic d'influències, pels quals se la jutjarà, recordem-ho, amb jurat popular. Els seus advocats sostenen que en cap moment va actuar amb ànim d'enriquir-se. En canvi, les acusacions demanen per Gómez 13 anys de presó i 6 per la seva assistent, Cristina Álvarez, a qui consideren cooperadora d'aquests suposats delictes. La Fiscalia diu que l'Audiència Nacional és competent per investigar la crisi de Ceuta. El Ministeri Públic apunta que darrere l'entrada massiva de migrants hi pot haver delictes com afavoriment de la immigració irregular, homicidi i lesions per imprudència lleu i organització o grup criminal. I a aquesta hora connectem amb l'equip viari, amb la Mariluz García, perquè tenim problemes a l'APC, oi, Mariluz?
13: Sí, cues a l'AP7 per dos accidents amb camions implicats, 12 quilòmetres entre Santa Perpètua i la Roca, direcció Girona, 5 quilòmetres més entre Santa Perpètua i Barberà, direcció Tarragona. I destaquem també les rondes de Barcelona complicades en sentit Besòs, igualment per accidents.
22: Passant 3 minuts de les 3.
14: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
22: Des d'ara i fins a les 4, amb la Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
15: Bona tarda.
22: El periodista del Confidencial, Marcos Lamelas. Bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
22: I l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger. Bona tarda.
17: Molt bona tarda.
22: Com esteu?
15: Bé, contents de veure la Isabel i el Marcos.
17: Sí, a mi també.
15: Sobretot el Marcos, que ha portat pastetes.
22: Ara anava a dir-ho. Marcos Lamelas ha inaugurat la temporada de pastetes perquè has portat unes galetes... Em deies que les mateixes que...
16: Les mateixes que el tancament de temporada.
22: Molt bé, o sigui, comencem la temporada com la vam acabar, eh?
16: Bé.
17: Però jo he de dir una cosa, la Isabel ha dit abans d'entrar que era l'Òscar que deia que no es podia fer el programa menjant pastetes, que era pastejar.
22: Jo no he dit res, jo no prometo.
15: A mi fa molts
22: anys
15: una vegada em vas broncar perquè estava menjant mentre fèiem el programa i em va dir que això no...
22: S'ha de tenir una tècnica depurada per poder menjar pastetes mentre
15: parles. La tècnica depurada l'he detectat en el moment que les pastetes que el Marcos s'han quedat just al raconet de la taula
22: d'Òscar.
15: Escolta'm,
22: és mentida, perquè he tingut una feinada de por per obrir-les, perquè estaven molt ben tancades i molt ben embolicades. Per tant, escolta'm.
16: I per protegir-les, perquè també, hi ha hagut moments de perill.
22: Home, clar, haguéssim volat. Per tant, escolta'm, aquí al mig estan, a disposició de qui vulgui. Ara, que això no impedeixi que pugueu tertuliejar. Ja sabeu que sempre, però, el primer tema ens ve des de fora... I aquesta temporada, els divendres, qui ens proposarà el primer tema serà l'Empar Moliner. Bona tarda.
29: Bona tarda,
22: què tal? Vella coneguda del programa.
29: Sempre. Diria
22: que la més veterana.
29: Sí, és veritat. No sé quan deu fer.
22: No, des de l'inici del Catalunya migdia. Tu i jo vam començar el mateix dia i sí, aquí estem, escolta'm.
29: Aquí estem, anar fent.
22: I anar sumant anys. tot bé?
29: Estupendament. Si no entrem en detalls, estupendament tot.
1: Clar, sí. Pues així no entrem en detalls.
29: Tot meravellós.
1: Molt bé, hem estat retrobat amb el Marcos, amb la Isabel, amb tothom.
29: Sempre, sí, sí.
1: Les Isabels.
29: Les dues Isabels.
1: Molt bé.
29: Sempre fa il·lusió.
1: Què ens proposes, a veure? Has tastat les pastes del Marcos o no?
29: No, perquè jo no sóc una persona dolça, sóc una persona molt avinagrada.
1: Però, per tant, per compensar la dolçor de les pastes, igual et va bé.
29: Sóc una persona freda, seca.
1: Vaja.
29: Bruixa.
1: No t'ho creus ni tu. Però bé, escolta'm, quin tema proposes? A veure.
29: Aviam. Imagineu-vos per un moment que milers de joves catalans organitzats aprofiten la nit per travessar la frontera i plantar-se a Andorra. I que no se'n volen anar, no volen tornar a casa de cap manera. I acampen a Ordino i demanen ajuts. Si algú té un altre marc mental, doncs, es pot imaginar que són joves espanyols que passen la frontera i se'n van a França. La sensació que et queda com a país expulsor dels joves, si aquests joves foten el camp, alguns morint-se, és desoladora i esvergonyant. Si ets el rei del Marroc, que no et falta de res, amb quina cara parles amb el d'Espanya, que tampoc li falta de res, per cert. Que els súbdits, vull dir, fotin el camp nedant, és penós i ridícul per tu. I dic el rei del Marroc perquè el Marroc figura que pretén ser modern i obert fins al punt, no us ho perdeu, que els gais els tanquen a la presó segons com, però no els pengen d'una grua com altres, eh? No dic, per exemple, què passaria a la República Presidencialista del Senegal perquè tens la sensació que la República Presidencialista del Senegal els importa potser poc que els súbdits marxin. En fi, les xarxes socials han canviat el món i també han canviat la manera d'immigrar. La foto del nen Aylan Kurdi, que tots recordem en aquella platja amb la samarreteta, amb el vestit de blau i vermell, ens va commoure perquè era un nen que emigrava, era una família en cerca del futur. Els joves de Ceuta no han emigrat en família. Han emigrat de la manera tètricament frívola i precipitada de la joventut, sense pares. Això ho canvia tot. Els immigrants de Ceuta no fan pena. Potser fan por, però pena no en fan en general. Per això, el president del govern, Pedro Sánchez, el seu paper, és molt espinós i per això ha demanat al monarca Felip que intervingui. De monarca a monarca, ho veig molt lògic. Però el monarca també no pot començar a fer-se el mec perquè l'altre no se senti humiliat. De moment, com era d'esperar, el Marroc ja reclama la sobirania de Ceuta i Melilla. Melilla és espanyola des de fa 500 anys. La van conquerir els reis catòlics. Ceuta va ser portuguesa i va passar també a ser espanyola. 500 anys no són res o són molt. El Marroc, no oblidem, es va independitzar de França i Espanya l'any 1956, fa 4 dies. Espanya ha deixat de la mà de Déu, diem de la mà de Déu, de la mà d'Alà, les colònies. El passat colonial espanyol és vergonyant. És dels més vergonyants. Tots ho són, però l'espanyol és molt vergonyant. Europa ve de la Conferència de Berlín. Això va ser l'any 1884, quan les potències europees es van repartir l'Àfrica, això per tu, això per mi, i Espanya, com el monopoli, doncs li va tocar la franja occidental. L'any 58, el Sàhara era la 53a província espanyola. I d'això fa 4 dies, eh? L'any 75, ja ho sabeu tots, es va produir la Marxa Verda, que va convocar el Marroc, i amb el final de la dictadura es van firmar els acords per la retirada d'Espanya, que es va retirar com es va poder. Allò es va quedar fet un desastre, com ara encara. Si Espanya es posa estupenda, com sol, tot això, que és pólvora pura, sortirà.
1: Doncs és la reflexió de l'Empar Moliner sobre els fets de Ceuta, perquè hem parlat molt, és veritat, de tota la derivada política, de tota la picabaralla entre el PSOE i el Partit Popular, les dificultats del govern espanyol per explicar què és el que va passar, si tenia informació o no, però és veritat que sobre els immigrants, les raons, o sobre el paper del Marroc no n'hem parlat tant. No sé com ho veieu el que deia l'Empar.
15: Jo és que diu l'Empar que aquests migrants que han passat a Ceuta no fan pena, però jo hi ha una part que sí que veus que efectivament són migrants per motius econòmics, vull dir que no, que el problema no és d'una vulneració de drets, però sí que hi ha una altra part que sí, i és tota aquesta quantitat de nenes menors d'edat. Que la sensació al final és que el govern tampoc no sap què fer que feia amb elles, perquè els càlculs que feien, que eren 1.200, 1.300 menors que tenien ara sota, ja sota tutela de les autoritats espanyoles, i moltes d'elles són nenes, perquè parlem molt dels menors immigrants en masculí d'origen magrebí, que
29: ens hem acostumat... Són molts més.
15: Que ens hem acostumat a veure, però de les nenes no. I jo crec que és un repte que fins ara ningú no s'havia plantejat, al marge de si hi ha capacitat de l'administració pública, de les comunitats, que en teoria haurien de ser les responsables dels menors o no. O sigui, al marge del debat sobre els recursos, crec que el fenomen de que hi hagi tantes nenes al mateix temps en un moviment migratori, de cop i volta a una ciutat com a Ceuta, no ho havíem vist mai.
16: Bueno, amb tot el que ha explicat l'Empar, que és molt interessant, hi ha un factor molt important, que és que Ceuta i Melilla són democràcies i són societats democràtiques. Marroc no ho és. Marroc és un país, com ha explicat l'Empar, ha promogut una invasió que ha costat 141 vides, que sapiguem ara, bàsicament de nens. Llavors, no pots entregar una part del teu país democràtic a una altra que clarament no ho és. És a dir, hi ha un dilema moral molt important, independentment de que hi ha altres problemes.
29: Entregar no s'entregaria en qualsevol cas, fos democràcia, fos el que fos, no s'entregaria en qualsevol cas. El que passa que l'espurna perquè reclamin, aquí la tenim.
16: Sí, sí, poden reclamar, però la situació exacta és aquesta. Una altra cosa és si, des del punt de vista militar, això és defensable. És a dir, perquè potser hi ha un problema de fons, i és que militarment hi ha un concepte militar que es diu profunditat estratègica, que vol dir que has de tenir espai. Perquè si no tens espai, tu fiques tres tancs i en Ceuta ja... Pa, pa, és a dir, tu necessites... No, és que si... La Isabel...
15: Isabel
16: Arreparat s'està rient, però no.
15: Té raó, no. És a dir,
16: tu a Ceuta...
15: No podries enviar ni avions a Tarrant.
16: Tu a Ceuta pots fer l'Àlamo. Te pots atrinxerar allà i esperar matar el màxim de gent possible fins que a tu també et matin. Però això no és... Això és el que tu fas quan no tens profunditat estratègica. És a dir, tu pots defensar les Canàries, tu pots fer-te un plantejament militar de defensar les Canàries, però defensar Ceuta i Melilla a les dolentes...
29: No, i després, la població actual... clar, han passat 500 anys, la població actual pensa d'una altra manera, segurament.
16: No, és que és molt complicat, això. És que són espanyols.
29: Segurament.
2: Jo crec que les vessants polítiques o estratègiques que també n'hem parlat aquí, no? L'Empar ens ha fet un anàlisi històric, no? Fins a arribar on estem, per poder entendre també les reivindicacions que els diferents territoris poden tenir, no? Però després hi ha la realitat del que ens hem trobat, no? Aquest estiu. I és una realitat que forma part d'una veritat tremendament tràgica. I és que si després d'aquí es demostra o no es demostra que hi havia el beneplàcit del govern de Marroc perquè això passés, la realitat és que aquí hi ha tot un col·lectiu de menors i de nenes i de nens que venen amb una falsa esperança i que els retenim en el nostre territori, i què fem amb ells reputacionalment? És a dir, tenim un problema d'infraestructures, tenim un problema de serveis, tenim un problema de comunitats autònomes, tenim un problema de tot que ens impedeix actuar. I jo crec que aquesta amputació de capacitat d'actuar és el que fa que es desacrediti qualsevol realitat governamental, qualsevol visió de responsabilitat que tu li hauries d'atorgar en el teu govern, en el govern que sigui, no? I doncs, jo també crec que aquí, de manera molt frívola, es fa un anàlisi... jo crec que, per exemple, el govern de Pedro Sánchez ho ha fet malament, no? Però també crec que es fa un anàlisi molt frívol de la perspectiva governamental, és a dir, què hagués passat si aquest govern no hagués sigut de Pedro Sánchez i fos del PP, no? El problema existeix, i el problema és que no tenim resposta. I quan un país que democràtic, que forma part de la Unió Europea, que aquesta és una frontera que també és una frontera europea, quan es troba que no té resposta, és que llavors a mi, quan em diuen no, és que pujarà Vox, pues clar que pujarà Vox si no tenim respostes amb qüestions que a més afecten a Espanya, a menors, que a més jo crec que a mi
17: por no me'n fan. A mi encara em produeix molta pena veure aquelles persones a la platja que poden, o sigui, que jo m'hi he de traslladar, he de ser jo, he de ser el meu germà, he de ser el meu cosí, he de ser el meu nebot, perquè si no, torna a passar aquelles imatges que veiem de la guerra que no van amb nosaltres. No, és que van amb nosaltres, és a dir, són individus amb famílies, amb sentiments, que estan en una situació que com a país i com a continent hauríem de buscar-hi una solució.
1: Doncs és la situació creada aquest estiu i sobre la qual ens ha volgut fer la mirada l'Empar Moliner. Empar, gràcies.
29: Ja,
1: fins
29: res.
1: La setmana que ve. És un quart de quatre, fem una pausa i de seguida anem a Madrid. Avui hi ha hagut reunió, totes les comunitats autònomes amb el govern espanyol, el nou sistema de finançament sobre la taula. Només Catalunya i les Canàries hi han votat a favor. Tot i això, el sistema tira endavant, perquè el govern espanyol pot tirar-lo endavant. Ara l'haurà d'aprovar al Congrés dels Diputats. I això, ara mateix, no sembla fàcil.
3: Catalunya migdia.
18: Xato! L'estiu s'acaba.
19: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: París, la postal perfecta.
21: Oh, és que és tan mono.
20: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
21: Súper!
20: Nous superherois.
21: No se't pot amagar res, eh?
20: Nous enemics.
21: Què?
20: Noves aventures.
21: Que bé!
20: Mil i una sorpreses.
21: La sorpresa.
20: Supers, esteu preparats pel canvi?
21: Estic segura que podem superar el repte.
20: Prodigiosa. Les aventures de Ladybug i Gat Noir. El 8 de setembre estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
3: Catalunya migdia.
23: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
24: He conegut a Boitiua.
25: Sí.
24: Boitiua era un gran actor. Benet XVI, per mi, un gran papa, però, evidentment, era un home forçat a ser papa. I, en canvi, el Francesc, un home d'església, però, com es diu, un rector d'església.
25: Un rector
24: d'església fet papa.
23: Aquest diumenge, Eduard Rubió, excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma.
24: No sóc molt religiós, francament, no sóc quasi gens religiós, però vull dir, tinc molt respecte.
25: Molt respecte.
24: Molt respecte i sempre he tratat tota la cosa molt bé. Igual que tinc molts amics, per exemple, de l'Opus Dei.
23: El divan, el valor de la conversa.
24: Meloni és una persona amb atributs.
25: Uau, quina manera de definir-ho. Amb lideratge, vols dir?
24: Lideratge, sí.
23: Aquest diumenge, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som al Catalunya migdia i l'Empar Moliner que marxava però encara ens estava explicant les seves aventures intentant treure's el carnet de conduir. Va, anem a coses del dia. Per què s'ha aprovat el nou sistema de finançament autonòmic? Tot i que la majoria de comunitats autònomes hi han votat en contra, les del Partit Popular, però també les socialistes, finalment s'ha aprovat amb els vots del govern espanyol, com us dèiem, de Catalunya i de les Illes Canàries. El boicot de Madrid, amb la negativa a anar fins i tot a la reunió de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, no ha arrossegat la resta de comunitats del Partit Popular, que s'han estimat més participar a la reunió, tot i que votar-hi en contra. Amb el sistema aprovat avui, Catalunya continuarà en règim comú, però s'hi han introduït elements de valoració que permeten que la xifra final doni un bon resultat pels interessos catalans. Són 4.700 milions d'euros extres per l'any 2027 i, per tant, Catalunya es converteix en la segona comunitat que rep una injecció extra més important darrere d'Andalusia, que és la primera. També es complirà l'anomenat principi d'ordinalitat. És a dir, que Catalunya és la tercera a aportar recursos al sistema i també serà la tercera a rebre'n. Tot i això, des de Junts per Catalunya, per exemple, diuen que hi votaran en contra, que presentaran esmena a la totalitat al Congrés dels Diputats perquè continuen demanant el concert econòmic i no pas per continuar formant part del règim comú. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
26: Què tal? Bona tarda.
1: La Paula, que havia tingut una setmana tranquil·la i que s'havia avorrit i que no havia tingut gairebé res a fer durant els dies previs, avui també ha tingut un focus d'interès, com és el Consejo de Política Fiscal i Financiera.
26: Sempre molt emocionant, perquè
0: Us heu d'imaginar que és de les coses més difícils de cobrir, perquè tant a l'entrada com a la sortida se solapen les declaracions de tots els consellers que venen a la reunió. Òbviament tothom hi vol dir la seva, tothom vol fer el seu tall de veu, i per tant és gairebé tot un matí de carrusel, només tranquil·litat, les dues hores,
22: que
0: tres,
22: reunits,
0: que ha durat avui,
22: no?
0: A la
22: tancats,
0: reunió.
22: No?
0: Exacte. Sí, perquè ara estem parlant, però qui està parlant també és el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, que està explicant justament com ha anat la reunió, com queda aquest nou model, i per tant ja veus que les coses se solapen, i bé, intentarem seguir-lo de fons perquè us puguem donar algun detall del que està dient també ara.
22: Sorpresa no n'hi ha hagut, perquè ahir a la tarda sí que hi va haver un moment que va semblar que hi podia haver sorpresa, i de les grosses, quan Madrid va anunciar que no hi aniria a la reunió i que demanava a la resta de comunitats del Partit Popular que seguissin el seu exemple i que tampoc no hi anessin. Després, durant la tarda vespre d'ahir, vam saber que les comunitats del PP sí que hi anirien, no farien costat a Isabel Díaz Ayuso en la seva plantada, però després no hi ha hagut sorpreses perquè, com s'esperava, totes hi han votat en contra, fins i tot també les socialistes, i només Catalunya, que de fet és una de les que impulsa el model, i les Canàries hi han votat a favor.
0: Sí, exacte. Finalment, doncs, Ayuso no se n'ha sortit. El que volia fer és boicotejar la reunió i que no hi hagués aquest quòrum mínim perquè es pogués celebrar, però les comunitats del PP avui sí que han desobeït l'ordre, no?, que havia marcat Isabel Díaz Ayuso. De fet, només la seva cadira ha quedat buida, el conseller de la Comunitat de Madrid, i la resta de comunitats han vingut i han votat en contra, com tu dius, només Catalunya i Canàries a favor d'aquest nou model, que ara comença un llarg camí parlamentari que ja veurem si s'acaba aprovant. I també a dins de la reunió hi ha hagut bon clima, malgrat les crítiques, malgrat aquest rebuig de les comunitats del PP, però no ens en oblidem tampoc de les dues comunitats socialistes, Astúries i Castella-La Manxa, doncs, que també ho rebutgen, però en privat alguns consellers del PP han reconegut, doncs, que la base d'aquest nou model de finançament és bo. Recordeu que amb números absoluts Andalusia és la comunitat que hi surt més beneficiada, fins i tot per davant de Catalunya, que el País Valencià també millora molt la seva situació actual, és una comunitat històricament, doncs, infrafinançada, i per tant el Partit Popular que ha vingut, ells diuen que han vingut a demostrar el seu rebuig al model, a votar-hi en contra, però a dins han reconegut que la base és bona, i a fora en privat alguns ens deien que si aquest model s'acaba provant, doncs no descarten adoptar-lo a les seves comunitats. Què passarà ara, Òscar?
22: Doncs que dit, ja... Si s'acaba aprovant, però no és gens fàcil que s'acabi aprovant.
0: No, perquè hi ha molta negociació per davant. Per dir-ho ràpid, ara se'n va al Consell de Ministres, que l'haurà d'aprovar i l'haurà d'enviar al Congrés. Perquè per fer això encara no hi ha data. El Congrés, a més, a part del PP, Junts per Catalunya, també hi està en contra, i per tant el govern espanyol i el govern català, doncs, li caldrà seduir Junts, com a mínim, perquè aquest model pugui tirar endavant. Per tant, aquesta falta de suports i també el temps que li queda a la legislatura, ja veurem si Sánchez acaba avançant a eleccions a la primavera, al febrer o al març. Per tant, doncs, li queda poc temps a aquest model per poder-se aprovar definitivament. Li falten suports i li falta temps. A més, ara, a la sortida, els consellers del PP, però també els consellers socialistes com Castella-La Manxa, ja anticipaven que si la negociació que s'obre al Congrés per intentar seduir Junts creuen que encara els perjudica més i beneficia més Catalunya, doncs que ells seguiran fent soroll perquè això no surti endavant. Podem sentir algunes de les reflexions que feien a la sortida.
4: Sinceramente, a mí también se me ponen los pelos de punta en tanto en cuanto el presidente de la Generalitat tiene previsto incluso modificar el actual sistema para dar satisfacción a Junts.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo catalán, y eso es lo que ha escenificado aquí. Vamos a actuar en el Parlamento y después, si se convierte en ley, por supuesto que quedan abiertas todas las posibilidades de impugnación.
12: Lo único que se está produciendo es un chantaje para pagar favores políticos. Y eso también se denomina corrupción política. Al final es una traición.
22: Se'ls veu molt contents a tots, amb el sistema.
0: Se'ls veus molt contents perquè insisteixen en que, com que el nou model es va negociar amb Esquerra Republicana, diuen que beneficia Catalunya, que està fet a mida per Catalunya, però abans us comentava algunes de les xifres, sí, amb números a la mà no és així. De fet, el nou model reparteix 21.000 milions més a totes les comunitats, i, per tant, Hisenda, el ministre, ho està fent ara també, insisteix que totes hi sortiran guanyant, que fa molts anys que el model està caducat i, per tant, és hora de sumar-se a reformar-lo. En aquest tram tràmit parlamentari, també diu Hisenda que hi haurà molt poc marge per canviar el que ja s'ha aprovat avui, el que ja s'ha negociat, però sí que ens diuen que es guarden algunes cartes, alguns petits retocs que podrien servir justament per seduir els de Carles Puigdemont.
1: Bé, doncs aquesta és la situació creada ara mateix. Queda molt camí per davant, queda poc temps perquè a la legislatura no li queda gaire. Per tant, ara mateix sembla difícil que això tiri endavant. Isabels, totes dues, i Marcos, com ho veieu?
15: A veure, avui s'ha sanificat el que s'havia de sanificar per començar aquesta tramitació parlamentària, que efectivament és en aquest moment on està el tema més complex, perquè parlem molt de que s'ha de satisfer a Junts perquè posi els seus 7 vots, però recordem que es necessiten els vots del BNG, que també és crític amb determinades posicions que hi ha sobre finançament, els de Compromís i companyia. Vull dir que és molt complicat que aquest sudoku que ens recordo ens explica acaba Andreu Mas-Colell, pues acabi quadrant, si no és a base de crear fons que siguin creats ad hoc per cada comunitat. I tornaríem al pecat que té l'actual model, i és que és un Frankenstein de fons per intentar satisfer les necessitats de totes les comunitats. Ja n'hi han començat, perquè el model aporta aquest fons que ve a ser per les comunitats del Mediterrani, que el justifiquen per les afectacions de canvi climàtic, però que serviria de carta o de comodí per la comunitat valenciana o Andalusia, fins i tot si necessitessin de treure més recursos. Ja ho han fet també amb un fons específic per Canàries, que és el que ha fet que Canàries
1: voti
15: a favor. De manera que ara comença aquell ball de rotondes que recordem els vells de la política catalana i espanyola amb la negociació dels pressupostos, que és intentar quadrar tot això. La dificultat més gran és que perquè per aconseguir aquest pacte entre els socialistes i Esquerra Republicana, el pacte inicial que va donar llum amb aquest model que s'ha presentat avui, és que es van fer moltes simulacions fins que els números van quadrar perquè Catalunya no fos la que sortís primera del rànquing, que fos Andalusia, però que tothom sortís guanyant. De manera que a mesura que introdueixes elements que puguin modificar aquesta difícil arquitectura del model, sempre hi haurà algú que surti perdent. I a més estem en un període preelectoral total i absolut que fa encara més difícil que hi hagi un acord en aquest sentit.
16: Bueno, però és que, Isabel, la política és sempre així. El secretari
15: d'Estat... I per això portem 11 anys sense modificar el sistema de finançament.
16: Al secretari d'Estat d'Hisenda, el Jesús Gascón, se li va acudir la idea del fons pel canvi climàtic veient una d'aquestes sèries daneses de política que i va dir, això és el que en cal. I aquest va ser un dels punts claus per aconseguir l'acord. Quan es va presentar... I aquest fons permet corregir la tendència del model Castells, que no estava pensat per això, perquè una cosa que no ens adonem...
1: El model Castells és el sistema
15: que ara...
16: És l'actual. És el model actual.
1: I té Castells perquè va ser el conseller Castells, un dels ideòlegs del
16: sistema. El conseller Antoni Castells va ser l'arquitecte de l'actual model.
15: Perdó, però que aquesta obsessió per dir que és un model pactat per Catalunya, només cal afegir que és igual que tots els models anteriors que ha tingut.
16: Bueno, perquè Catalunya és la que té la força política.
15: No, dic...
16: La comunitat valenciana, a l'anterior legislatura, el Ximo Puig va intentar canviar el model i no va tenir prou força política per fer-ho. És que al final...
15: Vull dir que és un retret que és perpetu, que és crònic.
16: Però que el quid de la qüestió és que quan es va posar en marxa l'actual sistema, no es va posar en marxa un sistema per afavorir a la cornisa cantàbrica i a Galícia, que és el que al final ha donat el sistema. És a dir, el sistema surt del punt A, però tu no acabes mai de veure fins on arriba. Igual que no es va veure, per exemple, que el model anterior no tenia... Era un model que funcionava molt bé en etapes de creixement econòmic, per exemple, que ha permet prorrogar el model sense durant tants anys i que el model estigui caducat i que tothom estigui operant, que l'economia està en un cicle alcista encara. I això permet, i el model en un cicle alcista funciona molt bé, però en un cicle de recessió funciona de manera penosa, però això no es va veure fins al 2010. Mm-hmm. És a dir, tot això és així, però és millor canviar el model rectifica una sèrie de coses que no funcionaven bé i bàsicament que les comunitats de l'arc mediterrani estaven perjudicades, independentment de qui les governin, Múrcia també, la comunitat més pepera d'Espanya, o més boxera, Múrcia, és la més perjudicada. No Catalunya, Múrcia és la més perjudicada. Llavors, això ho rectifica i, per tant, és una oportunitat.
1: El que passa que quan us escolto, clar, vosaltres utilitzeu, ja ho entenc, arguments econòmics per defensar o no defensar el model. I els arguments per tombar-lo o no, i aquí Paula ho acaba de dir el ministre, d'Hisenda, dient no, és que el refusen no per raons econòmiques, sinó per raons polítiques. Hi ha una voluntat política, no? Sí,
0: sí. Totalment. És que Arcadi Espanya està sent molt dur contra el PP, com era previsible. Els retreu que no presentin cap alternativa de model si no els agrada el que ha posat sobre la taula el govern espanyol. I diu que renuncien fins i tot a defensar els interessos dels seus ciutadans, de les seves comunitats, per una direcció de la direcció del PP, del carrer Gènova, que obeeixen ordres de Feijó per boicotejar-ho, només perquè la proposta surt del govern de Pedro Sánchez, i no pels interessos dels seus ciutadans, perquè acaba de recordar, com ara dèieu vosaltres, el ministre, que hi ha comunitats com...

0: món dels pactes és si aquest acord és un mal acord i realment és un acord que no té capacitat d'incidència econòmica en les autonomies, fes una contraproposta. I tu, Clàudia, ens explicaves que fora de la sessió, a micro tancat, representants de comunitats autònomes governades pel PP deien que no era del tot un mal acord, no? I que, per tant, segurament hi haurien matisos a tenir en compte, però que hi havia una qüestió política que primava abans de l'estratègia del benefici ciutadà. I jo trobo que estem una altra vegada, no?, en la simplicitat del que ha de ser la política, no? I també és un bany de realitat. No? Jo no vull ser ingènua i pensar que la política, doncs, precisament és finalment trobar la manera de beneficiar la ciutadania, que és el que tots pensem quan anem a votar, no? I per tant, aquesta picabaralla o aquesta formalitat de les diferents comunitats autònomes per defensar un territori que, a més, ja sortirien beneficiats, però que és allò de que no surti l'altre territori una mica més beneficiat del que jo penso que hauria de sortir. I a mi em sembla una estratègia de nou, barroera, simplista, i que demostra que tenim uns polítics pues, amb molt poc estatus, amb molt poca visió d'home d'estat. I això, que segurament és algo que està des dels últims anys se'ns ha generalitzat molt, i a més tots tenim arguments quan sentim a García Page o quan sentim la senyora Ayuso, tots tenen un públic que compra tots aquests arguments perquè hi ha una part de raó en el seu discurs, i aquesta part de raó demagògica, populista, etc, és la que va calant, no?
1: Aquesta oposició frontal que fa el PP amb aquest model només té una raó de ser pel PP, i no és pas com dius tu, Isabel, que és respondre a les necessitats dels ciutadans. És evitar la trencadissa de les mateixes comunitats del PP, perquè totes elles tenen característiques i necessitats absolutament diferents. O sigui, hi ha comunitats del PP que estarien encantadíssimes a rebre el mateix tracte que accepta Catalunya o que defensa Catalunya, perquè la seva situació geogràfica, econòmica i diferència, diguéssim, entre el que porta i el que rep, respondria totalment amb aquesta aposta que fa Catalunya. Però l'única manera que té el PP de no evidenciar una trencadissa en el seu relat conjunt per tot Espanya i de no generar aquesta batalla entre els mateixos territoris que ells governen, és l'oposició total frontal sense presentar cap mena de proposta. I en això estem des de que...
0: I perquè, bueno, a més, hi ha unes eleccions, tu parlaves també, no?, de que hi ha una evidència electoral imminent que fa que aquest bloc sigui un bloc impermeable.
1: Efectivament, i és que ja ho hem vist, o sigui, deia la Paula que dintre de la reunió alguns consellers reconeixien que la base del model és bona, però és que en els documents preparatoris que han anat enviant les comunitats autònomes sobre com s'havia de calcular la població, o sigui, quins elements més, quins factors més s'havien de tenir en compte a l'hora de fer els càlculs, veus perfectament que no hi ha cap mena d'annexa comú entre totes les comunitats del PP, tampoc entre les del PSOE.
2: Cadascuna tira pel seu interès.
1: Sí. Clar, efectivament. I si posa cadascú a defensar el seu interès, les aliances deixen de tenir sentit en l'eix PP-PSOE o en l'eix esquerra-dreta. I això és el que està preservant el PP, que necessita un missatge unívoc, i és el que hi ha.
3: Però jo crec que aquí, Isabel, que és més clau el paper de Pedro Sánchez i d'aquesta legislatura. Per aquesta legislatura, on Pedro Sánchez no ha pogut aprovar cap pressupostos, és una legislatura per Pedro Sánchez políticament buida. No ha aconseguit res excepte l'amnistia per Carles Puigdemont.
1: Que tampoc.
3: Però, diguem-ne, és a dir, si Pedro Sánchez aconsegueix aprovar el finançament autonòmic, com ell pretén a finals de desembre...
1: Home, seria una fita.
3: Dona contingut a tota la legislatura.
0: Clar, evidentment.
2: És a dir, el PP no pot permetre-ho, això, i menys ara que està a final de legislatura.
3: Tornem-hi. Dona profunditat estratègica a una legislatura que fins ara era com l'àlamo.
0: Bueno, és que s'aniries a les eleccions amb un coixí de sostenibilitat que ara mateix no té.
3: Clar, és a dir, jo he aguantat per alguna cosa, per això. Clar. És a dir... I llavors, el PP, que jo crec que des del punt de vista de comunitats autònomes podem veure alguna comunitat autònoma que ara digui que no vol el sistema esperant que quan governi Núñez Feijó digui que el volen, i si no governa Núñez Feijó també diran que el volen. És a dir, això no estarà més d'un any perdent els calés. És a dir, això, i això perquè l'economia va bé. Si l'economia fos malament, no estaria...

0: ni un any, s'apuntarien el dia següent. És a dir, no hi ha un... Madrid no surt perjudicada per aquest. És a dir, aquest sistema no ataca Madrid. Madrid no surt perjudicada d'aquest sistema. Al contrari. Al contrari, perquè Madrid, amb la població que té, i amb l'índex de població com a principal criteri, és una comunitat que ingressarà més.
1: El que passa que jo m'he donat compte d'una cosa.
2: Però Madrid tampoc té la necessitat que tenen d'altres comunitats del PP que reformi el model. L'exemple és que avui n'hi han vingut, no? Les altres, per més que critiquen, fa mesos que s'estan reunint també en les reunions bilaterals amb el Ministeri i estan parlant del nou model, per més que el rebutgin, no? Que al final és una mica la sensació que ens trasllada el Ministeri és que el Partit Popular, les comunitats del Partit Popular, ja els hi va bé que això s'aprovi al Congrés, per exemple, amb els vots de Junts i d'Esquerra, i que ells no s'hagin de mullar, però a la vegada se'n puguin beneficiar després un cop s'aprovi, no? Sobretot per això, perquè ara mateix no poden obrir-se a donar suport a cap proposta del govern espanyol, i menys a les portes d'unes eleccions municipals, autonòmiques i generals, no? I tot això forma part de l'estratègia del no a tot del PP, dictada per Alberto Núñez Feijóo cap a Pedro Sánchez. Per això que deia l'Isabel, també, perquè genera tensions dins el mateix Partit Popular entre els seus territoris, i recordeu que això ja va passar amb la condonació del deute del Fla, que Feijóo també va ordenar a les comunitats que no podien negociar-lo, després que algunes van aixecar la mà i van obrir la porta a que els interessava, no?, a negociar-ho i beneficiar-se'n.
0: Clar, Paula, però això seria una crítica intel·ligent que podria fer el PP. Vostè està portant al Congrés una reforma del finançament autonòmic quan ha estat incapaç d'aprovar en el Congrés la quita del Fla, que tècnicament era un tema molt més fàcil. És a dir, es podrien fer des del PP crítiques intel·ligents i raonables al que està passant. És a dir, vagi vostè per parts. És a dir, aprovem la quita del Fla, que a més a més molt necessària en un entorn de gran pujada de tipus d'interès que ve. És a dir, i després fem l'altre. És a dir, això seria tindria sentit, tindria lògica, no seria... És a dir, però la postura de Madrid de no em presento perquè... O, clar, és només política.
3: Bé, de moment aquest pas que era necessari s'ha fet, s'ha aprovat en aquest Consell, ara ha d'anar al govern espanyol, que l'ha d'aprovar, que aquí no hi haurà sorpreses, i després ve el Congrés dels Diputats, i aquí sí que, de moment, hi ha un no força gros, a més, de molts partits, entre ells, per exemple, Junts per Catalunya, que avui he tornat a insistir, que ells posaran una esmena a la totalitat, perquè el seu model és el del el concert econòmic i no pas el de seguir en el règim comú. Per tant, veurem si hi ha marge o no perquè tothom es mogui i que es pugui aprovar. Ara mateix sembla molt poc probable.
2: Òscar, una cosa, han sortit, t'he de dir, totes les comunitats de la reunió amb un regal del ministre. Ah? Saps quin?
3: Aviam.
2: No ha estat que retiri el model, que és el que li demanaven, sinó que els hi ha regalat a totes les comunitats un llibre. Els hi han preguntat un llibre relacionat amb el model de finançament, amb el sistema autonòmic, etcètera. No. Arcadi Espanya ha triat un llibre per regalar-li a cada conseller. Per exemple, a Extremadura li ha regalat el de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios. I a la consellera catalana, Alicia Romero, li ha regalat Chávez Nogales, Gente del Sur y otros escritos sobre Andalucía. Llavors, Arcadi Espanya, que ha intentat com a mínim guanyar-se els consellers amb un llibre de regal.
1: Tots els llibres, Paula, és que m'he entretingut una estona amb el company, amb el Fernando Valls, que també estava cobrint això, i m'he entretingut una mica mirant els titulars, i efectivament el que ha fet ha sigut un autor d'una comunitat regalar-li amb un conseller d'una altra comunitat. Però el títol del llibre que quedava sobre la taula per la consellera de Madrid, El dolor de los demás, tenia...
2: Mira, no ho sabia. Aquí tenia
1: un missatge.
3: Aquí hi havia una mica de missatge subliminal.
0: Jo crec que hauria estat molt més pràctic regalar-los a tots el mateix llibre i triar El padrino de Mario Puzo. Els faré una oferta que no podran refusar.
3: Bé, és la proposta que no li ha arribat al ministre a temps, al Marcos Lamela. Paula, cap de setmana suposo que tindràs alguna reunió per cobrir, perquè després de Pedro Sánchez al Congrés, ara el Consell, ja has de mantenir el ritme.
2: Demà ja no hi aniré jo, però demà hi ha una trobada molt interessant a Madrid. PP madrileny inicia curs amb Isabel Díaz Ayuso i Alberto Núñez Feijóo, junts enmig de la polèmica, ja ho sabeu, per la compra de l'àtic per Isabel Díaz Ayuso. Per tant, serà molt un acte molt interessant de seguir demà.
3: S'haurà d'escoltar el que diuen i mirar els gestos, perquè
1: sí,
3: a vegades també...
1: Podríem convocar la terrassa de l'àtic.
3: Per exemple.
2: Sí, perquè encara no l'han venut.
3: Veus? Pues mira.
2: Estan buscant comprador, però no en troben, sembla.
0: Un altre llibre per la Comunitat de Madrid, Una habitació con vistes.
3: Avui està molt recomanador de llibres al Marcos Lamelas. Paula, gràcies, bona tarda.
2: A vosaltres, adéu.
3: 19 minuts i seran les 4. Una pausa i de seguida anem amb un altre tema que va esclatar ahir i que està ara mateix sobre la taula. El futur de SEAT.
4: Catalunya migdia. Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
5: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
6: Aquí el tens.
5: Ja?
7: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
4: Catalunya migdia.
8: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
9: Qué ambientazo, mano.
8: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
9: Qué barbaridad.
8: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
9: Huele a venta.
8: Huele a venta, buena venta, ojo. ¡Oh! ¡Es seminuevo para casa!
9: Ven a por más.
8: Ven a
10: Ocasión Plus.
11: ¿Cómo te quedas si et diem que las cartas que fas servir para jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
12: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
4: Catalunya migdia.
13: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 8:45, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3CAT.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
3: 16 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb la Isabel García Pagán, el Marcos Lamelas i la Isabel Lleuger. Com us dèiem, el grup Volkswagen ha aprovat una important reestructuració que deixa tocat el futur de la marca SEAT i que també inclou retallar 50.000 llocs de treball més a tota Europa i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya. L'objectiu, diu el grup Volkswagen, és ser més competitiu, sobretot amb el cotxe elèctric, però també per l'aparició d'un poderós competidor com són els cotxes provinents de la Xina. I és que el grup té 12 marques d'automòbil: Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche, per dir-ne alguns. I ara es planteja també aquesta reestructuració de marques. I aquí és on la marca Seat corre perill, perquè el grup Volkswagen ja ha comunicat que no té intenció d'electrificar els models de Seat. Ara bé, això no vol dir que la planta de Martorell no continuï treballant, perquè es podria convertir en una segona planta de cotxes elèctrics que podrien ser de qualsevol de les marques del grup. Ara, de fet, s'hi fabriquen els Cupra. Saludem el periodista especialitzat en motor, Joan Dalmau. Joan, bona tarda.
14: Hola, què tal? Bona tarda.
3: A veure, aquesta reestructuració del grup Volkswagen és molt gran, molt dolorosa. Tancar 4 fàbriques a Alemanya, fer fora 50.000 treballadors, no és fàcil. Però què fa Volkswagen? Repartir les males notícies suggerint aquesta desaparició de la marca Seat per acontentar, entre cometes, a Alemanya, de dir no només pringuem els alemanys, sinó també a Catalunya pringuen?
14: Bueno, una mica sí. A veure, són unes mesures molt dures les que es van aprovar ahir, i perquè els sindicats i alguns dels accionistes, perquè entre els accionistes de Volkswagen hi ha, per exemple, l'estat de la Baixa Saxònia, aprovessin això, no s'havien de limitar només a una sèrie de mesures que ataquessin, diguem, la capacitat productiva de la marca alemanya, que és el principal problema que tenen en aquests moments, no? Mm. Aleshores, han col·locat no només això, clar, això de Seat és el més cridaner per nosaltres, però també hi ha, per exemple, una sèrie de desinversions en diferents empreses, entre elles un fabricant de bateria xinès. Hi ha diferents, diguem-ne, fórmules que han buscat, totes conjuntes, és un paquet de mesures, per entendre'ns, de les que les més cridaneres són, evidentment, aquesta possibilitat de tancar quatre fàbriques, perquè en l'acord d'ahir el que es va, diguem, parar va ser l'opció tancament segur, i es treballarà per veure de quina manera es poden reconvertir aquestes quatre fàbriques per mantenir una part dels treballadors que hi ha, i que això és evidentment el més cridaner. I de cara a nosaltres, aquest tancament de la marca SEAT, o la finalització de la comercialització de la marca SEAT, que, sincerament, és una cosa que ja estava clara.
3: Sí, t'anava a preguntar per això, no? Perquè et vas llegir a través de les xarxes socials que tu deies, home, la marca SEAT potser no estava morta, però estava tocada de mort.
14: Pràcticament. És a dir, SEAT, la patacada definitiva és l'any 2020, quan es llança el Formentor només sota marca Cupra, un cotxe que estava previst que es llancés com el León amb totes dues marques, les versions, diguem-ne, més assequibles amb marca SEAT i les més esportives amb marca Cupra, i es llança directament amb marca Cupra. Això el que fa és deixar clar cap allà on va la companyia. La marca SEAT sempre ha tingut, o sempre havia tingut, un problema, encara el té, d'encaix dins el grup. És a dir, no hi havia massa manera d'on col·locar-la, perquè bàsicament el seu lloc natural, que hauria estat per sota de Volkswagen, és un lloc que l'ocupa Skoda, que és una altra marca del grup, que té més presència a l'Europa de l'Est, més presència a més mercats. SEAT és una marca molt concentrada a Espanya, i per tant, en aquest sentit, aquesta posició per sota de Volkswagen l'ocupa Skoda tradicional. I a SEAT era molt difícil trobar-li un encaix dins del grup. Aleshores, el Luca de Meo, que és el CEO més rellevant que ha tingut la companyia els últims anys, el que fa és inventar-se una marca diferent, que és Cupra, una segona marca, i com que és una marca nova, la pot col·locar allà on vol. I aleshores el que fan és col·locar aquesta marca en una posició una mica equidistant entre Volkswagen i Audi. Per tota aquella gent que no vol, entre cometes, un Volkswagen avorrit com el que té tothom, però que tampoc necessita l'estatus o no està disposat a pagar els diners que li exigeix Audi, no? Una marca intermitja col·locada aquí, amb bases Volkswagen, però amb aquestes característiques que se li van intentar donar a SEAT i no va funcionar, de una marca més jove, una marca més esportiva, una marca alternativa, una marca diferent, una marca molt lligada a aquesta imatge que a nivell internacional és molt potent, de Barcelona com a ciutat creativa, com a ciutat cosmopolita, això ha traslladat aquesta creativitat a l'automòbil, marca més jove, més connectada, pam, pam, no? I aleshores tot això funciona molt bé amb Cupra, i el que es fa és passar, diguem, la marca SEAT a la marca Cupra, però col·locant-la en un lloc diferent dins del portfoli de marques del grup, no? Clar, això deixa pràcticament a SEAT sense un paper rellevant. I com que la seva posició natural ja està ocupada per Skoda, és evident que arribarà un moment que SEAT desapareixerà. I, de fet, hòstia, en els últims anys s'han llançat 6 models nous de Cupra i SEAT n'ha perdut 3. Per tant, està claríssim cap allà on va una cosa i cap allà on va l'altra, no?
3: Hem de diferenciar molt, perquè quan algú diu, no, escolta'm, desapareixerà SEAT, la gent pot pensar que desapareixerà Martorell. No, la fàbrica de Martorell continuarà, però fent uns altres cotxes que no seran SEAT.
14: Aquí hi ha dues SEATs. Hi ha la SEAT empresa, que és la Societat Espanyola d'Automòbils de Turismo, que és una marca, és una empresa que pertany al 100% al grup Volkswagen i que comercialitza les marques SEAT i Cupra. I llavors hi ha aquesta segona SEAT, que és la marca comercial, i és aquesta la que desapareix. Perquè s'ha de preocupar la gent que està treballant a SEAT.
3: Això, el futur de Martorell.
14: No més que si no passés això. És a dir, el gran problema que hi ha ara mateix a Europa és un problema de sobreproducció. L'entrada de les marques xineses, que han ocupat ràpidament uns percentatges propers al 10% del mercat europeu, a Espanya superior a aquest 10%, i que, a més, sembla que no té aturador, perquè hi ha un munt de marques que encara estan pendents de venir, i, a més, totes creixen. Per tant, hem de veure fins a on arriba aquest percentatge. Aquest és el principal problema que hi ha a Europa. A Europa, les marques tradicionals, i el grup Volkswagen és la més tradicional de totes, juntament amb Renault i amb Stellantis, i amb les marques de luxe alemanyes, diguem, això és el nucli, el pinyol de les marques europees, es troben, encara tenen una sobrecapacitat de producció, és a dir, tenen més fàbriques de les que necessiten. Volkswagen ha dit que passarà de fabricar 12 milions de cotxes, que és el que feia abans de pandèmia, a fer-ne només 9. Per tant, li sobra una capacitat de producció de 3 milions de cotxes. Són molts cotxes, 3 milions. Aleshores, clar, li sobren fàbriques. La preocupació de la gent de SEAT ha de ser la mateixa preocupació que hi ha a Renault i a Stellantis i a la resta de fàbriques que hi ha a Espanya. És a dir, que aquesta situació de sobreproducció la pugui acabar afectant d'alguna manera. Però, clar, en el moment en què Volkswagen planteja tancar fàbriques, planteja tancar-ne 4 d'Alemanya. Per què? I que una marca alemanya plantegi això, imagina't el que ha hagut de pensar i què ha hagut de buscar perquè això no sigui així. Però el problema que tenen és que els costos laborals i, sobretot, el cost de l'energia a Alemanya és tan bèstia que fabricar cotxes allà ja no és rentable. Aleshores, a Martorell continua sent rentable, sí, perquè aquí estem fent els cotxes petits amb menys marge i, per tant, si els podem fer aquí, aquí es podrien fer cotxes de més marge, per tant, més grossos, sense cap problema, de moment. Per tant, jo crec que el futur de la planta de Martorell no està en discussió de cap manera i que, per tant, té futur per endavant.
3: Una altra cosa és quan Turquia, la Índia, etc., facin cotxes més baratos que els que es puguin fer a Catalunya i que, per tant, a Volkswagen li pugui interessar mantenir les fàbriques, això, a la Índia, a la Turquia o a una altra banda, i no pas a Catalunya. Que, però això és més a mig llarg termini?
14: Això és un risc que ja existeix. De fet, ja hi ha molts fabricants que tenen plantes, sobretot a Turquia, que té un acord amb la Unió Europea que fa que els cotxes siguin comunitaris, pràcticament, amb el Marroc. El grup Renault, sobretot, té fàbriques al Marroc i tots els Dacia, pràcticament tots, estan venint ja del Marroc. I la Índia, quan parles amb els CEOs de grans companyies, tothom et diu que la Índia és el proper pas quan passi el que ja està començant a passar a la Xina, i és que la producció a la Xina ja no és tan competitiva com abans. És a dir, la classe mitjana xinesa ha crescut, la gent que està treballant a les fàbriques de la Xina ja no es conforma amb les condicions de treball i amb els sous que tenien fa 10 anys, i per tant s'està encarint. I per tant, la propera fase, la propera fàbrica, diguem, del món de l'automòbil pot ser la Índia. La Índia és un mercat per explotar, que serà molt més complicat d'explotar que el xinès, que s'ha desenvolupat molt ràpidament, la Índia anirà molt més a poc, però una cosa és el mercat intern com es desenvolupi i l'altra és la capacitat que pot tenir el país per acollir un munt de fàbriques que treballaran a molt baix preu i que permetran l'exportació cap a Europa. Aquest, diguem, és un dels perills que venen i de fet, la indústria europea s'ha de preocupar de tot això, perquè els costos laborals a Europa són molt cars i això que està passant amb el grup Volkswagen és només la punta de l'iceberg.
3: És en Joan Dalmau, és periodista especialitzat en motor i que ens ha ajudat a entendre les claus d'aquesta problemàtica. Joan, gràcies i bona tarda.
14: Bona tarda, vagi bé.
3: No sé com ho veieu, és innegable que per molta gent Seat té un valor afegit a nivell de romanticisme, si voleu, però al final, clar, si ara mateix no és competitiva, com a marca... L'altra cosa és que els cotxes que es fan a Martorell sí que ho siguin, amb una altra marca, en Cupra, doncs desapareixerà com han desaparegut altres marques que en el seu moment també eren molt, molt importants sentimentalment parlant, podríem dir.
6: Jo estava pensant justament en aquesta paraula, el romanticisme, no? És a dir, tots tenim en el nostre imaginari, no? La meva mare, la primera vegada, el primer cotxe va tenir, va ser un 600, després un 132, i per tant, tots tenim en l'imaginari una vinculació emocional amb Seat. Però jo crec que després d'escoltar el que ens han explicat ara, també hi ha un bany de realitat, no? La necessitat del mercat és que siguin competitives les fàbriques que s'estan fent. I si Martorell, d'aquí un temps, no és competitiu amb bateries, és a dir, no és competitiu amb qüestions que altres mercats ho seran, o bé el govern de la Generalitat i el govern espanyol plantegen una proposta on es focalitzi com a Martorell, com un emblema d'innovació, de prestacions, etc. O, lamentablement, el mercat porta cap on porta.
3: De moment, però, el que ens diuen és que la planta de Martorell sí que és rendible. El que no és rendible és la marca Seat, perquè no ha trobat el seu lloc a nivell de màrqueting.
0: Bueno, la situació és molt complexa. Seat és molt important. Independentment de la sentimentalitat, Seat és l'1% del PIB espanyol.
3: Però això és la fàbrica.
0: No. Això és l'empresa. L'empresa, Seat és el primer exportador d'Espanya i és l'1% del PIB espanyol. Seat és molt important. Seat, a més, és Martorell, però també és l'Andaven. De fet, aquí el problema pràctic que es posa sobre la taula és que ara Seat està venent, a números rodons, 600.000 cotxes, el 62% és Cupra i l'altre 40%... No, el 66% és Cupra, el 44% és Seat. És a dir...
3: Espera, si... que sumen 110, 66 i 44 fa 110. Ah,
0: perdona, llavors 56...
3: 56-44, va.
0: 56-44. És a dir, Seat és la meitat. La marca Seat és la meitat. Amb dades d'Anfac d'aquest mes d'agost, el segon cotxe més venut d'Espanya és el Seat Ibiza. Després del Dacia Sandero. Aquesta és la situació. És a dir, el pla, el PowerPoint que han presentat a Wolfsburg ahir, fantàstic. Però després aplicar-ho vol dir que o sobre l'Andaven, que ara està fabricant el Volkswagen Polo, però quan Volkswagen Polo vindran a l'Andaven quan a Alemanya estan tancant 4 fàbriques? Mm. És a dir, ara, per exemple, a Martorell estaven fabricant l'Audi A1. Al mes d'abril el van deixar de fabricar. Hi ha hagut relleu de l'Audi A1? No hi ha hagut relleu. És a dir, per tant, el problema d'aquest ajust és que, malgrat que les plantes espanyoles, com són rendibles i els números de SEAT són bons, no afecta al país, però és evident que una SEAT que vengui 600.000 cotxes no serà el mateix que una SEAT que vengui 300.000 cotxes.
3: Isabel?
1: No, aquí és saber si Cupra creix a costa del que està perdent com a venda SEAT. O el mercat és molt més gran i al final és el que està dient avui SEAT és que reconsiderarà la continuïtat de la marca en funció de l'evolució del mercat.
3: Però és veritat, com ens deia el Joan Dalmau, és a dir, en els últims anys SEAT no ha llançat cap nou model.
1: No. O sigui,
3: fa anys que no es presenta un nou SEAT. En canvi, de Cupra n'hi ha hagut 6 o 7 de models en els últims 3 o 4 anys.
0: El nou Ibiza...
3: Que té 7 anys.
0: Té 8. Té 8. El darrer Ibiza nou va ser el 2017. És a dir, ja s'hauria d'haver llançat el nou model i se l'han fet ja 2 restyling. Ara anirà cap al tercer, perquè la situació exacta és que com l'Ibiza es continua venent perquè és un bon cotxe, és que no és un cotxe dolent. Mm. És a dir, per en economia hi ha una cosa que es diu efecte Osborne, d'una companyia britànica que fabricava uns ordinadors que es deien Osborne i va anunciar que els deixaria de fabricar en 3 anys. I es va deixar de fabricar en 6 mesos perquè les vendes van caure d'una manera tan brutal que ara un dels problemes que té SEAT és qui es comprarà un Ibiza
1: amb
0: l'amenaça que la marca desapareix.
1: La pregunta que es deu estar fent la gent ara és qui s'acaba de comprar un SEAT finançat a no sé quant, quan hagi de pagar l'última quota o tal, i dius, bueno, i si la marca ja no existeix, què passa?
0: No, el sistema de recanvis és molt segur, això no és cap problema.
1: Que no qüestiono això, però
3: hi ha una gent... Però molta gent no es comprarà un SEAT, si has de triar el cotxe, en compro un altre que no corri perill. 2 minuts i seran les 4, 2 minuts i ens agafarà el relleu a Catalunya Ràdio el Francesc Garriga, al 3 que t'info, els blocs informatius. Garriga, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
3: Tot a punt?
10: Pràcticament.
3: Ai, què vol dir?
10: Doncs que estan arribant els convidats, perquè avui estem d'aniversari.
3: Home,
10: com saps,
3: sí.
10: Vaja, avui, demà.
3: Bé, demà. Però... 50 anys de futbol en català.
10: Sí, noi.
3: Es diu aviat, eh?
10: I quants en vas fer tu?
3: De futbol en català, molts.
10: I amb el Puyal?
3: Amb el Puyal, 2.
1: Pensava que hi preguntaven l'edat.
3: No.
10: Només 2?
3: Amb el Puyal, sí.
10: Ah, pensava que havies estat més anys.
3: No. A la TDP vaig estar 2 anys.
10: Jo 3.
3: Després vaig fer 5 anys d'espanyol, que també era en català, i també era futbol.
10: Sí, home, evidentment, és tot el mateix, però els 50 anys que avui commemorarem seran...
3: Qui ens va marcar el camí de totes les transmissions esportives en català va ser el Quim, i ens ho va fer primer a Ràdio Barcelona i després llarga trajectòria a Catalunya Ràdio, i això és el que celebrem demà.
10: Ara anirem descobrint molta gent al voltant d'aquesta efemèride. Només et dic una cosa. Mm-hmm. Avui descobrirem el secret que s'amaga darrere de l'última narració de l'últim gol del Puyal.
3: Ui.
10: L'últim gol del Puyal, mm-hmm, un gol de Coutinho, amaga un homenatge que desconeixíem.
3: Carai.
10: I avui descobrirem quin és aquest homenatge. És molt interessant, eh?
3: Molt bé, doncs escolta, m'ha enganxat a la ràdio per tal de poder-ho descobrir. De seguida, el Francesc Garriga, acomiado la Isabel García Pagán, el Marcos Lamelas i la Isabel Lleuger. Gràcies a tots tres. Fins
1: gràcies,
3: la pròxima.
1: Gràcies.
3: I ara, de seguida, la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de divendres i bon cap de setmana a tothom.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de la ciutat. Prealerta a Castelldefels per risc elevat d'incendi forestal. La ciutat activa el nivell 2 del Pla Alfa de Protecció Civil per risc d'incendis forestals per aquest divendres 4 de setembre. Últims dies de la votació ciutadana dels Premis Individuals de la Nit de l'Esport. Fins aquest diumenge 6 de setembre, la ciutadania pot participar en l'elecció dels finalistes de les quatre categories individuals de millor esportista. Conèixer els candidats i candidates a finalista a la pàgina web de l'Ajuntament. Els Premis de la Nit de l'Esport es lliuraran el proper 18 de setembre en una cerimònia al SEM Can Roca. I a l'agenda esportiva del cap de setmana, el Castelldefels sènior femení busca el títol del Campionat de Catalunya. Les roig i negres es veuen les cares diumenge 6 amb el club Egara. En una setmana és l'inici del Campionat de Lliga. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora al butlletí Castelldefels. Avui tornem d'aquí una nova hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, ja estem a divendres i un d'aquests divendres que fa goig aquí a Castelldefels amb aquest solet que ens torna a acompanyar, un solet que de ben segur tindrem també al llarg del cap de setmana, un cap de setmana que ens arriba carregadet de festa, de bones vibres, tinc aquesta paraula al cap, pensant en el carnaval d'estiu. Estàvem escoltant el Desperta, el matinal de Ràdio Castelldefels, també aquest remix que ens arribava el juliol de Henry Méndez, el remix de Rayos de Sol. Tothom coneixem aquest gran èxit, aquest tema que torna tots els anys, un èxit de fa 15 anys ja, i enguany aquest estiu feien un remix que també ha funcionat molt bé. De fet, avui al magazín Així Som parlarem amb el cantant sobre el seu concert, la seva presència al carnaval d'estiu que tindrem demà dissabte al Pal Market, ja sabeu, aquesta gran iniciativa que ens ha acompanyat al llarg de dos mesos, encara arriba ja al seu final aquest diumenge. Va començar, si no me'n recordo malament, el 26 de juny, potser. Després farem un repàs de tot això, perquè, de fet, les entrevistes d'avui, sobretot, destaquem aquest balanç del Pal Market, iniciativa de l'àrea de comerç, que ens arriba amb un gran comiat al cap de setmana. Encara ens queden algunes activitats. Avui tenim un concert a Música dels 80. Demà tindrem aquest gran carnaval d'estiu, una festa amb música i amb sorpreses que ens explicaran en una estoneta des de l'àrea de comerç i des de l'organització del Pal Market. Després continuarem amb aquesta entrevista amb el cantant Henry Méndez, que de ben segur ens portarà també alguna novetat de tota la seva trajectòria musical. I acabarem la jornada parlant de la festa de Canyars. No podem oblidar aquestes estimables festes de barri que també aquest cap de setmana s'acomiaden perquè arriba el torn de Canyars i sempre és el barri que ens acaba de dir ja adeu, adeu a aquests moments de celebració, de comunitat, de fer créixer el teixit entre veïns i veïnes. Parlarem amb el president de l'entitat veïnal que hi ha darrere d'aquesta festa, Pepe Soto, i que a més farà una crida, perquè no només s'interessa que s'apropin els veïns i veïnes de Canyars, sinó que podem aprofitar tota la ciutadania de Castelldefels i apropar-nos. Us recordem que aquesta festa tindrà com a punt de trobada el Parc dels Xiprers, un parc que ha estat renovat fa molt poquet i que de ben segur farà goig al llarg d'aquest cap de setmana i aquest vespre, perquè el tret de sortida és ja aquesta nit. A les 9 de la nit tenim sardinada i a les 10 el pregó. I entremig de totes aquestes entrevistes i diferents notícies que anirem comentant, ja sabeu, amb els butlletins que tenim a cadascuna de les hores en punt, amb aquest repàs als titulars destacats de la ciutat. Doncs avui també és divendres i ens toca parlar de salut. Avui ho farem amb l'infermer familiar Albert Cortés, que ens farà un repàs a recomanacions entorn al fumar, el beure i l'activitat física. I amb això haurem fet ja el dia aquí al magazín Així Som. Espero que us interessi tot el que tenim per davant i que us quedeu amb nosaltres. Sobretot jo crec que això del carnaval d'estiu us deu interessar molt, perquè al cap de setmana, ja sabeu, aquest sempre és un gran èxit. L'any anterior també el celebràvem amb molta il·lusió i esperem veure a tota la ciutadania ballant al llarg d'aquest concert de Henry Méndez i les diferents alternatives, opcions també musicals i d'oci que tindrem al llarg de tot aquest cap de setmana. Amb aquesta força, perquè ja és divendres, encetem aquest magazín Així Som. Vinga, va, comencem!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: esmorzar.
1: Perfecte, perquè ja hem de ser a les 8 del matí, oi? Un altre diumenge que toca matinar.
0: Sí, però aquesta temporada val la pena. Estan jugant molt bé. Trobo que totes les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera.
2: A punt de sal. En català, per indicar que dues persones o coses es troben en un nivell d'igualtat respecte d'una qualitat o aptitud, diem estar a l'altura. Per exemple, les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
10: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
11: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de la ciutat. Oberta la convocatòria de subvencions per fomentar la inclusió d'infants als menjadors escolars i activitats extraescolars, l'Ajuntament ha obert aquesta nova convocatòria destinada a entitats, associacions i empreses que gestionen els serveis de menjador escolar, temps de migdia i activitats extraescolars als centres educatius del municipi. L'objectiu és facilitar la participació i la inclusió d'infants amb discapacitat o diversitat funcional durant les activitats no lectives del curs 2026-2027. Castelldefels i el Japó estreten llaços a través de l'educació. El passat dijous 3 de setembre, una delegació de la prefectura japonesa d'Ibaraki va visitar la nostra ciutat per conèixer el sistema educatiu català i com s'aplica a Castelldefels. La jornada va incloure una recepció institucional a l'Ajuntament i una visita a diversos centres educatius de la ciutat. I atenció al canvi d'horari del servei de salvament i socorrisme a la platja. Serà a partir d'aquest pròxim dilluns 7 de setembre i fins al 27 de setembre, que s'oferirà en horari d'11 a 6 de la tarda de dilluns a divendres i de 10 a 7 de la tarda els dissabtes, els diumenges i els festius. Aquest servei, a càrrec de Proactiva, té com a objectiu la prevenció d'accidents, vigilància, salvament i socorrisme de les persones usuàries a la nostra platja. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més notícies de l'actualitat informativa de Castelldefels. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. L'arxiu sonor de Ràdio Castelldefels s'amplia i es fa més accessible a la ciutadania. Programes, entrevistes, arxius sonors de la història dels 44 anys de vida de l'emissora municipal a 98 FM es poden consultar a través de la nostra web radiocastelldefels.org. La ciutadania pot reviure més de 17.000 hores de ràdio emeses entre 1982 i 2026. El Pal Market de Castelldefels viu el Carnaval d'estiu aquest dissabte. La plaça de les Palmeres acull també fins diumenge diferents activitats amb música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. En concret, aquest dissabte 5 de setembre arriba el Carnaval d'estiu a partir de les 6 de la tarda amb concert a 6:45 amb Henry Méndez i tardeo posterior, tardeo closing party. Tot això a partir de les 6 a la plaça de les Palmeres. I el barri de Canyars viu l'última de les festes de barri de l'estiu. A partir d'aquest vespre i fins al diumenge 6 de setembre, el Parc del Xiprers acull les activitats organitzades per l'Associació de Veïns i Veïnes dels Canyars amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. I fins aquí el repàs en el nostre butlletí informatiu Castelldefels avui. D'aquí una hora és ja el torn de l'informatiu amb les notícies destacades d'avui en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Càpsules de salut.
2: Què tal? Seguim a l'Així Som. Ara toca el torn de les càpsules de salut de cada divendres a Ràdio Castelldefels. Tenim amb nosaltres Albert Cortés, infermer familiar i comunitari del CAP Can Bou, per parlar-nos del programa Suma Salut i de com aconseguir canvis en tres hàbits clau per la nostra salut: fumar, beure i l'activitat física. Bon dia, Albert. Benvingut i gràcies per portar-nos aquesta nova càpsula informativa de salut.
3: Bon dia. Jo sóc l'Albert, sóc l'infermer de l'CAP Can Bou, i és el nostre centre d'atenció primària d'aquí a Castelldefels, un dels dos. I avui vinc de parlar-vos del programa Suma Salut.
2: Què és aquest programa? Quin és l'objectiu que té dins de l'atenció primària comunitària?
3: El programa Suma Salut, el seu objectiu principal és, a través de la prevenció d'hàbits, reduir la mortalitat, principalment en l'alimentació, el tabac i l'alcohol. Són en intervencions no farmacològiques, sobretot.
2: En què es diferencia aquest programa amb altres programes que ja estan en marxa?
3: És un programa que el que fa és petits canvis de la vida diària, com per exemple són l'activitat física, beure menys, fumar menys, que cada persona va integrant dintre de la seva mesura possible.
2: Veiem que dins d'aquest programa de Suma Salut s'han integrat quatre programes específics. Ja estaves parlant, fumar, beure, activitat física. Aquests programes concrets són atenció primària sense fum, beveu menys, activitat física saludable i també alimentació saludable. Què implica, què significa aquesta integració de quatre programes tant per a professionals com tu, com també per als pacients, les persones que s'estan escoltant?
3: Sí, aquests programes es fan sempre que tu vas a una consulta d'infermeria, et preguntaran si beus, si fumes, l'activitat física, el que menges. Això és essencial en una consulta d'infermeria. Des de la nostra posició és donar, el que es tracta el Suma Salut és canvis no farmacològics per aconseguir una vida més saludable. Pel pacient integrar tot el que seria una millora general del seu estat de salut, reduint l'alcohol, el tabac, etc.
2: Faig un incís. Realment, amb aquestes preguntes de si beus, si fumes, les pacients són sincers? Si realment...
3: Són sincers, normalment sí, perquè a part la gent és molt conscient de que fumar i beure i menjar fatal està malament. Tothom és conscient. Normalment no ens ho amaguen. I a part tenim un registre, si tu cada cop que vens amb mi apunto, fumes 14 cigarretes i el dia següent que vinguis potser fumes 12. És un plus per a aquesta persona perquè veu un input positiu a les nostres intervencions que anirem fent.
2: I aquest input positiu es tradueix en millores també emocionals, a part de beneficis de salut, però també aquesta part emocional.
3: Correcte, clar. Que jo et feliciti per una cosa que portes fumant 20 anys o bevent 20 anys, no ho has aconseguit mai, no has aconseguit baixar mai de pes, sempre és positiu, també és psicològic.
2: Sí, sempre necessitem aquest reforç, correcte, aquest acompanyament, clar. Què és el que feu realment per aconseguir aquests canvis en els hàbits que estàvem comentant, fumar, consum d'alcohol i activitat física. Específicament, passem a parlar de fumar. Quines són les estratègies o els consells que doneu dins d'aquest programa de Suma Salut per aconseguir abandonar aquest hàbit o com, si més no, com dius, com a mínim, anar-lo reduint?
3: Jo, principalment, m'agrada una intervenció del tabac sobre fer-li preguntes al pacient de realment això et cal, què en pensa la teva família, no tens ningú que t'ajudi. Per exemple, és molt fàcil deixar de fumar, poso grans cometes, quan sol fumar una persona al domicili, té un bon suport familiar. Llavors, intentem jugar, i almenys intento jugar amb això, i dir-li, escolta'm, si tu ara estàs fumant 3 cigarretes, i si en fumessis 0, què t'aporten, no? I després, clar, hi ha casos més grans on porto fumant un paquet al dia des de fa 20 anys, llavors sí que és més complicat. Llavors aquí, ja sé que he dit que no són farmacològiques les intervencions del Suma Salut, però sí que hi ha programes per deixar de fumar on hi ha un fàrmac i és molt efectiu, la gent està molt contenta, així que si esteu escoltant això i teniu algun dubte, teniu problemes per deixar de fumar, endavant, estem aquí a Can Bou per ajudar-vos.
2: Jo no he estat mai fumadora, o sigui que no puc parlar des de l'experiència, però sí que al meu grup d'amistats sí que he conegut gent que ho ha passat molt malament.
3: I
2: realment és molt difícil, o sigui que no m'estranya que s'hagi de necessitar aquest suport farmacològic, perquè per molt... O sigui que no ens hem de culpar tampoc, no? Les persones que veuen que han fumat tant, doncs després jo crec que hi ha com aquest estigma també de no ho estic aconseguint, no? O amb les xarxes socials, que molta gent com que fa aquesta, aquest mirall de ai, mira que fàcil ho he fet, mira que bé em va la vida ara, no? Però és difícil també, i també cal tenir cura d'un mateix, no? I aquesta, també aquesta perspectiva empàtica.
3: Tenen aquesta por de ser doncs, jutjats de què pensem, de que perquè porten 20 anys doncs, són uns dèbils o no tenen les ganes suficients, però simplement a vegades venint amb la consulta i el que he dit, doncs, el reforç positiu, ja de veure que a poc ho vas disminuint, ja és un gran canvi per ells.
2: I també a les persones, passem ara a parlar del consum d'alcohol, a les persones que tenen dificultats per reduir el consum d'alcohol, com els podeu ajudar també des de la part de professionals de la salut?
3: Amb alcohol, principalment, el que fem és apuntar doncs, les UVs, és una mesura de grams d'alcohol, una cosa ja més tècnica, però el que fem és mesurar-los i amb això doncs, ens dona... el consum que fa aquest pacient. Llavors, doncs, també al final cada pacient és un món i no et cauen tots sota la mateixa branca. Però podem abordar-los des d'atenció primària, però evidentment els casos més greus doncs, es poden derivar al CAS. El CAS és el centre d'addiccions. Doncs allà sí que hi ha un reforç més farmacològic i en professionals doncs, experts en el tema d'addiccions.
2: Aquí estava pensant també el mateix, ho vaig portant així com una mica a les experiències que podem tenir a com l'alcohol ara forma part, ja fa temps que forma part d'aquest consum social que ja està tan habitual, no? I no sé si realment al final hi ha persones que poden considerar això també com una addicció, que necessitin l'alcohol en qualsevol trobada social per trobar-se millor i per estar més distesos, o... Fins a quin punt, no? És complicat, no?, trobar com aquest punt límit.
3: O sigui, realment, una addicció a l'alcohol has de veure... faríem com una escala amb això, amb les UVs que t'he dit, i valorar el grau de...
2: D'addicció.
3: No, d'addicció, no.
2: De consum?
3: De consum.
2: De consum.
3: Correcte. I amb això faríem... Com dir-ho?
2: Una escala,
3: primer ens organitzaríem bé amb si ets un bevedor de risc, baix risc, abstèmia, etc. Però amb una addicció a l'alcohol, simplement els caps de setmana a nivell social, no es considera una addicció. Tu perquè ho necessitis per veure, sortir amb els companys, no es considera una addicció. Fer dos cerveses al cap de setmana no és una addicció. I també està com... Hi havia molt d'anteriorment de que sempre es deia, bueno, una copa no fa res, o l'alcohol se puede beber, tot l'alcohol que beguis és tòxic pel fetge, o sigui, no hi ha quantitat bona ni dolenta. O sigui, quantitat bona, perdó. Llavors, la meva recomanació és sempre el mínim.
2: I, doncs, clar, també això, l'alcohol el vinculem també a l'activitat física. Quina importància té l'activitat física dins de la prevenció de les malalties?
3: L'activitat física és possiblement, si no és el més important del que estem parlant avui, és top 3, bueno, són 3 coses, no? Però l'activitat física, o sigui, a nivell mundial, crec que són el 13% de les morts a nivell mundial són causades pel sedentarisme i l'inactivitat física. O sigui, un bon canvi a nivell físic, els beneficis són infinits. O sigui, a nivell de tensió arterial, obesitat... dislipèmia, diabetis, etcètera, etcètera. O sigui, canvis que són simplement sortir a caminar 15-20 minuts, mitja hora cada dia. O sigui, increïble. O sigui, els beneficis són desproporcionats. Sol amb això.
2: I a part d'aquest consell de sortir a caminar cada dia, que hem de tenir constància, de fet amb els mòbils també hi ha, no? Ja fa temps que surt aquest, quantes passes has fet, quants quilòmetres, perquè i és un recordatori constant de ens hem de moure cada dia.
3: Correcte.
2: Quins consells pràctics més, Andrea, d'aquest primer donaries perquè la gent sumi moviment, la gent que al final diu és que estic molt ocupada durant el dia i no trobo el moment, què podem fer, com podem animar-los-ho i animar-los a fer aquests exercicis diaris i quin tipus de consell donaries?
3: És veritat que molts cops diem no tinc temps, no tinc temps per això, no tinc temps per l'altre, però simplement per el fet de sortir. No dic ni córrer, ni gimnàs, ni sortir en bicicleta, però ara, a gent de Castelldefels, un passeig marítim amunt i avall, què tardem?
2: No et sabria dir ara,
3: Però clar, si anem fins a Gavà, clar. Però sortir a caminar, simplement. Si no et surts tu amb algú que t'acompanyi, amb la teva parella, amb el teu gos, un amic, jo el que faig, m'agafo els auriculars de música i me'n vaig a passejar després de treballar. Perquè si no, sí que arribes a casa i asseus i aquí s'ha acabat el dia. Llavors, jo el que recomano és el temps per mitja horeta, de veritat, no és res. Si no és res, i els beneficis superen aquest mitja horeta que perds anant a...
2: I tant que sí, i tant que sí. El que comentes, tenim la sort aquí a Castelldefels i avui, de fet, des de l'estudi estem veient el sol està sortint. Tenim la sort de tenir el passeig marítim, tenim la sort de tenir la muntanya, també. O sigui, que sortir, animar-nos a sortir. I, de fet, és això, és trencar la barrera de començar. Perquè una vegada que comences ho vas notant, també,
3: no?
2: O sigui, jo també, com a persona que vaig estar un temps que realment em va tirar molt el sedentarisme. I comences a notar que, ai, ara em fa mal la cama, ara, tal. I quan comences a fer l'esport, quan trenques aquest moment de dir he d'agafar la motxilla, he d'anar a fer tal, després et notes millor.
3: I és el fet de tu quan surts a caminar mitja horeta, 35 minuts, arribes a casa i dius m'he cansat, però es passa aquest cansament momentari i et notes un subidon d'energia, no? És que és això, la gent jo crec que estem molt acostumats a aquest país al sedentarisme. I després tot això desenvolupant obesitat, diabetis, etc. Però provar-ho, de veritat, no costa res.
2: I més...
3: És gratuït.
2: Sí, i tant, exacte. O sigui, no cal inscriure's a un gimnàs, que aquí a Castelldefels tenim molts, òbviament, però no és necessari. O sigui, amb sortir a caminar, mantenir-se actiu, complementar el sortir a caminar, sortir amb amics. No? Aquestes sortides, també el que deies, de sortir, si no, doncs amb el gos, a donar una passejada. O sigui, tenim d'opcions moltes.
3: O petits canvis, en comptes d'agafar el cotxe per anar a comprar a peu, la bicicleta, o sigui, hi ha mil canvis superpetits que aporten un gran benefici.
2: Bueno, i de fet, si surts a peu a comprar a prop, doncs ja també fas passos i fomentem el comerç local. O sigui, aquí guanyem tots.
3: Sí, sí, home, clar.
2: Sí, sí. Doncs realment l'activitat física, clar, si li sumes també als altres hàbits que estàvem comentant, fumar i consum d'alcohol, doncs ja...
3: La meva recomanació és sempre 25 minutets, mitja horeta caminant, cada dia. O sigui, no et dic que facis una marató i fumar zero i l'alcohol al mínim possible. O sigui que sempre tots fem la cervelleta al cap de setmana i no hi ha cap problema, però que no denigria més.
2: Exacte. I ara, tornant ja al Cap Can Bou, que recordem, estem, per si us acabeu de connectar a Ràdio Castelldefels, estem parlant amb l'Albert Cortés, ell és infermer familiar i comunitari del Cap Can Bou. Ens estava parlant del programa Suma Salut, que es porta aquí en aquest cap municipal local de Castelldefels, i com aconseguir canvis en tres hàbits clau per la nostra salut. Ara aterrem això al Cap Can Bou. Com es treballa des d'aquí amb altres serveis també i recursos comunitaris per potenciar aquest programa de Suma Salut?
3: Aquest programa passa sobretot per infermeria. Però des d'infermeria, si veiem un cas que no podem abordar per X o per Y, som un equip multidisciplinar, que vol dir que som molts diferents professionals, i si infermeria se li queda el cas gran, doncs pot passar el cas a medicina i medicina fer la derivació a psiquiatria, a centre d'addiccions, tenim nutricionista, tenim fisio, o sigui, tenim uns molts bons professionals que es poden ajudar en qualsevol cosa.
2: I com s'activa aquest programa? Vull dir, tu vas a la consulta i llavors doncs, el que deies, de les típiques primeres preguntes de si fumes, si beus, si fas activitat esportiva. I a partir d'aquí doncs, també veieu no, el que deies, aquesta escala no, de tot plegat.
3: Això es fa sempre. O sigui, des d'infermeria sempre et preguntarem l'activitat física, el fumar i el beure. Llavors, doncs, depèn de les escales que fem, doncs, veiem quin cas estem tractant. Si beus molt, si fumes molt, si activitat és, física és nul·la, doncs des d'aquí decidim també. Jo no puc directament derivar al psiquiatre perquè beguis tres birres al dia, però tu també t'has de posar el teu... tenir la iniciativa. O sigui, això, principalment, aquests canvis són tenir-ne ganes i ser conscient de que ho vols deixar. Jo no et puc obligar a fer menys.
2: Ara recordava també que parlaves de que sempre pregunteu sobre la xarxa que tenen el seu suport. En els casos, us heu trobat amb casos de persones que no tenen suport i com s'aborda en aquests casos? Perquè deu ser molt més complicat.
3: En aquests casos, per exemple, el que deia de l'equip multidisciplinar, tenim treball social. Per aquests casos, doncs, manca de suport familiar, gent gran que està sola, etcètera.
2: Clar, és un projecte que ha de ser transversal entre els diferents serveis.
3: També. Sí, clar. Tenim, a Can Bou tenim de tot.
2: Doncs ja sabeu, ja us podeu apropar al CAP Can Bou si teniu dubtes, preocupacions entorn a aquests tres hàbits clau que determinen la nostra salut. Ja per acabar, Albert, quin consell donaries o missatge final a les persones que ens estan escoltant avui si estan pensant en això mateix, a millorar en algun d'aquests hàbits?
3: Jo crec que no hi ha pregunta ridícula que ens pugueu fer, que estem aquí per ajudar-vos, que no hi ha problema que no us puguem ajudar, intentar ajudar-vos, que no tingueu por a demanar ajuda i que el primer pas és demanar ajuda i de tot se surt.
2: Doncs sí, doncs amb aquestes paraules acabem aquesta càpsula de salut. Recordem que hem estat amb Albert Cortés, infermer familiar i comunitari del CAP Can Bou. Moltes gràcies, Albert, per estar aquí a una nova càpsula de salut.
1: Càpsules de salut.
4: El lunes a las 8
5: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas,
6: el programa de viajes de Radio Castelldefels.

0: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
1: Castelldefels, així som!

0: Doncs el passat 31 de juliol finalitzava una nova edició de la nit, una altra moguda, que havia començat el 2 de maig, per fer una valoració de l'edició d'aquest any, d'aquesta proposta, amb nosaltres, Àngela Rubí, coordinadora general de tot això. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Anna.
0: I el Pol Rebollo i la Marina Duran, tècnics del CIEP. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Servei d'intervenció en l'espai públic.
2: Sí.
0: Són aquestes sigles. Doncs què podríem explicar, Àngela, com ha acabat l'edició d'enguany de la nit d'una altra moguda?
1: Doncs nosaltres fem una valoració molt positiva. És el cinquè any del programa i han tornat a participar més de 1.000 joves. I, per tant, només en poder oferir-los un model d'oci segur i saludable, per nosaltres ja és tot un èxit, no? Aquí hauríem d'afegir també que hem fet un codisseny amb els joves de moltes de les activitats, que s'han prioritzat ells, que normalment acostumen a ser les mateixes, perquè al final hem de veure també un tema de viabilitat, però novament han participat en els grups focals, no sé, van ser uns 60 joves en aquest disseny, i per tant, bueno, des de l'àrea de participació d'això, per nosaltres també és un punt positiu, no?
0: Recordem en què consistia aquest programa, quins són els seus objectius?
1: Doncs la finalitat principal és poder oferir un model d'oci alternatiu al consum d'alcohol o de tòxics en els joves del municipi. Evidentment, són activitats gratuïtes per facilitar l'accés i els fem en un calendari que per ells és més festiu, no? Cap de setmana, divendres, dissabte a la nit, que és quan ells sortirien de copes o de discoteca. I el calendari l'hem anat canviant al llarg dels anys. Ara portem dues temporades que el fem del maig al juliol, però sempre és viu. Tenim una comissió en la que després valorarem la participació en funció dels mesos i anem ajustant una miqueta en funció de la realitat que tenim, no? Aquest any fèiem una valoració a priori de, ostres, ha baixat el juliol la participació en comparació amb el mes de juny o de maig. Creiem que és perquè durant el curs escolar això forma part de la seva rutina. A la nit una altra moguda ja el tenen molt consolidat i, per tant, igual que queden per fer el futbol, doncs després van a fer un laser tag i ja està com molt interioritzat, no? I que el mes de juliol també, amb l'època de vacances, costa una mica més, hi ha canvis. Tot i que oferim els tornejos de 8 hores i aquí doncs, la participació creix, no? Per campar.

0: participat més d'una cinquantena de joves a cada torneig, però sí que és veritat que hi ha una petita davallada. No? Llavors, bueno, pues això ho haurem de valorar a la comissió, si l'any que ve mantenim aquest calendari, si provem altres mesos. Vam començar provant a l'agost fins i tot, imagina't, no? Uh-huh. I anem ajustant una miqueta en funció de les necessitats i les demandes.
1: Pol, Marina, quants joves han participat enguany a la nit d'una altra moguda?
2: Aquest any han participat 1.354 joves, en total 1.018 nois i 336 noies. I bueno, les activitats que ha participat més gent, ja com cada any s'està com reafirmant, és el vòlei, amb 395 persones, seguit de l'azertag i del futbol, i també de tonificació i de bàsquet, que han sigut com les activitats que han reunit més gent. I bueno, la veritat és que ha sigut un èxit totes aquestes activitats. S'han fet 102 sessions al llarg d'aquests tres mesos i bé, un total de 12 sessions per activitat.
3: Sí, i estem molt contents, la veritat, pels resultats, també pel tarannà del programa dels joves. Ha estat un bon any, la veritat.
1: Sobretot es feu esment d'activitats esportives, que jo crec que és molt interessant també, no?
3: Sí.
1: La bona acollida.
3: Totalment, tenen molt d'èxit. Al final els joves ho agraeixen molt també tenir aquests espais i tenir això, el que hem parlat abans, no? Una alternativa d'oci nocturn més saludable, i al final és això. L'important és que s'ho passen molt bé, que es crea un molt bon ambient i que al final estem fent el que els joves volen tenir.
0: Comentàvem abans, Anna, que les lúdiques, és veritat que hi ha algunes que, clar, la fas una vegada, com l'escape room, i ja l'has vista, no? Hi ha d'altres, com el laser tag, que com és un joc grupal, et dona peu a poder repetir-la cada cap de setmana. Mm-hmm. I això també era un component a valorar de cara a l'any vinent. Aquestes, que una vegada feta doncs ja no té sentit tornar a repetir-la, doncs potser fer-la, oferir-la de manera més puntual, i per això les esportives les mantenim amb la rutina, perquè funcionen sempre un laser tag i les altres van variant en funció del que els joves demanen, però també en funció una mica de la realitat. No? Si no té sentit fer-la més que una vegada, doncs haurem de posar-la amb menor freqüència.
1: I què em diu dels espais on s'han fet les activitats?
3: Doncs bé, la veritat és que han estat espais molt, molt encertats, no?, per al tipus d'activitats que volíem fer. Els joves al final també són espais que coneixen, que són, diguéssim, espais que es coneixen de la ciutat perquè ells són habitants de Castelldefels. Llavors, bé, no sé si tens alguna cosa a dir.
2: Sí, alguns dels espais al final també es trien perquè són espais on normalment pot haver-hi algun conflicte de convivència per la nit, o sigui, espais on es donen botellons o els joves hi estan per fer consum normalment, i aleshores al substituir-ho amb aquesta activitat també se li dona un altre ús a aquest espai i al final també genera una convivència pues, veïnal diferent, no? I els joves també entenen com aquell lloc si pot estar d'una altra manera, no només fent un consum de botellots. I seguint amb el tema dels botellots, nosaltres durant les nits el que fem són intervencions quan ens trobem algun botellot pel carrer, i el que demanem a aquests joves que estan fent botellot és que marxin de l'espai, no? Perquè estan generant segurament un problema de convivència. Aleshores, nosaltres hem intervingut en un total de 39 botellots, d'aquests un total de 21 han sigut dissolts, i la veritat és que els joves sempre ens responen superbé i bueno, reben com molt bé que el servei del CIEP, no?, estigui per la nit i els digui com aquestes recomanacions de potser no beure o no deixar la brutícia a l'espai o marxar en un altre lloc més adequat.
3: I tenir l'alternativa de les activitats també ho agraeixen. La veritat és que aquest any molts dels joves amb els que hem intervingut perquè estaven fent alguna mena de botellot o de soroll han deixat de fer-ho per anar a les activitats. Llavors també és un... que sents que la teva feina està funcionant, no?, i que s'està fent bé, que són activitats que al final funcionen.
1: Clar, es tracta d'això, de fer un plan, un altre plan, un altre oci alternatiu.
0: Sí, mira, nosaltres dèiem que només amb reduir el consum ja era tot un èxit, no? Si tenien pensat o previst, o la nit acabàvem 5 copes i amb aquesta oferta doncs només consumien una o dues, per nosaltres ja és un èxit aquesta reducció, perquè no treballem amb l'objectiu de consum zero, no? No som projecte home. Tenim un altre objectiu, no?, que és instaurar i veure, com ha dit el Pol, no?, usos diferents del seu temps de lleure, dels espais de la ciutat, que no passin per un tema de toxicitat cap amb ells o cap al veïnat, cap a l'espai, no? Que sigui pues, això, de mantenir, i també un objectiu del programa principal és aquesta convivència i aquesta cohesió en el territori, no? Llavors hem de buscar l'equilibri una miqueta entre poder oferir i transgredir una mica els horaris diurns de l'adult, no?, que els joves necessiten transgredir, sortir a la nit i aquests espais de trobada, sense generar una altra molèstia en el veïnat.
1: Doncs parlem dels horaris. Valoreu canviar-los, continuar amb els horaris habituals del programa?
0: Hi ha un tema que és que, com és un programa d'oci nocturn, han de començar mínim a les 10 de la nit, perquè és l'horari que marca que comença la nit. No? Algun any hem variat una miqueta i també anem variant l'horari en el que finalitza l'activitat, una mica en funció de l'afluència de gent. Normalment varia una miqueta en les esportives, aquella última mitjoreta. D'acabar les dues, d'acabar les tres, dues i mitja, anem oscil·lant. Cada any, no? Revisem un altre cop la participació i anem ajustant. És veritat que el monitoratge, si veu que són 2/4 i no hi ha joves, ja tanca també, tampoc és que quedem allà quan queda poca estona si no hi ha joves, no? Però bueno, més o menys tenim un horari, penso que bastant efectiu ja. Hi ha un altre tema que és el pressupost, que hem d'adequar-ho també al pressupost, a el que ens arriba, i les lúdiques doncs, tenen un cost elevat a les esportives i, per tant, oferim sessions de 2-3 hores, sempre finalitzant abans que les esportives. Bueno, anem ajustant en funció del pressupost, ara tornarem a treballar-ho ja de cara a l'any vinent.
1: Molt bé, ja seria la sisena. No, com deies, Àngela, un programa ja molt consolidat.
0: Sí, ja està subvencionat una part per la Diputació de Barcelona. Aquest any, a més, hem tingut una subvenció extraordinària que ha donat la Diputació als municipis per treballar diferents incidents que han passat relacionats amb l'oci nocturn, i nosaltres hem dedicat una part en aquest programa, no? Precisament en tema de prevenció, doncs, a reforçar vigilàncies de seguretat privada o il·luminació a la platja, tot aquest tema més preventiu amb les activitats, un equip d'interventores també, que podríem assimilar una miqueta al CIE, però encara només a les festes majors, bueno, amb aquest tarannà, però sí que ens ha donat per poder reforçar les activitats. Aquest any hem tingut moltíssimes en comparació amb altres anys. Tant de bo l'any que ve fos igual.
1: Quines dades més teniu, Pol, Marina, del programa?
2: Mira, una cosa curiosa que també volia dir és que nosaltres, durant aquestes tardes i aquestes nits que estem coordinant aquestes activitats, nosaltres el que fem és difusió en persona cap als joves que ens trobem pel carrer, no? O sigui, nosaltres anem donant voltes pel carrer i cada grup de joves que ens trobem els hi presentem el programa de la nit d'una altra moguda, i al final també és una forma de vincular amb ells i que no només s'enterin per xarxes o per altres formes de comunicació, sinó ja en persona els hi entreguem un flyer. I aleshores hem parlat amb més de 1.000 joves als que els hi hem entregat un flyer en mà, i a més han conegut el servei, que també és una cosa positiva per nosaltres en el nostre dia a dia, que ens coneguin el màxim possible.
3: I crec que ara no tenim aquesta dada, però una cosa molt interessant que hem vist aquest any és que hem fet moltíssimes intervencions de vincle, de trobar-nos amb xavals. Són aquestes?
2: Sí.
3: 144 intervencions de vincle. Al final, estar l'equip a la nit, coneixem molt els xavals, també es poden anar a parlar amb nosaltres, podem estar parlant amb ells, que al final també són intervencions que funcionen molt bé, perquè potser no estàs intervenint en cap botellot, però aquesta gent ja va a l'activitat, o simplement fa vincle per la nit i es replanteja què feia aquella nit, no? Llavors és com una dada molt important que ens ha cridat molt l'atenció, perquè crec que és la més alta que tenim d'intervencions, les de vincle.
1: Que curiós. Hi ha un perfil de jove que participa en aquest programa? O podem tenir perfils molt variats? No un perfil homogeni, no?
2: No hi ha un perfil superhomogeni. Es depèn de l'activitat. Cada activitat també atrau el seu tipus de... O sigui, el tipus de públic, no? I al final també és l'interessant de diversificar tant les activitats, perquè no és el mateix la gent que ens ve el vòlei o la gent que ens ve, per exemple, comentàvem abans, l'espai caní i l'escape room, és les activitats que reuneixen més noies. I això també a nosaltres, doncs, ens interessa, no? Perquè a vegades hi ha una bretxa de gènere, no? En certes activitats, i poder diversificar-ho i arribar a tothom, doncs és important, no? I el mateix amb el perfil de jove que potser ocupa l'espai públic de certa manera, no? O sigui, consumint o des del botellot, o altres joves que per nosaltres també és important que vinguin a la nit una altra moguda, perquè potser és la primera vegada que surten per la nit i en el seu oci nocturn, no? I per les famílies també és una forma de que confiïn i que passin les seves primeres nits a la fresca de juliol i que sàpiguen que no és des del consum o des de la festa, sinó des d'un altre tipus d'oci.
0: És veritat, cada any ens trobem alguna família que acompanya el jove o la jove a l'activitat per assegurar-se que és una activitat que ofereix l'Ajuntament, o trucades que també m'han fet aquest estiu, no? En plan, això ofereix l'Ajuntament, i després han vingut a intentar entrar per veure el jove participant en el futbol, no? I li hem de dir, no pots entrar perquè és un espai pensat per a joves.
1: Clar, clar.
0: Si deixem entrar les famílies ja perd aquesta essència, ja pots quedar-te pel voltant, no? I esperar el que vulguis, no? Però és curiós perquè hi ha aquesta oportunitat que brindem a aquests joves que no fan encara aquest oci nocturn i que comencen a fer-ho, perquè l'Ajuntament ofereix aquest espai, no, segur i els expliquem a més totes les formacions que fem en tots els protocols d'assetjaments i violències a l'espai d'endosi, als vigilants, a l'equip del CIEP, llavors es queden com molt tranquils, no, ostres, que guai.
1: En aquest sentit no hi ha hagut incidències remarcables, no?
2: No, la veritat és que ha sigut un any, per sort, tranquil i ha anat tot molt bé.
0: Sí. Les incidències normalment acostumen a ser un trencament d'un dit, a fer algun esport, sí, o... Sí. Alguna...
1: Clar, relacionat amb l'activitat, sí, que m'hem dit, oi?
0: Esportiva, sí, sí.
1: Pues molt bé, moltíssimes gràcies, Àngela Rubí, coordinadora del projecte La nit una altra moguda, i a Pol Rebolli i Marina Duran, del Servei d'Intervenció a l'Espai Públic, que han estat allà els, doncs, a cada activitat amb el jovent directament. Moltíssimes gràcies,
0: gràcies
1: per les vostres dades, les vostres impressions, les vostres valoracions de La nit una altra moguda, cinquena edició ja d'aquest programa que proposa un oci alternatiu per al jovent i que ells estan preparant de cara a l'any vinent.
0: Gràcies, Anna.
1: A vosaltres.
3: Gràcies.

0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 4 de setembre. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels inaugura el curs escolar amb un acte obert a tota la comunitat educativa. El Teatre Plaza acull en aquests moments la inauguració oficial del curs 2026-2027, una trobada que servirà per donar la benvinguda al nou professorat, reconèixer els docents que jubilen i reflexionar sobre els reptes educatius abans de l'inici de les classes previstes per al 8 de setembre. Una delegació japonesa visita Castelldefels per conèixer els projectes municipals d'educació i orientació juvenil. La comitiva, formada per 25 representants de l'Associació de Foment Municipal de la Prefectura d'Ibaraki, ha visitat diversos equipaments de la ciutat per intercanviar experiències en l'àmbit educatiu i de la inserció laboral. El Pal Market de Castelldefels viu el Carnaval d'estiu aquest dissabte. La plaça de les Palmeres acull fins diumenge les activitats de cinema a la fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Comencem!

0: Castelldefels inaugura oficialment avui, divendres, el curs escolar 2026-2027 amb el tradicional acte de benvinguda a la comunitat educativa. La cita té lloc a partir de la una del migdia al Teatre Plaça i canvia enguany d'escenari amb l'objectiu de donar cabuda a una convocatòria més àmplia i participativa. L'acte compta amb la presència de representants municipals i educatius de la ciutat, entre ells l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, el regidor d'Educació, Ramon Amador, inspectors d'Educació i membres dels centres educatius públics i privats del municipi. Més enllà del vessant institucional, la trobada vol convertir-se en un espai per compartir experiències, reconèixer la tasca docent i afrontar amb energia l'inici d'un nou curs. Així ho ens explica Marta Iglesias, tècnica d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, que detalla que trobaran els assistents durant la jornada d'avui.
1: Bé, la intenció d'aquest acte doncs, és crear un espai de trobada on agafem piles. Ja fa molts anys que fem aquest acte. Normalment el fèiem a la sala Margarida Xirgo de la biblioteca. Aquest any ha hagut una aposta política de fer una arrencada de curs doncs, ben gran i es farà al Teatre Plaça. I la intenció és trobar-nos tots, poder tenir un moment de motivació, d'impuls, de reforç per engegar el curs amb forces, amb bona energia, amb humor i, per altra banda, també doncs, poder donar el comiat que es mereixen aquells docents que es jubilen.
0: L'acte també servirà per donar la benvinguda al professorat que s'incorpora a aquest curs als centres educatius de la ciutat, retroomenatge als docents que finalitzen la seva trajectòria professional amb la jubilació. La jornada inclou, a més, la ponència d'instruccions d'ús per sobreviure al curs, a càrrec de la consultora en comunicació Andrea Vilallonga. La conferència abordarà qüestions vinculades al lideratge personal, la comunicació i la gestió emocional amb un enfocament inspirador i proper. Segons ens explica Marta Iglesias, tècnica d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, la voluntat és que en aquesta inauguració impliqui no només els centres educatius, sinó el conjunt de la comunitat.
1: En aquest acte el que es pretén és que, evidentment, l'inici de curs no afecta només els docents i els centres, evidentment són part important, però afecta a tota la comunitat educativa. Per tant, convidem a tota la ciutadania, famílies, entitats, àrees de l'Ajuntament que estan implicades en projectes educatius, absolutament, evidentment, la Generalitat, hasta tota la comunitat educativa inclosa en aquest acte i convidada a omplir el formulari per poder assistir a una ponència que tenim moltes expectatives de que sigui una gran ocasió per reflexionar des de la vessant de l'humor i una ponència distesa.
0: El curs escolar 2026-2027 arrencarà oficialment el pròxim 8 de setembre i comptarà amb més de 8.700 estudiants a Castelldefels entre educació infantil, primària, secundària i formació d'adults. Des de l'Ajuntament destaquen que la ciutat continua apostant per una educació de qualitat, inclusiva i vinculada a les necessitats del territori, treballant conjuntament amb tota la comunitat educativa. Castelldefels va rebre aquest dijous la visita oficial d'una delegació japonesa integrada per 25 representants de l'Associació de Foment Municipal de la Prefectura d'Ibaraki. La jornada va començar amb una recepció institucional a l'Ajuntament encapçalada per l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que va donar una càlida benvinguda als representants japonesos i va posar en valor l'aposta de la ciutat per l'educació, la formació i les oportunitats per als joves. La visita va ser organitzada amb l'objectiu de donar a conèixer diferents projectes i serveis municipals vinculats a l'orientació educativa i professional, així com afavorir l'intercanvi d'experiències entre ambdós territoris. Durant l'acte de recepció, el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, Ramon Amador, va destacar la importància d'aquesta trobada.
2: En nombre del Ayuntamiento de Castelldefels, queremos agradecer la visita de los 25 representantes de la Asociación de Fomento Municipal de la Prefectura de Ibaraki. Nos hace especial ilusión que hayan viajado desde tan lejos para conocer nuestra ciudad y nuestro trabajo en los ámbitos de educación, sobre todo de la orientación, de la formación y la transición educativa y profesional. Esperamos que esta jornada nos permita compartir experiencias, aprender unos de otros y abrir nuevas vías de colaboración.
0: Després de la recepció institucional, la delegació va visitar el Servei Local de Transició Escola-Treball, l'ESLET, un recurs municipal que desenvolupa programes d'orientació educativa i professional per ajudar els joves a definir el seu itinerari formatiu i reduir l'abandonament escolar prematur. El servei impulsa diferents projectes en col·laboració amb centres educatius i altres agents del municipi. La delegació japonesa també va exposar alguns dels reptes que afronta actualment el seu territori, especialment en àmbit com l'envelliment de la població i la necessitat d'oferir una educació cada vegada més personalitzada, destacant la importància de la cooperació entre les institucions educatives i la comunitat local. Escoltem a la seva traductora.
3: Nuestra provincia, Ibaraki, se sitúa a unos 100 kilómetros de la capital, Tokio, y la parte este de la provincia da al océano con una costa que alcanza unos 180 kilómetros. Y en la parte norte hay zonas montañosas. Es una provincia bendecida por la belleza y la riqueza de la naturaleza, también con un clima benigno a lo largo del año. Es un honor para nosotros tener esta oportunidad de conocer la experiencia en la política educativa de la ciudad de Castelldefels, una ciudad con gran historia. En Japón, si hablamos un poco de los problemas actuales con los que nos afrontamos, y por ejemplo podríamos mencionar el tema del envejecimiento de la población, y la necesidad cada vez más diversificada en el tema de la educación y la necesidad de hacer más personalizada la educación para cada uno de los alumnos. En este contexto, cada vez se hace más importante una buena cooperación entre las instituciones educativas y la comunidad local para mejorar y para dar una respuesta educativa para los menores, aprovechando, fomentando su autonomía y fomentando también la diversidad, dando respuesta a la diversidad del alumnado.
0: Al llarg de la jornada, la comitiva va conèixer també l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, la Casa dels Oficis de la Guaita i l'Institut Mediterrània. A més, van assistir a diferents presentacions sobre el sistema educatiu català i els programes municipals que faciliten la transició dels joves cap als estudis postobligatoris i al món laboral. Des de l'àrea d'educació municipal es fa una valoració molt positiva de l'experiència. La cap de programes educatius de l'Ajuntament de Castelldefels, Carmen Ferrer Panillo, destaca tant l'interès mostrat pels visitants com el clima de confiança que es va generar durant tota la jornada.
4: Doncs va ser realment una trobada molt, molt especial, molt maca, i la vam viure amb molta emoció, perquè la veritat, no? Veure que 26 persones es desplacen d'un lloc tan llunyà i tan diferent, no? A la nostra cultura per conèixer, doncs això és un motiu d'orgull i realment les expectatives i l'agraïment per part nostra doncs estava ja latent en tot moment. Va ser molt bonic perquè venien, bueno, la cultura japonesa, Jo no la coneixo massa, però realment van ser molt educats, molt agraïts, molt respectuosos, molt puntuals. I en tot moment, conforme anava passant el dia, des de la recepció al final del dia, doncs vam poder veure, no?, com anaven entre ells, no? Perquè, clar, la dificultat de l'idioma amb nosaltres, doncs, era complicat, tot i que teníem una intèrprete, doncs, però va ser com que a poc van veure que el grup anava relaxant-se, que anaven inclús a les cares d'expressió d'ells i d'elles, doncs, anaven canviant i estaven com més contents.
0: La visita ha permès donar a conèixer l'experiència de Castelldefels en matèria d'orientació educativa i acompanyament als joves, alhora que ha afavorit l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques entre professionals de dos territoris separats per milers de quilòmetres, però amb interessos compartits en l'àmbit d'educació i la formació. La plaça de les Palmeres s'ha consolidat aquest estiu com un dels principals espais d'activitat i lleure de Castelldefels gràcies al Palm Market, una iniciativa que ha agrupat sota una mateixa marca diferents propostes culturals, comercials i d'oci que fins ara es desenvolupaven per separat durant els mesos estivals. El projecte recull l'experiència d'activitats ja consolidades a la ciutat, com les nits entre palmeres, el cinema entre palmeres o el beach market, amb l'objectiu d'oferir una programació més àmplia i coordinada tant per la ciutadania com pels visitants. La cap de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels, Luisa Pacheco, explica l'origen d'una iniciativa que busca reforçar l'atractiu de la ciutat durant l'estiu i reunir un únic espai diferents propostes de dinamització.
5: Nosotros recogemos un poquito la herencia de aquellas actividades que habían de dinamización en la zona de Plaza Palmeras, que tradicionalmente han reunido a muchos de nuestros vecinos y visitantes alrededor de ese espacio emblemático que es la Plaza de las Palmeras. El Palm Market, en inicio Beach Markets, surge como una iniciativa, como te comentaba, para reunir todas aquellas actividades dispersas que a lo largo del verano sirven para promocionar el destino de Castelldefels a nivel comercial, a nivel de gastronomia i a nivell turístic en definitiva.
0: Des de la seva posada en marxa el passat 26 de juny, el Palm Market ha ofert una programació estable al llarg de tota la setmana amb concerts, cinema a la fresca, espectacles d'improvisació, actuacions musicals, activitats familiars, humor i una àmplia oferta gastronòmica. La proposta ha convertit la plaça de les Palmeres en un espai de trobada per als públics de totes les edats i ha contribuït a dinamitzar una de les zones més emblemàtiques del front marítim de la ciutat. Segons l'organització, les primeres activitats ja van registrar una elevada participació i van marcar el camí del que seria la resta de la programació estiuenca. Així ho recorda la cap de comerç de l'Ajuntament, Luisa Pacheco.
5: Tuvimos al Maclari y a Junque y al Mago Junque, que fueron los que inauguraron oficialmente el Palm Market, con una asistencia de aproximadamente casi 1,000 personas cada día en el escenario principal. Hay dos escenarios. Al final, el escenario principal es el que ha cobrado protagonismo. En una zona espectacular, con una respuesta espectacular por parte tanto de la ciudadanía, como te digo, como de los visitantes que se han acercado a vernos. Y así seguimos generando actividades que encajen dentro de esta macroactividad, este macro paraguas. Y la estrella ahora, por eso estamos aquí, es un poco qué va a pasar este fin de semana. Como sabéis, tradicionalmente también se celebraba en el Paseo Marítimo un carnaval de verano, con movimiento, con rúa y demás, y hemos pensado que qué mejor ocasión que tener toda esta dinamización ya en marcha para concentrarlo todo en la Plaza de las Palmeras.
0: Més enllà dels espectacles programats, un dels objectius era oferir una experiència completa que combinés cultura, restauració i espais de convivència. L'organització destaca que la resposta del públic ha estat molt positiva i que la plaça de les Palmeres s'ha convertit durant aquests mesos en un punt habitual de trobada tant per veïns com per visitants. La mateixa Luisa Pacheco, cap de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels, fa balanç de la iniciativa i destaca la bona acollida que ha tingut el conjunt de la programació.
5: Al final, el conjunto del programa es lo que nos ha dado una idea, y el público ha respondido perfectamente, una idea del público que tenemos. La gente viene o con su silla o con nuestras sillas, se instalan en la zona. Ahora tenemos una oferta gastronómica también, pueden comer o beber algo sin ningún problema. Es otra idea de acciones de dinamización, y la verdad es que el input que nos está llegando es muy bueno, muy bueno. Como te digo, tanto los compañeros de policía como los compañeros de protección civil, como cualquiera de los compañeros que nos ayuda en todo el ayuntamiento a que todo esto funcione bien, vamos a intentar mejorar el producto lo máximo posible, por si hay alguna posibilidad o si hay posibilidad de llegar a un acuerdo entre las dos partes para repetir el año que viene, que es una posibilidad que queda abierta, ¿vale? Entonces, se trata de recoger todas las experiencias, recoger los inputs de la ciudadanía también y elaborar, como te digo, el mejor producto que cumpla básicamente con esas expectativas, generar un público familiar, una zona de dinamización centralizada con un único programa donde las actividades se sucedan los días de la semana para que tanto la ciudadanía que está aquí, como te digo, como la gente que viene de vacaciones, pueda disfrutar de una acción de dinamización responsable y variada.
0: La valoració positiva també la comparteix l'equip organitzador del Palm Market. La tècnica de comunicació de l'esdeveniment, Andrea Ferrer, subratlla l'interès que ha despertat les activitats programades i posa l'accent en una de les cites més esperades d'aquests dies, el Carnaval d'estiu.
6: Pues empezar de cero siempre es un poco más complicado, pero a raíz también de mucha ayuda tanto del Ayuntamiento, de Turismo y de Comercio, hemos podido pues crecer. Y el buen recibimiento, ¿no?, del público, de que les interesa, de que les gusta tanto las actividades que hacemos como lo que podemos llegar a proporcionar tanto gastronómicamente como de cultura. Y es bueno saber que a todo el mundo que nos sigue lo tenemos bien recibido. Y como estaba diciendo Luisa, pues tenemos una programación para este sábado que no dejábamos callado a nadie. Le va a encantar a todo el mundo. Tenemos el carnaval de verano, que empezará a las 6 de la tarde. Con un poco de música ambiental y así local que le gusta mucho también a la gente. Y tenemos un invitado muy especial a las 6:30, que es Henry Méndez. Vendrá a actuar, a hacer su actuación, y la gente lo pedía con mucha aclamación, o sea que lo tenemos aquí. Después tenemos un tardeo de los 80 y los 90, que lo vamos a alargar durante la noche hasta 1:30, o sea que la gente tiene que venir disfrazado, con ganas de bailar y pasárselo bien, porque va a ser un gran día.
0: Precisament, el Carnaval d'estiu convertirà la plaça de les Palmeres en l'epicentre de la festa d'aquest dissabte amb música, animació, activitats familiars i una gran celebració oberta al públic. El principal reclam serà l'actuació de Henry Méndez, un dels artistes més reconeguts de la música llatina. El cantant ha avançat que podran trobar les persones que assisteixen a la cita. L'escoltem.
7: Bueno, pues como siempre, muchas ganas de bailar, que la gente se lo pase súper bien, súper bien. Venimos con mucha energía y una vibra positiva increíble, como siempre se caracterizan los conciertos de Henry Méndez, ¿no? Y nada, y varias sorpresitas que siempre traemos a modo música, a modo canciones, para que la gente también se lo disfrute. Yo hago porque el público también sea el protagonista de la fiesta. Yo nunca me creo la parte principal, sino el complemento de esa fiesta, donde el protagonista siempre tiene que ser el público, y toda la gente que se da cita allí se lo tienen que pasar de maravilla, porque esa es su fiesta, ese es su día, ese es su carnaval de verano, y bueno, y ahí es donde tenemos que echar toda la carne en el asador para que el público disfrute, ¿no?
0: Henry Méndez també ha volgut destacar la relació especial que manté amb Castelldefels i amb el públic català, al qui ha agraït el seu suport rebut al llarg dels anys. L'artista ha aprofitat per animar la ciutadania a participar en una jornada que promet moltes hores de música, ritme i diversió.
7: Bueno, pues yo le digo a todo el mundo que venga a disfrutar del flow electrónico tropical de Henry Méndez, que ese es el estilo que me caracteriza. Nosotros pues intentamos dar todo lo máximo posible en todas nuestras canciones y viene mucho baile, o sea, cómprense zapatos nuevos porque vamos a gastar la suela. Y que vengan con la cadera bien engrasada, que vengan de haber hecho gimnasia y todas esas cosas, para que luego nos digan que les duele la cadera de tanto bailar, porque lo vamos a pasar.
0: A més del Carnaval d'estiu, la programació d'aquests dies ha inclòs la pel·lícula E.T., el concert de Veneno en la piel, que serà aquesta nit a 9:45, una nova sessió d'humor per el diumenge amb El Confessionario. Un conjunt de propostes que han contribuït doncs, a convertir el Palmarket en un dels grans espais de dinamització de l'estiu a Castelldefels. La plaça de l'Església va acollir aquest dijous al vespre una concentració ciutadana convocada per Movem en Comú Podem Castelldefels amb el suport d'altres formacions polítiques i entitats socials del municipi en relació a amb la situació que afecta a la ciutat autònoma de Ceuta. Segons els organitzadors, la mobilització tenia com a objectiu defensar la convivència dels drets humans i rebutjar els discursos d'odi i la divisió social. I l'acte va reunir a persones que van voler expressar el seu compromís amb els valors de la cohesió social i el respecte a la diversitat. La concentració va tenir lloc a la plaça de l'Església i en aquesta ocasió des d'una iniciativa impulsada pels diferents actors socials i polítics de la ciutat. En l'acte, els organitzadors ens explicaven els motius de la convocatòria i la voluntat de transmetre un missatge de defensa dels drets humans i la convivència.
8: Gràcies a tots i a totes per estar aquí una vez más defendiendo los derechos humanos y hoy también solidarizándonos con la ciudad ceutí, con la ciudadanía. No es por nada, pero del miedo que daba pasar ayer por esta plaza a la paz, tranquilidad y seguridad que cualquier persona puede sentir al pasar por aquí es infinito. Ayer, escuchando el mensaje de nuestro alcalde que envió por las redes, me resultó muy enternecedor. Lo que nos decía, nos pedía que mostrásemos todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad con el pueblo ceutí, en una concentración apartidista, sin ideología política, que todos los que vengan, vengan sin banderas de ningún partido. Esta tarde, el único protagonista es Ceuta.

Doncs amb aquesta última notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, divendres 4 de setembre. Castelldefels inaugura el curs escolar amb un acte obert a tota la ciutadania i la comunitat educativa. El Teatre Plaça acull en aquests moments la inauguració oficial del curs 2026-2027, una trobada que servirà per donar la benvinguda al nou professorat, reconèixer els docents que jubilen i reflexionar sobre els reptes educatius abans de l'inici de les classes previst per al 8 de setembre. Una delegació japonesa visita Castelldefels per conèixer els projectes municipals d'educació i orientació juvenil. La comitiva, formada per 25 representants de l'Associació de Foment Municipal de la Prefectura d'Ibaraki, ha visitat diversos equipaments de la ciutat per intercanviar experiències en l'àmbit educatiu i de la inserció laboral. El Palmarket de Castelldefels viu el Carnaval d'estiu aquest dissabte. La plaça de les Palmeres acollirà fins diumenge les activitats de cinema a la fresca, música en directe, activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i tornem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins dilluns.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org. Ràdio a la carta i ràdio online. Castelldefels a través del nostre web radiocastelldefels.org.

0: a fons.
1: I seguim a Ràdio Castelldefels i ara és el moment de fer balanç d'un dels serveis culturals que cada estiu acosta la lectura i les activitats familiars a la nostra platja. La Biblioplatja Carme Romaní ha tancat ja la temporada després de 2 mesos d'activitat i ho fa amb unes dades molt positives. De seguida entrarem en detall i també ara que la Biblioplatja ha tancat toca tornar a mirar cap a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que aquest setembre recupera progressivament ja el seu ritme habitual i una nova programació d'activitats. Per parlar de tot això ens acompanyarà la directora de la biblioteca, Míriam Huguet. Molt bon dia, Míriam, què tal?
2: Bon dia, com estàs?
1: Molt bé, doncs, bueno, molt bé, i dono per fet que tu també molt bé, perquè vens amb unes dades molt positives d'aquest estiu a la Biblioplatja.
2: Sí, sí, sí, la veritat és que la Biblioplatja aquest any també ha funcionat molt bé, han assistit a moltes persones i també participants, a uns bons números els participants a les activitats. Hem realitzat un total de 25 activitats durant tot l'estiu, que podríem destacar les que han portat a més gent ha estat els 2 espectacles de màgia que vam realitzar per tancar els mesos. Vam fer un espectacle de màgia amb la maga Melanie per tancar el mes de juliol, que va ser tot un èxit, i després també el mes d'agost, per tancar una miqueta el mes d'agost, vam també tenir un espectacle de màgia amb el Marcos Mago, que també va anar molt bé. La resta de dies, doncs també sí que és veritat que aquest any algunes de les activitats que fem han sigut com més en petit comitè, però que també han funcionat. Per què? Perquè enguany el que volíem donar era el protagonisme a l'astronomia, a l'eclipsi, i per això vam realitzar activitats relacionades amb l'astronomia, en col·laboració amb Astrofels i d'altres que també vam buscar des de la biblioteca per donar a conèixer tant a petits o grans temes relacionats amb l'astronomia i sobretot per parlar de l'eclipsi i preparar-nos per l'eclipsi del 12 d'agost. Que, a més, el vam poder visualitzar des d'aquell dia i la veritat és que va ser una mica bogeria. Va venir molta gent a la Biblioplatja a poder-ho veure des d'allà, però tot i així, doncs molt bé, molt contents d'haver pogut comptar, no, amb aquest event tan especial des de la Biblioplatja.
1: Mm-hmm. Un esdeveniment que, evidentment, s'enduia totes les grans xifres, no? Perquè, a més, a la platja es van acostar unes 2.000 persones.
2: Exacte. Això és el que... Sí, que és veritat, ha fet pujar les dades d'aquest any, perquè sí que és veritat que la calor es nota també. Estem a la Biblioplatja, la calor nota i la gent comença a venir una miqueta més tard, cap a les 7 de la tarda, que és quan comencen també les activitats.
1: Mm-hmm. Doncs tenim per una banda aquestes 25 activitats en les que hi han participat més de 1.100 persones, concretament mm-hmm. 1.125 persones, sí. I a més també ens porteu la xifra més alta de persones visitants d'aquests darrers anys. Estem parlant de gairebé 5.000 persones que s'han apropat en algun moment o altre, tant per una

0: Sí, sí, sí.
1: Al passeig marítim, exacte. Sí. Com valoreu una mica tota aquesta progressió, totes aquestes xifres any rere any, com evoluciona? Què trobeu d'aquestes dades? Quina mirada, quina lectura en feu des de la biblioteca?
0: Bueno, la lectura és que el lloc s'està consolidant. Clar, veníem d'estar molt de temps en una altra ubicació, on també va tenir el seu recorregut, les seves dinàmiques. Al canviar de lloc també estàvem una mica a l'expectativa. Llavors, bueno, jo crec que es va consolidant l'emplaçament, es va consolidant i la gent va coneixent ja més l'espai com una oferta més a l'estiu. A més, també les activitats també marquen, també són el que jo crec que marquen també una miqueta, depèn del tipus d'activitat, també porta més gent o menys.
1: Quin perfil d'usuari detecteu que fa servir la biblioplatja? Perquè també una cosa que em preguntava és que potser és diferent, no? Una cosa és la biblioteca i una altra cosa ja és la biblioplatja en aquest emplaçament tan maco que teniu a la vora del mar. Potser convida a un altre tipus de perfil de persona usuària?
0: Jo crec que sí que hi ha. Jo crec que hi ha pocs, però a vegades sí que hi ha turistes o gent que no viu a Castelldefels però que just està estiuejant, va a la platja, el veuen i l'aprofiten, s'acosten, això en trobem. També tenim la gent que viu a prop de la platja, que aprofita, no?, tenir un punt de servei bibliotecari al costat de casa, més a prop, que normalment s'han de desplaçar fins aquí, també l'aprofiten i es nota, també potser en aquest cas més pel préstec de llibres i així. I després jo també el que més destaca seria familiar, també és veritat, les activitats, tot i que aquest any també hem volgut donar una visió més adulta amb algunes de les xerrades relacionades amb l'eclipsi, que eren com més per tots els públics, però sí que és veritat que les famílies a vegades sí que troben un lloc com per passar la tarda a l'estiu, allà hi ha diferents opcions entre l'activitat, els llibres i també els jocs, doncs jo crec que també és el perfil majoritari, la veritat és que seria aquest, tot i la calor, perquè ja us dic, la calor també es nota, és clar, agradable, o sigui, en molts sentits, però també
1: condiciona els
0: sí,
1: horaris.
0: Sí, jo crec que ha condicionat els horaris i fins i tot alguna vegada també que hi puguin anar o no, perquè aquesta calor que ha fet condiciona tots.
1: Sí, sí, hem estat amb moltes alertes, moltes prealertes.
0: Exacte. Sí.
1: I com prepareu una temporada de la biblioplatja? Com feu una selecció? Ja teniu com una selecció de coses que funcionen i que quan arriba l'estiu doncs, ho porteu des de la biblioteca cap allà? Allà ja teniu directament un recull? Com
0: sí,
1: funciona?
0: Allà ja tenim com un petit fons fixa de la biblioplatja, ¿vale?, que són lectures, doncs, tenim sobretot infantil, però també d'adults, com poden ser més lectures d'estiu, sobretot és novel·la per adults, novel·la juvenil pels joves i també llibres de lectura pels nens, no?, per totes les edats. I també alguns llibres de coneixements d'aquests tan macos que et porto a vegades, doncs també sí, tenim una bona selecció. Partim d'aquesta selecció. A partir d'aquí, des de cada any, decidim, per exemple, si hi ha temàtica, si no hi ha temàtica, enguany com ha sigut la temàtica d'astronomia, hem fet una compra especial de llibres relacionats amb astronomia que hem baixat i han estat allà. També tot el tema relacionat amb l'eclipsi i així. O trobem algun buit, doncs mira, és que no hi ha prou llibres de no sé què, o aquest any hi ha molta demanda, doncs baixem. Això és des d'aquí, doncs anem preparant i seleccionem els llibres. També els jocs, sí que tenim uns jocs com fixes, però a vegades alguns s'han de donar de baixa, hem d'incorporar de nous, veiem. Cada any preparem doncs, la nova biblioplatja.
1: I ara acabem ja també, ens feies ja un incís sobre aquestes 25 activitats. Ens destacaves que les que més assistència havien rebut, estem parlant de màgia, per una banda per Art de Màgia amb la maga Melanie
0: sí,
1: i l'altra era Con la boca abierta, Marcos Mago, sí, que té la màgia, que funciona també.
0: Pues la màgia agrada molt, la veritat és que sí. Sí, sí. Molta... A més, jo crec que la màgia sí que és més... Bueno, tot és per tots els públics, perquè jo sóc de les que penso que unes hores del conte ben explicat si ens enganxen els adults, és que ho estan fent molt bé pels petits. Però sí que és veritat que la màgia doncs, agrada molt i la veritat és que han agradat molt els dos espectacles. T'haig de dir que les hores del medi ambient, que també fem, i aquest any hem pogut col·laborar amb el CRAM i amb d'altres entitats, agraden moltíssim. Són molta sensibilització que trobo que és molt necessària i que hem de fer des de la biblioplatja. Així com també la col·laboració en guany d'Astrofels ha sigut molt interessant i les altres activitats. Les hores del conte, doncs, jo et diria que les que hem triat aquest any, ha vingut gent de tot arreu, vam tenir una contacontes que ve de Menorca, que ho va fer fantàstic i que va atrapar a tots els que estaven aquell dia. També han funcionat. La gent que hi ha assistit jo crec que ha agradat molt, ha agradat molt.
1: I a més la setmana passada ja teníeu la gran cloenda de la temporada.
0: La gran cloenda que va ser doncs, el dimarts, no recordo, vam tancar fent l'última de dimarts astronòmics, que és el nom

0: que li vam posar, avui mirem la Lluna, a càrrec de Fora Òrbita, que va venir força gent, també es va notar ara ja la tornada una mica de la gent, el dimecres el Marcos Mago, que va ser aquest espectacle de màgia, i el dijous amb l'Hora del Medi Ambient, que també va agradar molt, hem trobat un niu de tortuga, no? Se'ls va explicar tot plegat, després vam fer una cerca... Va estar molt bé.
1: Que a més ara estic recordant que feia gust ara a l'estiu, quan des d'aquí, des de la ràdio, cada dia fèiem un repàs de l'agenda. És que em sembla que exceptuant els dilluns, crec que era l'únic dia que no hi havia activitat.
0: Dilluns i divendres.
1: El dilluns i divendres. La resta de dies sempre hi havia coses.
0: Dimarts, dimecres i dijous hi havia coses. Sí, la setmana de l'eclipsi sí, perquè va ser dimarts, vam tenir una activitat, dimecres sí que va ser l'eclipsi i dijous vam fer també una Hora del Conte especial al voltant de la Festa Major. Que també va ser una noia que és d'aquí, de Castelldefels, i també va anar molt bé.
1: Bueno, jo et veig tota l'estona, com estem a la ràdio, només ens escolta, no? Ja les nostres veus són veus d'alegria, no? Però jo et veig tota l'estona molt somrient, Míriam, perquè òbviament són molt bones dades que consoliden aquest servei.
0: I tant.
1: I ara que tot just tanqueu la temporada, feu una mica de repàs de tot allò que potser voleu repetir l'any vinent, que podeu millorar, o una mica de marge, perquè ja estem parlant de l'estiu vinent.
0: Sí, t'haig de dir que internament, ja que estem, fem un diari de bord. Llavors, cada dia, perquè a més va canviant, el personal que estem allà va canviant. Llavors, cada dia tenim un Excel o un diari de bord, climatologia del dia avui, i anem destacant cosetes, no? I això, a part de recollir totes les dades. I això ens va molt bé perquè ara, la setmana que ve o l'altra, quan ja estiguem tot l'equip, tota la gent que ha passat per la Lilioplatja, fem una reunió, valorem com ha anat, què millorar, què no, fem una mica de balanç, prenem nota que després se'ns oblida i quan hem de preparar la Biblioplatja de l'any que ve, doncs podem recuperar això i posar-nos de nou.
1: Molt bé, doncs malauradament doncs ja és tancament de Biblioplatja,
0: ja s'ha tancat,
1: però obrim de nou, arriba ja progressivament tota l'activitat, la normalitat a la biblioteca. De fet, si no m'equivoco, ja els horaris, ara mateix encara continueu amb l'horari d'estiu, però a partir del dilluns 14, crec que em comentaves, no?, que ja torna l'horari habitual de la biblioteca.
0: Exacte, el dilluns 14 ja reprenem l'horari habitual de la biblioteca i també les activitats. Just el dilluns 14 ja tornem amb la programació d'activitats que fem a la biblioteca. Com ja sabeu, tenim una programació mensual per a adults, també activitats familiars, i doncs tornen.
1: Faig un incís, que a més també, que m'ho estava recordant tu abans, Míriam, que a partir del dimecres 16 doncs torna també la secció de la biblioteca al nostre matinal, aquí a Ràdio Castelldefels, on cada setmana ens anireu fent el recordatori.
0: Exacte, cada setmana us explicarem novetats, activitats, de llibres, una miqueta, perquè estigueu al dia del que podeu trobar i amb ganes llavors que us vinguin ganes de venir a visitar-nos físicament.
1: Que no pareu, perquè totes les setmanes ens porteu novetats a les col·leccions, als detalls, fins i tot em va agradar moltíssim, previ a l'estiu, que van fer un especial de jocs de taula, que jo, per exemple, no ho sabia tota la vida aquí a Castelldefels i no sabia que teníeu un fons tan extens de jocs de taula.
0: Sí, som una de les biblioteques que tenim un fons de taula, un fons amb jocs de taula més extens. En tenim tant amb la part familiar com per jugar aquí, com per endur en préstec. Sí. La veritat és que funciona molt bé i creiem que és una manera d'acostar a la cultura, també.
1: Doncs ara que arriba aquesta normalitat, que a partir del 14 torna l'horari i tornen les activitats, quines ens destaques? Ens fas una mica de prèvia del que està per arribar?
0: Sí, abans de parlar de setembre, aquesta tarda es publiquen les activitats, aquesta tarda ja podreu consultar totes les activitats que fem al mes de setembre, però a més, també aquesta tarda presentem la nova programació de Punt de Lectura. El Punt de Lectura és on agrupem totes les activitats més relacionades amb lectura i literatura, on es troben totes les tertúlies i així. I aquí trobeu tota la programació de setembre a desembre. Totes les tertúlies literàries i tot relacionat que tindrem. Hi ha els 15 minuts comptats, que també comencem el 14, que és tot relacionat amb la lectura, els ratolins de biblioteca, que és l'Hora del Conte pels més petits, els diferents clubs de lectura infantils i juvenils, que arrenquen a l'octubre, però ja podeu veure quina és la programació, així com les altres tertúlies, en anglès, en francès, llegir teatre, clàssics catalans, la literària... el documental del mes, no? Tota aquesta programació que tenim habitual, doncs ja tindreu el flyer a partir d'aquesta tarda amb tota la informació per si ja podeu veure què farem doncs el mes d'octubre, novembre o desembre, perquè aneu apuntant les dates a l'agenda i no us en perdeu cap. M'agradaria destacar, doncs mira, de faràndula literària, per exemple, el mes de novembre parlarem de Manuel de Falla en el 150è aniversari del seu naixement. El Club de Cinema... també m'agradarà destacar el novembre, que parlarem de Carrie, de Brian De Palma, en el 50è aniversari de la seva estrena. Documentals del mes, us els recomano, tant el que comencem ara amb l'Amazomania, que serà aquest mes de setembre, on ens situa l'Amazones, entre d'altres. tertúlies. Comptarem amb aquests mesos. Primer començarem amb el Pep Prieto. El Pep Prieto és un escriptor que va guanyar el Premi Prudenci Bertran amb la seva novel·la Rosita. El tindrem aquí per parlar-ne. Seguirem el mes d'octubre amb la Maria Barbal, una escriptora consagrada i que ens agrada molt. Seguirem amb la Montse Barderi. I el mes de desembre parlarem d'Alfred Ullmann, en el 125è aniversari del seu naixement. Tindrem a la traductora Dolors Udina, que és d'aquí de Castelldefels, que ha traduït l'obra Reencuentro, l'amic retrobat d'Alfred Ullmann, també per comentar aquesta obra. Bueno, només per destacar, però que sapigueu, punt de lectura, amb moltes ganes de que reprengueu el curs, no?, de torneu a apuntar. Llavors aquí tindreu, doncs, això, ens agrada perquè així ja veieu tota la informació de setembre a desembre d'aquesta programació més habitual.
1: Això ho publiqueu aquesta tarda,
0: avui també,
1: tant a la web de l'Ajuntament, a l'espai de biblioteca, com al vostre, sí, a les vostres xarxes socials.
0: Sí.
1: I sí. Les inscripcions quan començaran?
0: Avui mateix.
1: Avui mateix,
0: també. Avui mateix, en principi, és el, ens inscrivim al mes. O sigui, tot i que surt la programació, les inscripcions són mensuals, igualment. Poden saber-ho, perquè a més, totes aquestes activitats en general són obertes, moltes es fan a la sala Margarida Xirgo, no hi ha tant de problema per apuntar-se, en principi, però en principi les inscripcions són mensuals, encara que aquí veieu tota la informació, les inscripcions són mensuals.
1: Mm-hmm, molt bé. I de la resta de programació, que vens molt ben preparada amb la programació dels punts de lectura per una banda, i ja tens també l'altra, els
0: ja
1: típics fulls
0: revista...
1: verds que podem trobar a la biblioteca,
0: sí, ja
1: amb tota la programació
0: de setembre, que aquesta tarda ja podreu accedir. Mira, aquest mes de setembre m'agradaria destacar una col·laboració que fem amb la Diputació de Barcelona amb un projecte que es diu Música a Fons. Com ja sabeu, aquí a la biblioteca tenim música, tenim una selecció musical, amb CDs és com la podem oferir, però a més, des de les activitats tenim una secció que es diu Zona Sonora. A Zona Sonora cada mes intentem que hi hagi mínim una proposta relacionada amb la música. Aquest mes de setembre tornem a comptar amb el David Sánchez per parlar de blues, que ja és el nostre col·laborador habitual amb aquestes sessions que agraden tantíssim, però a més, exacte, com us deia, perdoneu, dins del projecte Música Fons de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, podrem oferir un concert que crec que us pot agradar moltíssim, que serà de música tradicional llatina, a càrrec de Luna Orleans, que és un projecte musical, no?, que narra històries i expressa idees a través de la música, no? Aquesta autora, la Luna, té influències del jazz, música llatina i pop i fusiona tots aquests estils per crear aquest projecte únic i sorprenent que us convidem a que vingueu el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda. Serà aquí a la Margarida Xirgo i crec que pot ser molt interessant.
1: Hi ha alguna altra activitat que ens vulguis destacar d'aquest mes de setembre o ja amb la mirada, com deies, que ja el que publicareu aquesta tarda ja inclou fins al desembre?
0: El punt de lectura sí, el punt de lectura sí. Mira, aquest mes de setembre tenim diverses coses interessants, no em vull enrotllar gaire, però sí que fem una, ja que parlàvem de la Biblioplatja, m'agrada destacar que el dimarts 22 de setembre, a 6:45 de la tarda, tornarem a comptar amb l'Agrupació Astronòmica de Castelldefels per fer una xerrada de recordant l'eclipsi de sol del 12 d'agost, on faran un viatge per les imatges d'aquest esdeveniment astronòmic que crec que pot ser molt interessant. Després seguim amb les col·laboracions amb l'ONLAB, ONLAB Castelldefels, fem diferents projectes. Aquest mes de setembre fem el teu primer projecte d'energia solar, carrega els teus dispositius amb energia solar, crearem un projecte. També m'agradaria destacar una sortida que farem el dimecres 30 de setembre al Moll de Pescadors de Vilanova i la Geltrú. Anirem allà i aquesta visita, no, veurem com va aquesta cadena i aquesta conservació marina. Tindrem, per exemple, veurem l'arribada de les embarcacions amb la captura del dia, coneixerem el funcionament de la llotja, entendrem el procés de venda i distribució del peix. Aquesta activitat la podem oferir gràcies a la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i també ens sembla molt interessant. Dimecres 30 a les 3 de la tarda, això sí que l'hora és una mica així, però és el dia, és quan arriben les barques i és quan es fa la visita per poder veure tot el procés. I també volia destacar, si em deixes una mica més, en aquest mes de setembre introduïm una secció nova a la nostra revista d'activitats, que sí que intentem separar una miqueta per temàtiques, que es diu Conèixer Castelldefels. Aquesta nova secció de Conèixer Castelldefels Ve sent, ja anàvem fent, perquè de sempre que intentem sempre col·laborar amb entitats de Castelldefels, associacions, per donar a conèixer, no?, el patrimoni de Castelldefels, tant cultural, històric, ambiental... Però bueno, l'hem volgut com donar-li una mica de nom i es diu Conèixer Castelldefels. Llavors, cada mes hi haurà una o diferents activitats relacionades com per conèixer més el nostre municipi, la nostra ciutat, Castelldefels. I aquest mes de setembre farem una visita amb la Cristina Martín per conèixer les Torres de Defensa. Vale, veurem, farem un passeig per les Torres de Defensa que tenim aquí a prop de la biblioteca i explicarem la seva història, usos, per què es va construir i per què es conserven aquestes torres, no?, aquí a Castelldefels. Serà molt interessant. La idea també pels propers mesos que hi hagi activitats per adults però també activitats infantils, no?, que apropin als infants a conèixer més Castelldefels.
1: Molt bé, molt bé. Doncs amb això el que deies, que jo m'he adonat també que jo m'estava confonent. Tenim per una banda Punt de Lectura, que sí que és trimestral tota la programació que publiqueu aquesta tarda, i per altra, l'altra revista que m'estaves comentant ara, és setembre. Encara no sabem, encara també falta temps per conèixer que arribarà octubre.
0: Exacte. Sí.
1: Molt bé. I aquesta revista doncs, també la podran trobar ja a l'espai de la biblioteca, sí, de la web de l'Ajuntament, que si la fes .org, es va a Serveis Biblioteca, aquí trobaran tota la informació, i presencialment també aquí a la biblioteca.
0: A partir d'aquesta tarda ho podran tenir tot disponible. Sí que volia també, perdona, si puc destacar de les familiars, perquè també no només hi ha activitats per adults, sinó que hi ha programació familiars. Tenim una altra sessió, vam fer ja una sessió i la tornem a repetir, però va agradar molt, en col·laboració amb el Casap Can Bou. I és el taller El ratolí Pérez i la màgia de les dents, que comptem amb la Imma Santana, que és higienista dental, i també amb la Lola Conde, que és una tallerista, i fan un petit taller, no?, on s'explica més la part de les dents, com ens hem de rentar les dents, no?, té aquesta part més educativa, però després té la part de fer un taller també, que es fan unes portetes del ratolí Pérez, que també agrada molt per infants de 5 a 8 anys. I bueno, tornem amb els tallers artístics de Koala, que fem els dissabtes al matí, els ratolins de biblioteca, com ja deia Laura del Conte, que fem també mensual pels més petits. Tornem també amb les hores del medi ambient, això sempre amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient. Aquest mes coneixerem els cetacis, que són els gegants del mar, i hi ha una altra activitat que també farem un hort de tardor. O sigui que també cosetes interessants.
1: Molt bé, doncs Míriam, amb tot aquest repàs, entreveient una mica tota la feinada que hi ha aquí darrere, perquè déu-n'hi-do la quantitat d'activitats i ben diverses, i amb col·laboracions també ben diverses que organitzeu, ara que arriba, com diem, no?, com el nou curs escolar, també el nou curs per la biblioteca, quins reptes teniu sobre la taula? Què t'agradaria que aquest any poguéssiu assolir? O com preveieu que serà aquesta nova temporada, aquest nou curs escolar de la biblioteca?
0: Doncs jo m'agradaria arribar a més gent. La veritat, sí que tenim poder seguir fidelitzar i mantenint els usuaris que confien en nosaltres, que venen, que estan contents, poder-los mantenir, per suposat, però potser també arribar, no?, a qui no conegui el que li podem oferir, perquè li podem oferir, sí que estàvem parlant més d'activitats, però no ens oblidem que aquí a la biblioteca tenim un fons documental molt ric, tant de coneixements com d'oci, que els hi pot arribar i els hi pot agradar també el tema del servei de préstec, si alguna cosa no la tenim, poder-li portar d'una altra biblioteca, no?, els diferents serveis que tenim, que els puguin conèixer, els hi agradin i els facin servir.
1: Molt bé, Míriam, doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona que ens has dedicat aquí a Ràdio Castelldefels. Hem parlat d'aquest balanç tan positiu de la Biblioplatja, que malauradament doncs, ja ha acabat temporada, però, com dèiem, es tanca una porta i s'obre la gran finestra de la biblioteca a molts mons, a moltes possibilitats, no només de lectura de jocs de taula, sinó a activitats també, o activitats de coneixement, activitats ben diverses, com estàvem explicant. I a més, recordar important que ens deies que el dilluns 14 ja torna també tot l'horari habitual de la biblioteca.
0: El dilluns 14, sí.
1: Molt bé, doncs amb això ja agrair-te a Míriam Muguet, directora de la biblioteca, que ens hagis dedicat aquesta estoneta, que ens hagis compartit aquestes bones xifres i desitjar que el repte es compleixi aquest nou curs bibliotecari i que tot vagi molt bé. Des d'aquí anirem fent seguiment, ja hem dit també que el 16 de setembre recuperem aquesta secció al matinal, així que estarem molt al dia de tot allò que va arribant i de les activitats.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
1: Gràcies, molt bon dia.
0: Bon dia.
2: A fons.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.

0: pot ser perillós perquè, per exemple, a Cullera, una parella va morir en un jacuzzi per un atrapament per succió.
1: Atrapament.
0: Sí, sí, és com passar de mirindes sí. assassines a jacuzzis assassinos. I és que, bueno, que jo pensava, en un jacuzzi poden succionar moltes coses, però a ti entero, però no. Bueno, pues ha passat.
2: Otro jardín.
0: Un jacuzzi que apareix...
3: Jo sabia que hi havia una pel·lícula con eso.
4: Bueno, hay una película que se llama... El Quentin Jacuzzi. Hay una película que se llama Jacuzzi al pasado.
0: Veus, claro. En un jacuzzi normalment apareix pues, en el balneari amb una parella, dos copes de cava, un pètals de rosa i pam, et succionen un tres i no res, Insidious, les bombolles del más allá. I és que el gènere del terror ha estat molt present aquest estiu a les sales de carrer. Sí. 3 de març, per exemple, una parella que vol tenir una vida ideal sense fills, fins que la vida decideix fer-los una broma, i ja tenen preparada la següent, la 3 de març, vacances amb les sogres, terror psicològic, la patrulla canina, que també se ha passat per ahir, que és la jabalí pel·lícula, perquè amb nens i nenes marxant per Cabrera de Mar perseguits per Port Senglars, que això també s'ha viscut aquest estiu, la versió road movie catalana de l'Odissea, la història d'una família que intenta tornar des de la Costa Brava en diumenge a les 7 de la tarda. Ulisses tenia sirenes, nosaltres tenim la C-32 i la P-7. Ell tenia cíclops i nosaltres tenim el conductor que frena perquè veu un radar a 800 metres i el cabron te lleva a 60 durant un rato. Ell trigava tota una vida en arribar a Itaca i nosaltres pues, 10 o 12 hores en tornar de la Costa Brava a Castelldefels, fàcilment. Però l'estiu ens regala una altra gran pel·lícula. És la sisena entrega de Solo en casa, versió espanyola. No sé si heu vist la notícia. A Extremadura, una família va deixar un nen de 10 anys en una gasolinera i se'n va donar fins a 140 quilòmetres més tard quan la Guàrdia Civil els va trucar. Solo en casa 6, Aldea del Cano, un poble que amb aquest nom podria participar en el Gran Prix del verano, sense cap mena de problema. I esto es lo que s'ha ido estrenando aquest estiu, mesos que han passat entre nosaltres, amb una experiència cinematogràfica, una d'aquelles que comencen amb un trailer espectacular i acaben amb un preguntar-se però qui ha pagat per veure aquesta merda, no? Comença la temporada 2026-2027 a Fuera de Campo i tranquils perquè només parlarem de cinema a partir d'ara que en el guión pone destacados, cronos, 5 segundos, madre mía, quantes coses.
1: Es espacio promocionado por Jardilani.
4: Que per ser, no? Ara que hablabas...
0: Entra pitjant moltes flors. Sí, sí, sí.
4: Que, por cierto, hablando de calor, este verano se ha producido un récord.
0: ¿Un récord?
4: Sí, un récord. No, muchos, pero...
0: Me han subado partes del cuerpo que no conocía, joder.
4: ¿Os acordáis de la película de Six Guy, una pistola en cada mano, que sí. salía el termómetro más sí. famoso de Barcelona? Que está en el portal de Alhambra, sí. pues el máximo es 40 grados. Ya lo ha superado el 8 de julio, después de San Fermín, se llegó en Barcelona a 40,5, o sea que ese termómetro ya pronto ya
0: ha reventado.
4: Sí, ya ha reventado.
0: El mercurio se ha salido por arriba.
3: Muy bien. Venga, vamos a poner un poco de música después de este repaso estival cinematográfico terrorífico, ¿eh? Y vamos a hablar un poco del cine que llega hoy mismo.
5: Vale.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

0: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Comença la ràdio.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 4 de setembre. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Castelldefels inaugura el curs escolar amb un acte obert a tota la comunitat educativa. El Teatre Plaza acull en aquests moments la inauguració oficial del curs 2026-2027, una trobada que servirà per donar la benvinguda al nou professorat, reconèixer els docents que jubilen i reflexionar sobre els reptes educatius abans de l'inici de les classes previstes per al 8 de setembre. Una delegació japonesa visita Castelldefels per conèixer els projectes municipals d'educació i orientació juvenil. La comitiva, formada per 25 representants de l'Associació de Foment Municipal de la Prefectura d'Ibaraki, ha visitat diversos equipaments de la ciutat per intercanviar experiències en l'àmbit educatiu i de la inserció laboral. El Pal Market de Castelldefels viu el Carnaval d'estiu aquest dissabte. La plaça de les Palmeres acull fins diumenge les activitats de cinema a la fresca, música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. Comencem!

0: Castelldefels inaugura oficialment avui, divendres, el curs escolar 2026-2027 amb el tradicional acte de benvinguda a la comunitat educativa. La cita té lloc a partir de la una del migdia al Teatre Plaça i canvia enguany d'escenari amb l'objectiu de donar cabuda a una convocatòria més àmplia i participativa. L'acte compta amb la presència de representants municipals i educatius de la ciutat, entre ells l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, el regidor d'Educació, Ramon Amador, inspectors d'Educació i membres dels centres educatius públics i privats del municipi. Més enllà del vessant institucional, la trobada vol convertir-se en un espai per compartir experiències, reconèixer la tasca docent i afrontar amb energia l'inici d'un nou curs. Així ho ens explica Marta Iglesias, tècnica d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, que detalla que trobaran els assistents durant la jornada d'avui.
1: Bé, la intenció d'aquest acte doncs, és crear un espai de trobada on agafem piles. Ja fa molts anys que fem aquest acte. Normalment el fèiem a la sala Margarida Xirgo de la biblioteca. Aquest any ha hagut una aposta política de fer una arrencada de curs doncs, ben gran i es farà al Teatre Plaça. I la intenció és trobar-nos tots, poder tenir un moment de motivació, d'impuls, de reforç per engegar el curs amb forces, amb bona energia, amb humor i, per altra banda, també doncs, poder donar el comiat que es mereixen aquells docents que es jubilen.
0: L'acte també servirà per donar la benvinguda al professorat que s'incorpora a aquest curs als centres educatius de la ciutat, retromenatge als docents que finalitzen la seva trajectòria professional amb la jubilació. La jornada inclou, a més, la ponència d'instruccions d'ús per sobreviure al curs, a càrrec de la consultora en comunicació Andrea Vilallonga. La conferència abordarà qüestions vinculades al lideratge personal, la comunicació i la gestió emocional amb un enfocament inspirador i proper. Segons ens explica Marta Iglesias, tècnica d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, la voluntat és que en aquesta inauguració impliqui no només els centres educatius, sinó el conjunt de la comunitat.
1: En aquest acte el que es pretén és que, evidentment, l'inici de curs no afecta només els docents i els centres, evidentment són part important, però afecta a tota la comunitat educativa. Per tant, convidem a tota la ciutadania, famílies, entitats, àrees de l'Ajuntament que estan implicades en projectes educatius, absolutament, evidentment, la Generalitat, hasta tota la comunitat educativa inclosa en aquest acte i convidada a omplir el formulari per poder assistir a una ponència que tenim moltes expectatives de que sigui una gran ocasió per reflexionar des de la vessant de l'humor i una ponència distesa.
0: El curs escolar 2026-2027 arrencarà oficialment el pròxim 8 de setembre i comptarà amb més de 8.700 estudiants a Castelldefels entre educació infantil, primària, secundària i formació d'adults. Des de l'Ajuntament destaquen que la ciutat continua apostant per una educació de qualitat, inclusiva i vinculada a les necessitats del territori, treballant conjuntament amb tota la comunitat educativa. Castelldefels va rebre aquest dijous la visita oficial d'una delegació japonesa integrada per 25 representants de l'Associació de Foment Municipal de la Prefectura d'Ibaraki. La jornada va començar amb una recepció institucional a l'Ajuntament encapçalada per l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que va donar una càlida benvinguda als representants japonesos i va posar en valor l'aposta de la ciutat per l'educació, la formació i les oportunitats per als joves.

0: en los ámbitos de educación, sobre todo de la orientación, de la formación y la transición educativa y profesional. Esperamos que esta jornada nos permita compartir experiencias, aprender unos de otros y abrir nuevas vías de colaboración.
1: Després de la recepció institucional, la delegació va visitar el Servei Local de Transició Escola-Treball, l'ESLET, un recurs municipal que desenvolupa programes d'orientació educativa i professional per ajudar els joves a definir el seu itinerari formatiu i reduir l'abandonament escolar prematur. El servei impulsa diferents projectes en col·laboració amb centres educatius i altres agents del municipi. La delegació japonesa també va exposar alguns dels reptes que afronta actualment el seu territori, especialment en àmbit com l'envelliment de la població i la necessitat d'oferir una educació cada vegada més personalitzada, destacant la importància de la cooperació entre les institucions educatives i la comunitat local. Escoltem a la seva traductora.
2: Nuestra provincia, Ibaraki, se sitúa a unos 100 kilómetros de la capital, Tokio, y la parte este de la provincia da al océano con una costa que alcanza unos 180 kilómetros. Y en la parte norte hay zonas montañosas. Es una provincia bendecida por la belleza y la riqueza de la naturaleza, también con un clima benigno a lo largo del año. Es un honor para nosotros tener esta oportunidad de conocer la experiencia en la política educativa de la ciudad de Castelldefels, una ciudad con gran historia. En Japón, si hablamos un poco de los problemas actuales con los que nos afrontamos, y por ejemplo podríamos mencionar el tema del envejecimiento de la población, y la necesidad cada vez más diversificada en el tema de la educación y la necesidad de hacer más personalizada la educación para cada uno de los alumnos. En este contexto, cada vez se hace más importante una buena cooperación entre las instituciones educativas y la comunidad local para mejorar y para dar una respuesta educativa para los menores, aprovechando, fomentando su autonomía y fomentando también la diversidad, dando respuesta a la diversidad del alumnado.
1: Al llarg de la jornada, la comitiva va conèixer també l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, la Casa dels Oficis de la Guaita i l'Institut Mediterrània. A més, van assistir a diferents presentacions sobre el sistema educatiu català i els programes municipals que faciliten la transició dels joves cap als estudis postobligatoris i al món laboral. Des de l'àrea d'educació municipal es fa una valoració molt positiva de l'experiència. La cap de programes educatius de l'Ajuntament de Castelldefels, Carmen Ferrer Panillo, destaca tant l'interès mostrat pels visitants com el clima de confiança que es va generar durant tota la jornada.
3: Doncs va ser realment una trobada molt, molt especial, molt maca, i la vam viure amb molta emoció, perquè la veritat, no? Veure que 26 persones es desplacen d'un lloc tan llunyà i tan diferent, no? A la nostra cultura per conèixer, doncs això és un motiu d'orgull i realment les expectatives i l'agraïment per part nostra, doncs estava ja latent en tot moment. Va ser molt bonic perquè venien, bueno, la cultura japonesa, jo no la coneixo massa, però realment van ser molt educats, molt agraïts, molt respectuosos, molt puntuals. I en tot moment, conforme anava passant el dia, des de la recepció al final del dia, doncs vam poder veure, no?, com anaven entre ells, no? Perquè clar, la dificultat de l'idioma amb nosaltres, doncs, era complicat, tot i que teníem una intèrprete, doncs, però va ser com que a poc vam veure que el grup anava relaxant-se, que anaven inclús les cares d'expressió d'ells i d'elles, doncs, anaven canviant i estaven

Doncs amb aquesta última notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, divendres 4 de setembre. Castelldefels inaugura el curs escolar amb un acte obert a tota la ciutadania i la comunitat educativa. El Teatre Plaça acull en aquests moments la inauguració oficial del curs 2026-2027, una trobada que servirà per donar la benvinguda al nou professorat, reconèixer els docents que jubilen i reflexionar sobre els reptes educatius abans de l'inici de les classes previst per al 8 de setembre. Una delegació japonesa visita Castelldefels per conèixer els projectes municipals d'educació i orientació juvenil. La comitiva, formada per 25 representants de l'Associació de Foment Municipal de la Prefectura d'Ibaraki, ha visitat diversos equipaments de la ciutat per intercanviar experiències en l'àmbit educatiu i de la inserció laboral. El Palmarket de Castelldefels viu el Carnaval d'estiu aquest dissabte. La plaça de les Palmeres acollirà fins diumenge les activitats de cinema a la fresca, música en directe, activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i tornem dilluns per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins dilluns.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org. Ràdio a la carta i ràdio online. Castelldefels a través del nostre web radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels.
6: Castelldefels avui.
7: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de la ciutat. Prealerta a Castelldefels per risc elevat d'incendi forestal. La ciutat activa el nivell 2 del Pla Alfà de Protecció Civil per risc d'incendis forestals per aquest divendres 4 de setembre. Últims dies de la votació ciutadana dels Premis Individuals de la Nit de l'Esport. Fins aquest diumenge 6 de setembre, la ciutadania pot participar en l'elecció dels finalistes de les 4 categories individuals de millor esportista. Conèixer els candidats i candidates a finalista a la pàgina web de l'Ajuntament. Els Premis de la Nit de l'Esport es lliuraran el proper 18 de setembre en una cerimònia al SEM Can Roca. I a l'agenda esportiva del cap de setmana, el Castelldefels sènior femení busca el títol del Campionat de Catalunya. Les roig i negres es veuen les cares diumenge 6 amb el club Egara. En una setmana és l'inici del Campionat de Lliga. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora al butlletí Castelldefels. Avui tornem d'aquí una nova hora amb més notícies. Fins ara.
6: Castelldefels avui.
1: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, ja estem a divendres i un d'aquests divendres que fa goig aquí a Castelldefels amb aquest solet que ens torna a acompanyar, un solet que de ben segur tindrem també al llarg del cap de setmana, un cap de setmana que ens arriba carregadet de festa, de bones vibres, tinc aquesta paraula al cap, pensant en el carnaval d'estiu. Estàvem escoltant el Despert, el matinal de Ràdio Castelldefels, també aquest remix que ens arribava el juliol de Henry Méndez, el remix de Rayos de Sol. Tothom coneixem aquest gran èxit, aquest tema que torna tots els anys, un èxit de fa 15 anys ja, i enguany aquest estiu feien un remix que també ha funcionat molt bé. De fet, avui al magazín Així Som parlarem amb el cantant sobre el seu concert, la seva presència al carnaval d'estiu que tindrem demà dissabte al Pal Market. Ja sabeu, aquesta gran iniciativa que ens ha acompanyat al llarg de dos mesos, encara arriba ja al seu final aquest diumenge. Va començar, si no me'n recordo malament, el 26 de juny, potser. Després farem un repàs de tot això, perquè, de fet, les entrevistes d'avui, sobretot, destaquem aquest balanç del Pal Market, iniciativa de l'àrea de comerç, que ens arriba amb un gran comiat al cap de setmana. Encara ens queden algunes activitats. Avui tenim un concert a Música dels 80. Demà tindrem aquest gran carnaval d'estiu, una festa amb música i amb sorpreses que ens explicaran en una estoneta des de l'àrea de comerç i des de l'organització del Pal Market. Després continuarem amb aquesta entrevista amb el cantant Henry Méndez, que de ben segur ens portarà també alguna novetat de tota la seva trajectòria musical. I acabarem la jornada parlant de la festa de Canyars. No podem oblidar aquestes estimables festes de barri que també aquest cap de setmana s'acomiaden perquè arriba el torn de Canyars, i sempre és el barri que ens acaba de dir ja adeu, adeu a aquests moments de celebració, de comunitat, de fer créixer el teixit entre veïns i veïnes. Parlarem amb el president de l'entitat veïnal que hi ha darrere d'aquesta festa, Pepe Soto, i que a més farà una crida, perquè no només interessa que s'apropin els veïns i veïnes de Canyars, sinó que podem aprofitar tota la ciutadania de Castelldefels i apropar-nos. Us recordem que aquesta festa tindrà com a punt de trobada el Parc dels Xiprers, un parc que ha estat renovat fa molt poquet i que de ben segur farà goig al llarg d'aquest cap de setmana i aquest vespre, perquè el tret de sortida és ja aquesta nit. A les 9 de la nit tenim sardinada i a les 10 el pregó. I entremig de totes aquestes entrevistes i diferents notícies que anirem comentant, ja sabeu, amb els butlletins que tenim a cadascuna de les hores en punt, amb aquest repàs als títols destacats de la ciutat, doncs avui també és divendres i ens toca parlar de salut. Avui ho farem amb l'infermer familiar Albert Cortés, que ens farà un repàs a recomanacions entorn al fumar, el beure i l'activitat física. I amb això haurem fet ja el dia aquí al magazín Així Som. Espero que us interessi tot el que tenim per davant i que us quedeu amb nosaltres. Sobretot, jo crec que això del carnaval d'estiu us deu interessar molt, perquè al cap de setmana, ja sabeu, aquest sempre és un gran èxit. L'any anterior també el celebràvem amb molta il·lusió i esperem veure a tota la ciutadania ballant al llarg d'aquest concert de Henry Méndez i les diferents alternatives, opcions també musicals i d'oci que tindrem al llarg de tot aquest cap de setmana. Amb aquesta força, perquè ja és divendres, encetem aquest magazín Així Som. Vinga, va, comencem!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, dissabte aniràs al partit? Vols que quedem per esmorzar?
2: I tant. Quan deixem les nenes, anem a esmorzar.
1: Perfecte, perquè hi hem de ser a les 8 del matí, oi? Un altre diumenge que toca matinar.
2: Sí, però aquesta temporada val la pena. Estan jugant molt bé. Trobo que totes les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera.
0: A Punt de Sal. En català, per indicar que dues persones o coses es troben en un nivell d'igualtat respecte d'una qualitat o aptitud, diem estar a l'altura. Per exemple, les jugadores estan a l'altura d'un equip de primera. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebit, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
10: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
11: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar l'actualitat informativa de la ciutat. Oberta la convocatòria de subvencions per fomentar la inclusió d'infants als menjadors escolars i activitats extraescolars, l'Ajuntament ha obert aquesta nova convocatòria destinada a entitats, associacions i empreses que gestionen els serveis de menjador escolar, temps de migdia i activitats extraescolars als centres educatius del municipi. L'objectiu és facilitar la participació i la inclusió d'infants amb discapacitat o diversitat funcional durant les activitats no lectives del curs 2026-2027. Castelldefels i el Japó estreten llaços a través de l'educació. El passat dijous 3 de setembre, una delegació de la prefectura japonesa d'Ibaraki va visitar la nostra ciutat per conèixer el sistema educatiu català i com s'aplica a Castelldefels. La jornada va incloure una recepció institucional a l'Ajuntament i una visita a diversos centres educatius de la ciutat. I atenció al canvi d'horari del servei de salvament i socorrisme a la platja. Serà a partir d'aquest pròxim dilluns 7 de setembre i fins al 27 de setembre, que s'oferirà en horari d'11 a 6 de la tarda de dilluns a divendres i de 10 a 7 de la tarda els dissabtes, els diumenges i els festius. Aquest servei, a càrrec de Proactiva, té com a objectiu la prevenció d'accidents, vigilància, salvament i socorrisme de les persones usuàries a la nostra platja. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més notícies de l'actualitat informativa de Castelldefels. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: així som. El magazín de...
1: Ràdio Castelldefels. Són les dues.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és moment de repassar els titulars destacats d'aquesta hora a Castelldefels. L'arxiu sonor de Ràdio Castelldefels s'amplia i es fa més accessible a la ciutadania. Programes, entrevistes, arxius sonors de la història dels 44 anys de vida de l'emissora municipal a 98 FM es poden consultar a través de la nostra web radiocastelldefels.org. La ciutadania pot reviure més de 17.000 hores de ràdio emeses entre 1982 i 2026. El Palm Market de Castelldefels viu el Carnaval d'estiu aquest dissabte. La plaça de les Palmeres acull també fins diumenge diferents activitats amb música en directe i activitats variades, a més de l'oferta de comerç, gastronomia i terrasses. En concret, aquest dissabte 5 de setembre arriba el Carnaval d'estiu a partir de les 6 de la tarda amb concert a 6:45 amb Henry Méndez i tardeo posterior, tardeo closing party. Tot això a partir de les 6 a la plaça de les Palmeres. I el barri de Canyars viu l'última de les festes de barri de l'estiu. A partir d'aquest vespre i fins al diumenge 6 de setembre, el Parc del Xiprers acull les activitats organitzades per l'Associació de Veïns i Veïnes dels Canyars amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. I fins aquí el repàs en el nostre butlletí informatiu Castelldefels avui. D'aquí una hora és ja el torn de l'informatiu amb les notícies destacades d'avui en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.